Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. TACCAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana comença i ja.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Al llarg d'aquesta nit i matinada hi ha hagut tempestes aïllades al Pirineu i també en punts de les comarques de l'interior de Barcelona i Girona. Un nucli especialment intens ha afectat la zona del Pallars. Ara ja ha perdut força, però continua plovent en aquella zona i també a la Vall d'Aran. I ja es comença a contemplar un primer front de pluges que afecta o que s'ha situat a la part central del litoral català. Són el preàmbul del canvi de temps que s'ha anunciat i que es farà evident al llarg d'aquest matí. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges puguin ser torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. En aquestes comarques, el risc d'inundació

0: fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó tornant a veure avui al Congrés. Serà a partir de les 9 en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
0: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot als estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com la Llei de Nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els retira la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per a les eleccions generals. El govern espanyol ha demanat una rectificació.
1: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 patrullers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja s'acosta als $100.
0: A 3CAT estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Club Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de l'espai cultural Nervi, ara presentat per Clara Molins. El dramaturg català Joan Llago guanya el Premi Nacional de Literatura Dramàtica.
1: El Ministeri de Cultura premia concretament l'obra La Brama del Cèrvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. Joan Llago, cofundador de la companyia La Calòrica, explica que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra.
2: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
0: Esports, el Barça arranca avui la seva participació a la Champions a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció i Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat l'equip per guanyar aquesta competició.
1: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs amb 2 errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
0: I acabem dient que s'han jugat també aquest dimecres en aquesta competició, la Champions, aquests partits amb aquests resultats: Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb 2 gols del català Marc Bartra, Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
3: Fins aquí les notícies.
4: A veure, ja us aviso una cosa, avui vinc molt despert. Perquè no sé si he perdut 5 anys de vida o m'he despertat de cop perquè he estat a punt d'atropellar un porc senglar.
5: Oh! A on te l'has trobat?
4: Al litoral de la... al lateral de la ronda litoral. M'ha vingut de 20 centímetres. M'he despertat.
5: Pobre porc.
4: No, escolta'm, no, pobre cotxe, pobre cotxe.
6: I el senglar...
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

Vinga, bon dia, matiners, que avui comencem amb extra de comentari de Mayol Roger als matiners d'aquest dimecres 9 de setembre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que avui, ja ho sabeu, ens espera un dia amb un canvi de temps contundent. Durant la matinada han caigut alguns primers ruixats localment intensos. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral als dos extrems i descens molt marcat de la temperatura. També suspeses les classes per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. El govern també demana que les empreses d'aquestes comarques optin pel teletreball o ajornar l'activitat sanitària no urgent, així com restringir també la mobilitat que no sigui essencial. Al llarg d'aquesta hora, si hi ha alguna novetat important, com sempre, connectats a la ràdio pública.

0: autonòmica i nacional, que us anirem explicant tot el que passa. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cunit, al Baix Penedès. El sol sortirà a les 7:28 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 46 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dimecres. Bon dia, matiners. Avui obrim el dia amb un titular que ens ha cridat l'atenció. Ens l'ha deixat Penélope Cruz al Festival de Cinema de Venècia, on ha dit: tinc la impressió de que els que manen el món els manca el gen de l'empatia.
0: Contundent, també, Penélope Cruz. Maior Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, avui suposo que pendents d'aquestes pluges i d'aquest canvi de temps, entre moltes altres coses.
2: Ah, exacte, però ja saps que quan plou i si plou, com ens avisen que ha de ploure amb aquestes alertes, estarem des de primera hora i ja des dels matiners explicant-vos què està passant. De moment ja ho deies, pluges moderades, però s'espera que el patac caigui fort en les properes hores. Farem això i farem moltes més coses. Mira, te'n dic una. Carlos Sobera, a la secció de tele, a les 11.
0: Però, per favor, divertit. Sempre dóna joc, que Carlos Sobera.
2: Ui, tant.
0: Després m'ho amplies una miqueta millor.
2: Després t'explico.
0: Bé, aquest dimecres, us ho estem dient des de primera hora, des que hem començat, també al llarg de la matinada, estarà marcat per un canvi de temps amb una clara davallada de les temperatures, i això vol dir, estava pensant que, entre altres coses, les fantàstiques cales del país, aquestes que visitem a l'estiu, respiraran una mica més tranquil·les després de rebre milers de visitants durant tot l'estiu. Imagineu-vos, per exemple, una cala buida, la que més us agradi, i poseu-hi música. Per exemple, una habanera moderna.
3: Deixo anar aquesta cançó

0: les mans.
1: La memòria de les mans, una cançó bonica perquè sí, forma part del disc de Benny Ales de Charango. I amb aquesta delícia us acompanyarem fent el primer cafè del dia i vés a saber si amb una mica de sort l'esteu fent en una cala deserta.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Al matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia, matiners.
1: De habitant de Sant Joan de les Abadesses a habitant de Sant Joan de les Abadesses. Acabem d'escoltar l'Alguer Miquel.
3: Exacte.
1: Doncs tot queda a casa, però això sí, que ha passat al món mentre dormíem.
3: Doncs mira, Aitana.
1: Oh!
3: Ha sortit en defensa del català.
1: Pensava que deies Aitana, ha anat a Sant Joan de les Abadesses.
3: No, ja ens agradaria. Escolta'm. Ha sortit en defensa del català en el seu últim concert que feia al Sant Jordi.
1: Sí.
3: No hauria de sorprendre ningú, entre altres coses, perquè ella és de Sant Climent de Llobregat, però és que no és gens habitual sentir-la parlar en català, i ella avui ha aprofitat el seu últim concert al Palau, n'ha fet 4, per explicar això.
4: Jo soc amb la meva família més castellanoparlant, però és veritat que jo, que he nascut aquí a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català, i m'agrada dir...
3: M'agradaria poder practicar més, eh? Aitana ha reconegut que encara ha de millorar la llengua i ha explicat que aquests dies ha demanat a les seves amigues que li parlin en català per practicar, tot i que ha admès que no li parlen mai en català. Ella fa temps que no viu a Catalunya, en tot cas, eh? Però sobretot ha reivindicat la importància de mantenir-lo. Un missatge molt important en un tipus de concert
1: i
3: com
1: tant,
3: el seu,
1: i
3: eh?
1: Tant.
3: Ho ha dit així.
4: I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
1: Aprovadíssima,
5: aprovadíssima. Molt bé.
3: I també ha animat a consumir cultura en català, encara que no es parli a casa, i ha posat com a exemple que diu que ella és una gran admiradora de la sèrie Crims. La gent l'ha aplaudit molt, eh?
1: Ah, veus?
3: Ha dit això, eh? Les paraules d'Aitana han acabat provocant aplaudiments
1: titulars
3: al Sant Jordi i molts missatges de suport a les xarxes.
1: Importantíssim els missatges de les estrelles de la música i més quan moltes vegades patim per mantenir la nostra llengua.
3: Doncs bé, això t'he portat.
1: Doncs escolta'm, quina meravella. Ja m'ha passat això del port senglar.
3: Va.
1: Veus? Gràcies, Àlex. D'aquí uns moments també escoltarem un jugador del Barça B en relació també al que ens està comentant o al que ens acaba d'explicar ara l'Àlex Bosch. Avui, per això, el món és un lloc una mica millor per l'existència de col·lectius com l'Aifari. Andreu Merino.
6: És una entitat sense ànim de lucre que busca la inclusió i normalització social de les persones sordes. El 18 de setembre organitza una taula rodona al centre LGTBI de Barcelona per abordar la invisibilitat de les persones sordes homosexuals. Volen crear un espai de diàleg per compartir experiències, vivències i reflexions sobre què significa viure i conviure amb aquestes dues identitats. A més, aprofitaran l'espai per presentar el glossari LGTBI en llengua de signes catalana. Serà a les 6 de la tarda i l'entrada serà gratuïta.
1: Les 5 i 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest, això sí, s'han unit per redescobrir el vessant cinèfil del pintor empordanès. Marta.
7: Sí, ja sabem que Dalí sempre va tenir una estreta relació amb el cinema, no només per l'atracció que el pintor tenia per les càmeres, sinó també per les col·laboracions que va fer-hi amb Luis Buñuel o, per exemple, les incursions a Hollywood de la mà de Walt Disney o Alfred Hitchcock. Dalí era un geni, un artista o, com ell s'autodefinia, una real catàstrofe.
8: Encuentro que soy una real catàstrofe.
7: En aquesta nova edició, que començarà a l'octubre, s'hi projectarà, per exemple, el documental La vida secreta de Port Lligat, la casa de Salvador Dalí.
8: I Catalunya tindria la hegemonia no solamente de España, junto con España, sino del mundo entero.
1: Àlex Bosch ens comentava el missatge importantíssim i potent d'Aitana defensant el català, i ara toca parlar d'un jugador del Barça B que precisament manté el català fins al final. Pot serra.
9: És Ignasi Kerr, ha revolucionat les xarxes i no només perquè marqués 4 gols aquest cap de setmana amb el filial barcelonista. Aquest jove jugador de Gurb va sorprendre la zona mixta quan un periodista li va preguntar per la seva actuació.
10: Hola Ignasi, Héctor Camps de Punto Deportivo. Hoy me imagino debut inmejorable. ¿Cuáles son tus expectativas individuales para esta temporada, tu primera en el Barça?
11: Bueno, vinc de la tercera, de la categoria de sota, i
0: i va ser un any super top a nivell de números.
9: El reporter treballa per Punto Deportivo, un mitjà digital que ha volgut deixar clar que no està en contra que Ignasi Kerr respongués en català i argumenta que utilitzen el castellà per arribar a tots els aficionats culers que no entenen la nostra llengua.
1: Un quart de cinc del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Ha nascut un nou buscador públic de pisos de lloguer assequible amb un centenar d'opcions a Catalunya. Lara.
7: El govern espanyol ha presentat un nou buscador públic de pisos de lloguer. Es diu Casa 47 i arrencarà amb una oferta de 800 habitatges que s'ampliarà pròximament amb 1.500 més repartits per tot l'Estat. Els habitatges que s'hi anunciaran oferiran contractes amb una durada inicial de 14 anys, prorrogable fins a 75 i un preu que no supera en principi el 30% de la renda mitjana del territori on es trobin. De moment, a Catalunya n'hi haurà 93 de disponibles.
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Ready, set, go, man, go.
1: Tal dia com avui, Elvis Presley actuava a The Ed Sullivan Show.
7: Era la primera vegada que ho feia. De fet, només tenia 21 anys. Allà va cantar temes com aquest que sentim, Ready Teddy. Van veure-ho, aquella actuació, 60 milions d'espectadors. Això és un 82,6% dels espectadors de televisió. En aquell moment, sí. Una actuació que va aconseguir les millors audiències del programa en 2 anys i que es va convertir, atenció, en la transmissió televisiva més vista de la dècada del 1950. Una actuació, per cert, que es va fer als estudis de televisió CBS de Los Angeles.

0: música d'Elvis Presley, passant ja 2:06 del matí, i seguim, que tenim més coses. Mireu, matiners, ara és un bon moment de repassar alguns vídeos de TikTok que ens han cridat l'atenció.
1: Al compte de TikTok d'Eva hem trobat la història del Julián, un noi adorable que explica la seva gran passió, treballar al mercat.
2: Hola, em dic Julián i treballo en el mercat.
3: Com va ser quan vas començar a explicar a les xarxes que feies mercat?
2: Quan me començaven a preguntar de què treballava, em feia vergonya explicar que treballava al mercat, però perquè des de petit se'n reien de mi. Deia la professora, de què treballen els vostres pares? I cada un sortia a la pissarra i deia, el meu és policia, el meu és metge. I clar, jo deia, el meu pare treballa en el mercat i se'n reien. Des que jo treballo en aquesta feina, pues, m'estic superorgullós.
3: Què és el millor de treballar en un mercat?
2: Les clientes m'adoren. Jo sempre els dic, mi reina, reina, i se'n van ben contentes.
3: Hi ha el tòpic de que les persones joves no volen continuar els negocis familiars. En el teu cas?
2: En el meu cas, sí que vull seguir continuant el negoci familiar. Sempre diuen que tens que trobar una feina que t'agradi, no? Pues a mi m'agrada la meva feina. Sí, jo estic content. Jo dormo tranquil. Els meus pares, saps quina broma em fan sempre? Perquè el meu pare es diu Julián, però és que el meu avi també. Doncs el meu pare sempre m'ha dit que m'ha ficat Julián perquè així no té que canviar el nom de les bosses.
0: Julián, meravellós, per favor. A més, un bon missatge que és igual del que treballis sempre i quan t'agradi i el que diu el Julián, que dormis tranquil, que em sembla
1: totalment
0: un missatge boníssim. I del Julián, el compte de TikTok d'Uri Jiménez.
1: És un usuari que impulsa el català amb històries com aquesta.
4: Sabies que l'expressió tocar el dos no té res a veure amb el número? Antigament, la gent, quan viatjava amb els carruatges tirats per cavalls, per arrencar-los, tocaven el dors, que és l'esquena del cavall. Per tant, abans quan deien toquem el dos, volia dir marxar. Amb el temps, dors acaba transformant-se en dos. I així ens ha quedat aquesta expressió. Així que la pròxima vegada que diguis toquem el dos, en realitat recorda que estaràs dient toquem l'esquena del cavall i marxem. Si vols aprendre més coses ben parides del català, segueix-me.
0: Interessant, Uri Jiménez, amb les històries que explica a través del seu compte de TikTok, com aquesta, que jo no en tenia ni idea, i es veu que no és tocar el dos, sinó tocar el dors per marxar.
1: Sí.
0: I una mica de cultura general mai va malament.
1: I això és el que fa a través del seu compte de TikTok, Univers Tomeu, on parla d'històries, cultura i curiositats de Catalunya, com aquesta dels panots de Barcelona.
5: Sabies que el panot que trepitges cada dia té una història curiosa? Quan plovia, els carrers de l'Eixample es convertien en autèntics fangars. Per això Barcelona era coneguda com a Can Fanga. I poc després, els carrers es van començar a pavimentar amb panots, fins a arribar al famós panot de flor que encara trepitges avui. I tu, ho sabies? Et llegeixo els comentaris.
0: 10 minuts, arribem a 6:15 del matí en emissió conjunta, com cada matí Pericat també i per Catalunya Ràdio. Obrim la revista del cor dels matiners i avui comencem parlant de la germana de Dolly Parton, que ha demanat que deixin d'enviar-los vídeos, enviar, que això és horrorós, evidentment, de la seva germana després de la seva mort.
1: En una publicació, ui, que m'ofego, a Instagram, ha demanat textualment que es deixi de publicar merda falsa feta amb IA.
0: A veure, torno a dir, Marta, que m'encanta com ho dius.
1: Merda falsa feta amb IA. IA. IA. I ha dit que tot ésser humà experimenta dolor en la pèrdua i que la seva família, evidentment, no és diferent. I ha afegit que espera que la vida de la seva germana serveixi com a exemple de tolerància.
0: Se t'ha mort un familiar, en aquest cas Dolly Parton, i no paren d'enviar-te imatges d'ella viva, feta mia.
1: És que la gent, no sé quina gràcia li fa, això.
0: No,
1: s'ha de ser cutre, eh?
0: Sí.
1: És cutre, és cutre. La paraula és cutre.
0: I a més, amb mira curta per entendre'ns,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: és que se li ha mort, home. També ha parlat, per cert, Pamela Anderson, que precisament ha comentat el moment en què li van diagnosticar hepatitis C.
1: Ho ha fet al Festival de Cinema de Venècia. Anderson ha dit que li va canviar la vida perquè inicialment, als anys 90, quan li van detectar, va ser una sentència de mort.
6: Quan em van diagnosticar hepatitis C, no hi havia cura. Era una sentència de mort. Això és el que em va dir el meu metge, que probablement em quedaven uns 10 anys de vida. Tenia por, però no era por de la mort, sinó por del que els pogués passar als meus fills petits. Em va canviar la vida per complet.
0: També les paraules de Pamela Anderson. 9 minuts per arribar ja a 6:15 del matí. Us anem acompanyant, com sempre, en aquest primer tram del dia, pendents també aquesta primera hora del matí de com evolucioni aquest canvi de temps i també de les pluges intenses que s'esperen, sobretot, recordem-ho, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, ja ho diré bé, al Garraf i al Penedès. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio? Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio van fer un ampli seguiment de la vaga dels docents arreu del país, tot i que alguns centres van rebre els infants amb la il·lusió del primer dia. Ens ho explicava Magda Martí, de l'Escola Cervantes de Barcelona.
8: Es va decidir no fer vaga doncs, perquè el primer dia d'escola és un dia molt màgic, és un dia fantàstic pels nens, és un dia que l'esperen i ens va semblar que trencar aquesta màgia no s'ho mereixien.
7: L'endemà de l'entrevista, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ens va visitar el secretari general de Junts, Jordi Turull, molt crític amb la gestió educativa del govern.
9: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. I el que no pot ser és que la incompetència sigui premiada. És a dir, quan hi ha un episodi com el de PISA que realment et fa sentir vergonyeta de dir, home, com ens pot haver passat per això? Quan el govern intenta amagar primer la informació, després va apareixent tot, quan el govern al dematí, jo ho sentia per aquesta emissora, només va amb anuncis d'aquells de, no, ara posem 1.000 mestres més i no sé què, a les 8 del dematí, a les 2 fot el departament potes en l'aire perquè cessen el secretari general, diu que aniran a per 2 funcionaris, etcètera. És a dir, jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
7: I a la tarda, Francesc Garriga va parlar de l'univers dels figurants en el món del cinema. Va convidar David Torres, que apareixia en una sèrie mítica de TV3.
10: Plats bruts, 25 anys. Vas debutar de figurant fa 25 anys.
11: Era una escena que estava en el bar.
10: Si tu eres client del bar.
11: Sí, estàvem una noia i estàvem darrere del Joel Joan i
10: del Jordi Sánchez.
11: Jordi Sánchez.
10: Els espectadors us reconeixerien? O passeu sempre en planos que és molt difícil veure? Ah, mira, sí, és el David. Us ho diuen? Ai, t'he vist passant
11: sí,
10: per allà.
11: Alguna vegada, sí, i sobretot amb la sèrie de, com, sí. Aquesta, de TV3.
10: Com si fos ahir, sí.
11: A vegades et diuen, escolta, tu no sorties a la sèrie aquesta. M'han semblat veure't. Dic, sí, sí.
7: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE continua amb la seva croada contra el govern espanyol per la situació de Ceuta i es va esplaiar parlant de les parts íntimes.
12: Sigue negando la responsabilidad de Marruecos en la avalancha, ¿eh? Y lo niegan porque aceptarlo les obligaría a actuar en consecuencia y no se atreven porque tienen a Sánchez y alguno más cogido por la bolsa del escroto, que son fibras del músculo oblicuo menor descendentes que configuran el abrigo de lo que ustedes saben que se cuece en esa zona.
13: Els matiners.
0: És que ara dic, estem parlant de l'escrot i sona aquesta cançó. Imagineu-vos un escrot amb aquesta sintonia. Ai. Carlos Herrera ha tornat, que ha descansat molt aquestes vacances, eh?
1: Massa, potser.
0: Ha descansat molt, eh? Mare de Déu. Tot per no dir ous, no?
1: Sí.
0: Que no sé
1: el abrigo, que no sé què, que
0: no sé què sona,
1: que
0: no sé què sona pitjor. El que sona molt bé és la nostra gent d'Astrocat.cat, perquè cada dia ens expliquen quin dia ens espera enèrgicament parlant. Per tant, connectem amb els astres i saludem a la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 9 de setembre, la Lluna passarà de Lleó a Verge i començarà a preparar el terreny per la Lluna nova de divendres. Després d'uns dies de foc i expressivitat, toca baixar el volum, posar ordre i observar què podem millorar. Però compta amb voler fer-ho tot perfecte. El consell? Tria un sol hàbit, una tasca pendent o un petit desordre i posa-t'hi. En Verge, els grans canvis comencen sempre per un detall ben cuidat. Que passeu molt bon dia.
0: Lluna nova, jo a punt d'atropellar Port Senglars, és que ara ho entenc tot. Com tens?
1: A mi em va passar també a la mateixa, al mateix punt de la ronda,
0: és que
1: la temporada passada.
0: És que...
1: No, no, i et fots un bon susto,
0: home,
1: eh?
0: Et juro que he envellit 5 anys.
1: Sí, sí, després de ser
0: trobat... I ell...
1: Era petitet o gran?
0: No, no, no, era normalet, però allò el seu rotllo, eh? Jo no m'ha mirat i m'ha dit, ai, gràcies per cedir-me el
1: claro.
0: Pas.
1: Jo l'altre dia, la mà així, saps? Sortint de casa, em vaig trobar 6 de Port Senglars.
0: A casa?
1: Sí. Allà hi ha la rotonda.
0: Ah, oh. Doncs també haurem d'anar en compte. Mentrestant, petonet des d'aquí tots els ports senglars que,
1: escolta,
0: que ens estan escoltant. Clara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Avui hi ha alguns noms coneguts que fan anys. El presentador de televisió Jesús Vázquez, que sembla que hagi fet un pacte amb el diable, sempre està igual,
0: sí,
1: en fa 61. També fa anys el cantant Michael Bublé, segur que, com predica en una de les seves cançons, avui serà un Beautiful Day, celebra el 51. Un actor que agrada a tothom, Hugh Grant, també va néixer un 9 de setembre, però de l'any 1960. Si fem càlculs, ens surt que avui en fa 66. I acabem felicitant el periodista Ramon Besa, avui li tocarà bufar 68 espelmes. Quina alegria poder-vos dir per molts anys.
0: I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Alerta al d'avui.
15: Bon dia, matiners.
16: José Corbacho, actor, humorista i director. Sempre preparat per fer riure.
15: A mi hi ha una cançó que sempre em fa començar la jornada amb energia, content, feliç, alegre, rialler. Per què? Doncs perquè és una cançó amb una lletra molt bonica i d'una persona que forma part de la banda sonora de la meva vida i suposo que de la banda sonora de la vida d'alguns de vosaltres. Del mestre Joan Manel Serrat, recordeu que avui pot ser un gran dia.
13: Els més matiners.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 9 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Pendents, us estem dient des de primera hora de l'arribada d'aquest canvi de temps que ens ha de portar una baixada general de les temperatures, però també tempestes que, atenció, poden ser torrencials.
2: Aquesta nit hi ha hagut ruixats aïllats, alguns de forts, al Pirineu i en punts a les comarques interiors de Barcelona i Girona. Són el preàmbul del gruix de les tempestes que afectaran sobretot el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès. En aquestes comarques, el risc per inundacions serà de 5/6. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat les mesures que s'han decretat en aquestes comarques.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat i fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari, no només a aquestes comarques amb més risc. S'esperen ruixats que poden deixar 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores.
1: I avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure el Congrés.
2: Sí, serà a partir de les 9 en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I el govern espanyol té ara un nou front obert.
2: Ha demanat disculpes per haver fet una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara el seu perfil ideològic, el mitjà on treballen o què opinen sobre l'executiu de Pedro Sánchez. El document el va elaborar l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig i, segons el ministre Fernando Grande Marlaska, no es va fer, diu, amb cap intenció de censurar ni limitar la feina dels periodistes.
4: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
1: Brussel·les presenta avui la llei que vol posar fre als pisos turístics i a la compra de segones residències.
2: La Comissió Europea proposa donar cobertura als ajuntaments perquè puguin posar límits a aquests habitatges en les zones amb més pressió immobiliària, sempre que ho justifiquin amb dades. La mesura forma part de la nova llei europea d'habitatge assequible. L'Ajuntament de Barcelona ho veu com un aval a les seves polítiques. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
5: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi. I, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
1: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz.
2: L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 petroliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli i el barril de Brent ja s'acosta als $100.
1: Els Estats Units anuncien una nova etapa de cooperació sense precedents amb Colòmbia.
2: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, s'ha reunit amb el president colombià, Abelardo de la Espriella, i ha explicat que Washington vol donar suport a Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i també enfortir els llaços comercials.
6: Vamos a utilizar esta oportunidad que tenemos ahora, que los enlaces entre nuestros gobiernos son tan fuertes, para asegurarnos que no solamente vamos a enfocarnos en el tema de seguridad, pero sino también enfocarnos en lo que es la oportunidad de crear una prosperidad que ayude al pueblo norteamericano y obviamente también ayude al pueblo colombiano.
1: Denuncien una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la Festa Major de Sabadell.
2: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre 3 policies l'immobilitzen per detenir-lo. Per això demanen que es depurin responsabilitats.
1: Gràcies, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Passen 4 minuts de 6:15 del matí. Ja sabeu que avui és un dia meteorològicament complicat. Ens esperen alguns temporals importants. Eloi Cordomí, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: De moment, hi ha prevista aquesta pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. Recordem també que el govern ha demanat a les empreses que, a la mesura del possible, també aquestes comarques optin pel teletreball, també ajornar algunes activitats sanitàries no urgents i restringir la mobilitat, aquella que no sigui essencial. Quina situació tenim ara mateix, Eloi?
7: Doncs mira, de moment tot va sota previst. És a dir, les precipitacions estan començant a aparèixer en punts del litoral, especialment entre Barcelona i Tarragona. Les precipitacions més fortes les tenim en aquests moments entre el Baix Llobregat i la zona del Garraf, tot i que a poc aniran guanyant extensió pel litoral. Per litoral, ràpidament s'estendran també la Catalunya central, durant el matí el Pirineu Oriental, comarques de Girona, a més d'alguns xàfecs que també que cauen en altres sectors del Pirineu. Per tant, de moment tot el que estava previst comença a passar i esperem doncs, que vagi evolucionant d'aquesta manera.
1: Molt bé, doncs d'aquí uns moments ens actualitzem també per aquelles persones que ara mateix estan a punt de sortir de casa. Fins ara, Eloi.
7: Fins ara, adéu-siau.
1: Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Avui amb l'informe PISA en totes i cadascuna de les portades.
8: I amb paraules i expressions que denoten els mals resultats com enfonsar o pitjor, o encara amb una connotació més negativa com ara emergència, catàstrofe o daltabaix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa.
9: Mentrestant, El Periódico explica que Espanya s'enfonsa a La Vanguardia, que és el pitjor resultat de la seva història, i La raó que es certifica el daltabaix educatiu espanyol. També en portada, suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa. Ho llegim a l'Ara, això en un dia de portades farcides de fotos de canalla tornant a l'escola.
8: Altres temes de portada, Ceuta. La fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez. Ho llegim a l'ABC. Això mentre la crisi humanitària s'agreuja a Ceuta, titula La Vanguardia.
9: Acabem amb El Mundo, on hi veiem que el Suprem decidirà en 3 mesos si 2,3 milions de nets voten. Escriuen nets entre cometes perquè es refereixen als nacionalitzats per la llei de nets.
1: Avui unanimitat als editorials dels principals diaris. Tots parlen d'educació i de l'informe PISA.
9: La Vanguardia diu que els resultats de PISA són alarmants i recorda que són els pitjors resultats d'Espanya en un marc de retrocés global.
8: El diari del grup Godó assegura que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol.
9: El diari Ara considera que el fracàs de PISA obliga a un pacte nacional.
8: I demana que l'educació deixi de ser una arma política.
9: El periódico qüestiona que els paràmetres d'avaluació dels sistemes educatius a través de PISA hagin de ser els mateixos que quan les proves es van posar en marxa ara fa 26 anys.
8: El diari reclama que es faci una reflexió de fons sobre els objectius, l'organització i els recursos del sistema educatiu.
9: El País assenyala que el declivi educatiu és global, no només d'Espanya, i que es posa en joc el futur de les nostres societats.
8: El diari de Prisa creu que el daltabaix hauria de provocar una sacsejada per evitar que continuï el deteriorament i poder capgirar la situació.
9: Per al Mundo, l'informe PISA certifica un fracàs educatiu que Espanya ja no pot dissimular rere les coartades, diu, de la pandèmia.
8: I afegeix que es tracta també d'un fracàs polític i que el govern espanyol ha de deixar de defensar la LOMLE, la llei educativa, i corregir una política que, pretenent no deixar ningú enrere, ha acabat fent retrocedir tots els alumnes.
1: Sílvia Solanàs, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Què es farà esperar?
10: Doncs mira, l'estrena de l'orgue de Caral al Berguedà, que es torna a ajornar. L'instrument encara no està instal·lat al santuari, no serà possible posar-lo a prova. Els seus impulsors ara opten ja per no donar dates per al concert inaugural fins que estigui operatiu, per no haver d'anar ajornant la data. Ho recull el Regió 7.
1: Fins on hem arribat?
10: Doncs fins a fer apostes climàtiques sobre quan serà el pròxim desastre.
1: No ho puc creure.
10: Com a humanitat.
1: Mare, anem cada dia millor. Déu meu, que s'acabi el 2006.
10: Ho llegim al diari FNS, que afegeix que els experts en clima adverteixen que aquesta gamificació dels efectes del canvi climàtic suposen una deshumanització dels seus efectes i, a més, allunya la solució d'aquesta emergència. Segons la plataforma financera Calci, atenció, han crescut un 500% aquest any.
1: Ai, sí, sí.
10: Però te compenso. Va,
1: recte final per saber quin és el millor home esmorzar de forquilla.
10: Dos restaurants de Barcelona es colen a la final del millor esmorzar de forquilla de Catalunya. Llegim a BTV que són l'Andreuenc i el Racó del Mercat, que han guanyat la semifinal de la demarcació de Barcelona, d'aquesta que es diu Lliga del Porc i la Forquilla. Ara competiran amb els finalistes de Lleida, Girona i Tarragona, la final que es farà el 27 de setembre, que ja l'hem marcat en vermell.
1: I tant!
10: L'Andreuenc ja va guanyar l'any passat amb Botifarra de Perol, Mongetes del Ganxet i principio brutal.
1: Me la fotia ara, ja t'ho dic ara. I si sou més de pizza?
10: Doncs els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana. Oh. Més de la meitat són, això sí, pizzas de supermercat. I és que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5% amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi. També hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i les cremes. Ho llegim al periódico a partir de les dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya.
1: Mira que és fàcil fer una pizza, eh?
10: I una truita.
1: I una truita, per favor. Home, gastem 20 minuts de la nostra vida en cuidar-nos una miqueta. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
1: Va, que arribem a 6:45 del matí amb només 5 minuts. És que el temps en aquest programa passa volant. Escolta'm, és un programa de 5 a 6, pip-pip-pim, picadet, picadet, picadet. Comencem, o millor dit, continuem repassant ara alguns apunts culturals. Marta.
11: Sí, mireu, parlem de Joan Llago, que és el dramaturg de La Calòrica, que ha guanyat el Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Ho ha fet per l'obra La Brama del Cèrvol, una obra que es va poder veure al Teatre Lliure l'any passat.
12: Perquè és una obra que no sempre ha gaudit de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo. A vegades, anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
11: Això és el que deia Joan Llago en declaracions a aquesta casa just després de conèixer aquest premi. I seguim parlant de premis.
1: Exactament, més premis, més premis.
11: Perquè el govern entrega la medalla d'or de la Generalitat al nostre estimadíssim Ferran Adrià i a la científica Caterina Biscari. Agraïen amb aquestes paraules el reconeixement.
13: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
14: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
1: Doncs clar que sí, moltíssimes felicitats a tots dos i parlem ara d'Aitana.
15: Es que si esto es tan mal que me lleve empresa, que es natural que bajo la mesa.
11: Ahir va fer l'últim dels 4 concerts al Palau Sant Jordi i ens ho recordava l'Àlex Bosch quan començàvem el programa dels matiners, però t'he posat el trosset sencer perquè el sentis,
1: molt
11: perquè
1: bé.
11: Realment val molt la pena.
16: Faig moltes castellanades, jo ho sé, jo ho sé, però quan estic portant a vegades... Quan he crescut aquí, a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin castellà, perdona, català, veure pel·lícules en català, a mi m'encanta Crims, no sé si quan hi ha gent en català, tenir altres fonts per poder parlar català, per poder practicar-ho, i ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid, que no és tan fàcil per mi. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
11: Defensa ferma del català, no és habitual. Recordem que ella és castellano parlant i que aquests dies doncs, el que ha fet mentre ha estat aquí a Barcelona ha estat demanant a les seves amigues que li parlessin en català per poder-lo practicar. I acabem amb una altra reina, en aquest cas, Shakira.

0: Vinga, va.
1: Queda poquíssim per la residència que farà a Madrid i ara ja hem sabut doncs, quins artistes l'acompanyaran amb aquesta residència i hi haurà noms com Amaya, Guitarrica de la Fuente, Lia Cali o Nati Peluso. Sí.

0: Dos minuts, tres quarts de sis. Hem d'anar una miqueta rapidet avui, que el temps ens està atropellant. Dada Maria! Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Avui l'Anna Garcia puntual com un clau. Hola. Sembla que per fi l'hem reeducat perquè vingui a treballar com li toca.
1: Reformada.
0: Reformada i atenta. Maria, t'escoltem.
1: Avui és una dada facileta, crec, eh?
0: Sí, clar, com cada dia.
1: Informa PISA, que n'hem parlat molt.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Ja sabeu que el retrocés ha estat generalitzat en aquest últim informe del 2025. Per això, avui us pregunto...
0: A veure...
1: Quants països participen en l'informe PISA?
2: No ho sé,
0: em sento tonto a vegades. Els oients també podeu participar, perquè si també us sentiu una miqueta igual que nosaltres, que de cop us explota el cap, així fem comunitat.
2: Sí, fem companyia.
0: Quants països? Jo diria... No sé, és que ara quedaré fatal.
2: Lara, estàs fent trampes.
0: Lara, estàs mirant?
2: No.
1: Té aquí l'ordinador.
0: Jo dic 40. No, és que no són tants. Diria 35.
2: 35 m'agrada, la veritat és que m'agrada el número.
0: Jo dic 35, no en tinc ni idea, però m'hi dedico.
2: Pensava que eren més.
0: Vinga, hem d'avançar.
2: 50.
0: 50, diu la Lara.
1: Vinga,
0: Diana, 50.
2: Ai, la Marta.
0: 80. Opa, t'has passat, Lara.
2: No sé.
0: I qui s'emporta avui la dada, Maria, és...
1: Lara Garcia! No s'ha passat, s'ha quedat curta. 91 països hi participen.
0: Mira, és que la Lara... A veure, un moment. És que aquest cop de sort que estàs tenint en aquesta secció...
2: M'estranya molt, aquí, Lara. L'any passat no n'encertava ni una, eh?
1: Per això, guapa.
0: Jo no sé què t'està passant.
2: La Maria i jo estem molt més connectades.
1: Sí, no sé per què.
2: Sí,
1: doncs aquesta vinga, mentalitat econòmica que tenim les dues, eh?
0: Que s'apunta la Lara. Moltes gràcies, Maria.
1: Vinga, fins ara.
0: Jordi Daroca va ser cap d'informatius d'aquesta casa i també director de Catalunya Ràdio. I alerta, perquè va participar en el disseny del projecte radiofònic de Catalunya Ràdio en els seus inicis. Escolteu com ho explicava a Dies de Ràdio d'aquesta casa.
3: Quan jo arribo a director, jo amb el Cuní m'he passat moltes hores parlant. Hi havia moltes coincidències, moltes. Una d'elles, que la graella que tenia la casa no era suficient o no servia per fer créixer la presència de l'emissora entre la societat del país.
4: Per competir, vaja.
3: Per competir. I aleshores fem una cosa que pot semblar molt fàcil, però que no veurà gens, que és veure quins són els mòduls en què es mouen la resta d'emissores, les que van bé, i fer un plantejament bastant similar, però intentant que professionalment rendim molt més que ells, el qual es podia fer, i així va ser. I per sobre de tot, creure que podríem sortir endavant si conjuntàvem tota l'emissora.
0: 15 minuts, mira, ara 14 minuts i comença el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
0: Explica'm coses.
5: Doncs mira, molt pendents d'aquest temporal. Ens deia ara l'Eloi, et deia que tot anava segons el previst. Per tant, el pitjor està per arribar. Parlarem amb Protecció Civil ja a les 6 del matí per saber com s'està preparant aquest matí. També parlarem amb famílies que no podran portar avui els nens a l'escola per aquesta recomanació de meteorològica. I estarem pendents d'allà on caigui la pluja, si és que en algun lloc hi ha desperfectes, que esperem que no n'hi hagi. També parlarem de la tardor climàtica que ens ve, perquè és un dels temes, no? Si aquests temporals seran cada cop més freqüents i cada cop més violents. Ho parlarem amb el catedràtic d'Ecologia de Narcís Prat. Anirem al País Valencià, on comença el curs amb la polèmica pel currículum que no inclou el de batxillerat ni autors catalans ni autors balears, perquè no escriuen en valencià, i hi ha hagut professors que s'han rebel·lat contra això, i igualment els explicaran. I després, també, a la secció de televisió i sèries, parlarem amb Carlos Sobera.
0: Que una bona aquest, conversa amb aquest, Carlos Sobera.
5: Aquest nou format, que si jo li dic passapalabra no serà exacte, no. Però que perquè ens entenguem és això. Bàsicament, ja ha estrenat aquest nou format. I tot això i moltes coses més arribarem a les 12.
0: Doncs clar que sí, avui dimecres, amb una mica de regust a dijous, almenys aquí als matiners, que el divendres nosaltres no fem programa. 9-3-2-0-7-4-7-4, a partir de la mateixa, els matiners més desperts ja ens podeu trucar.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut a aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
8: Ho decidirà el Pau. Petonets, Pau.
9: Petonets?
7: No. És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
6: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
4: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
4: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
6: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
4: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
6: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Vent 9-7, ruixats, és el que s'espera avui. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
1: Bon dia, de tot, de tot.
0: Sí, perquè recordem
1: ruixats,
0: que...
1: Vent i de tot.
0: Sí, ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, també conjuntament amb els representants del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil, recomanaven, entre d'altres, a les empreses de les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, a la mesura del possible, que optin pel teletreball. Per tant, aquestes comarques, ara mateix, són les que es veuran més afectades inicialment, Eloi, per aquest temporal, eh?
1: Sí, sí, el que passa que també tenim avisos a taronges, per tant, un nivell molt respectable, a molts altres llocs de Catalunya. És a dir, tot el que seria comarques de Tarragona, sí, comarques de Barcelona, comarques de Girona, és a dir, Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i de Girona, són les que es veuran afectades, més afectades per aquest temporal. És veritat que els avisos vermells els tenim concentrats en aquestes zones que deies entre el litoral i prelitoral de Barcelona, entre Barcelona i Tarragona, però la resta també hi haurà pluges, xàfecs forts i fins i tot aquestes ventades que comentaves, eh? Ventades que poden afectar l'Empordà, a l'extrem sud de Catalunya. Aquí, per tant, les pluges arribaran en comptagotes i a la resta serà on tindrem els llocs que quedin arrasats del vent, serà on tindrem els xàfecs més forts. De fet, avui tenim aquests avisos de pluja de 90 litres en 3 hores, pluges de 40 litres en 30 minuts, ventades de més de 100 km per hora i, a més, d'estat de la mar. Així que tenim una mica de tot i, a més, en previsió que la temperatura avui baixi, no tot arreu, perquè, per exemple, a les comarques de Lleida, el Pla Lleida, encara poden arribar als 30, també les Terres de l'Ebre podrien arribar als 30, però hi haurà molts llocs del nord-est, de l'interior de Girona, del nord de Barcelona, que avui no passaran dels 20. Per tant, la baixada serà brusca respecte a la d'ahir. En alguns llocs poden baixar 15 graus.
0: Estarem molt pendents, també, a partir de les 6 del matí, d'aquests temporals, també, i d'aquest canvi de temps. Cordomí, moltes gràcies. Que tinguis un bon dimecres.
1: Perfecte. Fins ara. Adéu-siau.
0: Que vagi bé. Adéu.
2: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els Matiners. Els Matiners. Amb Xavi Canalies.
0: El que tenim claríssim aquesta temporada és que l'Eloi Cordomí és un matiner més. Parlem amb ell cada dia perquè ens expliqui quin temps ens espera. I ara és moment també de rebre les trucades dels oients, de tots vosaltres, els que ens escolteu cada dia de 5 a 6 del matí i ens truqueu al 93-201-7474. Deixeu-me que aquest matí parli amb en Roger. Roger, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Roger? Com va tots?
3: Bé, molt bé, mira, acabat de llevar.
0: Molt bé, a quina hora ens despertem, més o menys? A quina hora, ens despertem?
3: Jo a quarts de cinc, aquesta època.
0: A quarts de cinc, i he sentit, mentre jo trepitjava per sobre, alguna cosa de barema, no, Roger?
3: Exacte.
0: Explica'm què et dediques.
3: Jo soc sumiller, he estat 25 anys treballant de sumiller, al CIE de Can Roca, a l'Hotel Home, en el seu moment quan existia el restaurant Mo.
0: Déu-n'hi-do.
3: Vaig tenir el restaurant de Plaça del Bicet a Girona, on
0: sí,
3: tot i venia... I venia habitualment.
0: I tant.
3: Tu no t'hi vist mai.
0: Algun cop, un parell de cops hi he anat, vale.
3: Vale. I ara, doncs, vaig deixar-ho fa dos anys i em dedico a fer vi. Tinc les meves vinyes, i algunes vinyes llogades, i estem en plena barema.
0: Roger, i a què és degut aquest canvi radical de vida?
3: Bueno, és degut a que sempre ho havia volgut ser. Sempre havia dit que a partir dels 50 volia estar fent vi, amb restaurant o sense, però la pandèmia ho va accelerar tot. I vaig fer un cop de cap a l'any el juny del 24 i em vaig decidir, perquè ja tenia el projecte a començar, ja tenia via al mercat i vaig voler fer un canvi d'aires.
0: És a dir, que pràcticament portem dos anys amb aquest nou projecte, eh?
3: Exacte.
0: I com ho portes? Com et sents, Roger? Va bé?
3: Va bé. Jo estic molt content, molt i molt content amb aquest canvi de vida. És molt il·lusionant. És una altra perspectiva de la vida i, a part de tot, doncs, a mi el món del vi, que és el part que m'apassiona, m'acompleta molt a nivell vital, no? Doncs el meu gran amor pel vi, doncs veure des de l'altre cantó, no? I veure l'Inviroveritas, estar amb les mans brutes i tocant la terra. Mira, em sembla molt, molt interessant per tancar el cercle, no?
0: I tant, home! Escolta'm, diguem que com a final de trajecte a nivell professional, no?, de carrera professional, no està gens malament.
3: Exacte.
0: Tot i que no sé, Roger, si és molt dura aquesta època, sobretot de barema, pels que us dediqueu al món del vi.
3: Sí, és dura, és molt dura. La veritat és que sí, ara ja estem quasi al final, o estem al final, queda aquesta setmana i prou, i ja anem carregats de son, de cansanci...
0: clar, tu diràs. A quina hora? Perquè m'has dit que et lleves a quarts de cinc, a quarts de sis?
3: Quarts de cinc, a les 4:30.
0: Ah, exactament. I fins a quina hora hi som?
3: Clar, a veure, anem nosaltres fins a les 12, o màxim la 1.
0: Del migdia, clar.
3: Els collidors se'n van, cadascú a casa seu, i després em quedo jo al celler, i s'ha de servir, s'ha d'encubar tot això.
0: I escolta, tant, Roger...
3: Hi ha tota l'elaboració, i fins al 8 del vespre. Fem moltes hores al dia.
0: Clar, no m'estranya, però pels oients que ens estan escoltant, quin vi fabriques, així quan el trobem a les superfícies on es pugui comprar, l'haurem de catar.
3: Doncs mira, jo, el meu projecte es diu Roger Vius a Vinyataire, sí. Al costat de Somier, doncs em poso Vinyataire pel fet que la gent entengui que sóc jo allà, que em podo les vinyes, que me les llauro, que me les treballo i que m'ho faig tot jo. I ja, bueno, la sèrie comença amb un llibre que diu Fill d'una sirena i d'un pastor.
0: Sí.
3: Jo sóc de l'Alt Empordà, doncs l'himne de l'Empordà és dins del mar hi ha una sirena, vora mar hi ha un pastor. El meu pare era pagès i pastor, i la meva mare era família peixatera.
0: Caram.
3: Doncs Fill d'una sirena i un pastor, i després els vins de finca, els vins de vinya, es diuen Brillant amb llum, Estrep armeny, i tinc el born blanc i el born negre.
0: Doncs escolta'm, ens els apuntarem. Magnífica aquesta història que m'acabes d'explicar, totes aquestes arrels de família, no?, que segurament també t'han portat a tu, passats els 50, a començar aquesta nova trajectòria i vida professional. A més, m'han dit que ets oient habitual del programa, Roger?
3: Sí, des del primer dia que t'escolto.
0: Home,
3: sí.
0: És una meravella, doncs, ja està. Jo ja estic content.
3: No tots els dies, a vegades intento estirar, depèn de quina època, però sí, molt habitualment.
0: Doncs esperem anar-te acompanyant també al llarg d'aquesta temporada. Roger, t'envio una forta abraçada des dels matiners de Catalunya Ràdio i que vagi molt bé aquest tram final de la barema.
3: Igualment, moltes gràcies.
0: Una abraçada, Roger. Adéu.
3: Igualment, abraçada. Adéu.

0: Sheeran, dos cracks del món de la música, compartint aquesta cançó que es diu Bam Bam. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, bon dia, bon dimecres.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, escolta'm, tinc moltes ganes de veure aquest cara a cara entre Ostrell i Sobera, un dels noms d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sobera?
0: Carlos Sobera, no el tens avui?
1: Sí.
0: Ah, per això. Ara m'estaves espantant.
1: No cara a cara, tampoc.
0: Cara a cara, una conversa,
1: sí,
0: que m'entens, home, que segur que té moltes coses a explicar-te.
1: Però seria més graciós amb Zapatero, no?, perquè movien la cella els dos. Seria un cara a cara més graciós. Escolta,
0: combat,
1: molt bé això d'entrevistar el Roger, eh?
0: Sí, home, tu el coneixes, a més, el Roger.
1: Sí, algun cop... és un geni.
0: Sí, a més, una ment inquieta, eh?, que... de cop i volta
1: va,
0: ha tingut...
1: Va ser, no sé si ho heu dit, però va ser el segon millor sommelier del món.
0: No, no ens ho ha dit, això, mira.
1: Això va ser el 2000, a principis del 2000. El
0: doncs mira.
1: 2007 o 8.
0: Una informació més. Us traig tot teu fins de...
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ei, Anna, sóc l'Oriol, de Girona FM. Escolta'm, només un àudio per felicitar-vos, a tu i a tot l'equip, pel primer programa d'ahir, que em va agradar molt, vull dir, molt àgil, molts temes diferents també, moltes veus de tot el país, vull dir que va agradar molt, de veritat, només un però. Ja saps que els periodistes ens agrada posar una miqueta el dit a la llaga, i t'ho vull dir també. Vaig trobar a faltar que en algun moment parléssiu de Vilanova. Crec que el programa va estar molt bé, però que si s'hagués pogut introduir algun tema més local de Vilanova o parlar de la ciutat, jo crec que hagués quedat bé. Però bueno, escolta'm, vosaltres mateixos, eh? Vull dir, hi ha programes per endavant, si ho voleu agafar com a idea, doncs endavant. I si no, també, no passa res, només faltaria. En tot cas, escolta'm, molts ànims també a partir d'avui, que ja sabem que a partir del segon programa és quan comencen també els exàmens de veritat, perquè és cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, molta sort, molts ànims, i nosaltres avui serem també des de Girona per parlar d'una pel·lícula i de gent que hi ha participat. Per tant, aquí us esperem i va, molta sort amb la Rambla.
4: Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
5: Sí, entenc que sí, una mica més.
4: Tu com el vas veure el programa d'ahir?
5: Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé... És veritat que vam començar molt...

0: Estic sempre de Bon Jovi.
1: Doncs això, que el primer disc van tenir molts anys per preparar-lo i el segon només un, i que no estan contents amb el segon disc. També t'haig de dir que el tercer disc va ser el seu millor disc, o sigui que encara tenim marge.
0: Vinga, doncs avui intentarem fer un bon programa i demà que sigui millor. Ho tenim tot a punt?
1: Sí, sí, les connexions més o menys enllestides, sí, sí, tot a punt.
0: Per cert, volia explicar-te una cosa que va passar ahir.
1: Digues.
0: Vaig arribar a casa i a la tarda-vespre, i és clar, tenia cua de vilanovins que m'havien demanat que els enviés l'enllaç a la web per poder-nos escoltar més tard. La gent estava treballant o portant els nens al parc o el que sigui, a través de l'enllaç laxarxa.cat. Sapigueu que a la pàgina web de la xarxa, doncs cada dia anem penjant el programa i es pot escoltar allà. I quan hi vaig entrar, els primers 25 minuts de programa no hi eren. El programa començava amb l'Arnau dient que li agradava la música country i el Nadal. Aquest matí he passat pel departament de digitals i el César García, per molts anys, per cert, el programador que tot ho pot i que avui és el seu aniversari, m'ha explicat que això és un mecanisme que està automatitzat, això de que del directe anem a la pàgina web, que es fa amb intel·ligència artificial i que és cosa de l'Enric Riba, de l'empresa Enacast.
1: I l'has trucat per veure què ha passat?
0: Li envio un WhatsApp. Hola, Enric, sóc l'Anna. Mira, una cosa, ahir ens vam trobar que el programa, quan es va penjar a la xarxa.cat, es va menjar els 25 primers minuts d'emissió, llavors, que era l'entrevista al Sergi López i el vilanovisme desbocat que vam fer. Llavors, jo no sé si la intel·ligència artificial és del Vendrell, de Vilafranca o de Sitges, o què ha passat aquí en contra dels vilanovins. Ens pots fer 5 cèntims de com funciona aquest automatisme i què pot haver passat? Vinga, gràcies, adéu.
2: A veure, la intel·ligència artificial no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen, m'imagino que era el primer dia, i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio, i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de Nacas, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
3: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: Ho deixaré tot i me n'aniré a viure a pagès. Amb les vaques, les gallines, els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome d'Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24/7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que a Amunt FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra, i avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, Ivan. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, Anna. Hola, Ivan.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, hola.
1: Hola, què hola. Tal? Pili, disculpa.
2: Que demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
1: Ah, molt bé.
3: Sí, em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el del tercer capítol...
1: Bé.

0: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau?
1: I tant, mireu, M1 ve de les sigles d'emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
0: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
2: Del tot. Hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
0: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, digue'ns, Miquel.
2: Que quan has dit que era un pagès, jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballa a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tenir a treballar amb una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
0: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor o un viticultor pagès?
2: Un viticultor que potser sí, fa de pagès.
0: Sí, no? Si vas a la vinya.
2: Vaig a la vinya i és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola i el pagès, per mi, és l'agrícola, però que hi fica consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència. És d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
0: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
2: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumetopea Pitio Campes Shift.
0: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
2: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera, d'un ETT em van trucar que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap, i doncs, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
0: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
2: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort, i és dolent, això espero que no ho sento, però... Quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
0: D'acord, d'acord. Doncs si vols tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
2: Estem en plena diversió ara, sí, sí, ara... Ara, mitja jornada és cada dia, 12 horetes com a mínim. O sigui que, mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
0: Per tant...
2: I sí, estem en plena verema. Lo que, mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i, com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la verema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la verema. O sigui, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
0: Això és degut al canvi climàtic. O sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans...
2: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
0: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
2: Sí, sí, sí. La cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
0: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
2: Bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció. Val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poda en verd se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
0: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
2: Mira, això és llarg, eh? Potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements de la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
0: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
2: Sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica. Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses, una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna. Un altre seria que això dona per un programa sense, un altre seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes. Un altre és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs. Amb treballar amb l'entorn o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
0: Com els has dit, els ratpenats?
2: Muricecs.
0: Muricecs, això en dieu així, a Lleida, muricecs.
2: Sí. Al menar, com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
1: Sí, sí. És una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
0: Ah, mira, és una paraula autòctona.
2: Mira, muricec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
0: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a la Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa? O...
2: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
0: Com aquest programa.
2: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho sé dir, sóc fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats, i més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que, tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, amb una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees, hi ha 24 varietats diferents.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, ¿vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
1: la divulgació del sector primari, sí, sí, amb algunes coses sí, perquè, com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li l'altaveu i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals, però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors, poder explicar tot això, doncs és molt xulo. Sobretot, i en primer lloc, per poder-ho entendre jo mateixa. Que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a qui els ho explico també i ja em donaria per satisfeta.
0: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
2: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tinc ganes de fer un, saps, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí el supermercat de turno, bé, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75. Bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
1: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
0: Ah, sí?
1: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
2: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
0: Seràs el viticultor?
2: He deixat de fumar. Sí, sí, he deixat de fumar pel que pugo ser, saps? Que no em trobo un cap metgero, que si no...
0: El viticultor bomber.
2: Correcte, correcte.
0: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta perquè siguis, d'alguna manera, la nostra consciència pagesa. A veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
2: Res em faria més il·lusió, Anna, eh? que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
0: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
1: I tant, que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
0: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Una abraçada, adéu.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No sé, tu mateixa.
7: Esteu escoltant Rambla 54 amb Posta!
0: Ivan, he de dir que sento això. Jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició, i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
5: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Bé, bueno, l'ordre de los factors no altera el producte.
0: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
5: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
0: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
5: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot, estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor, i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
0: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
5: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
0: Rafa, benvingut al Rambla 54.
6: Bona tarda.
0: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
6: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim aquest joc perquè els mariners en acabar les faenes a la llonja, de quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres ens pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2007-2008, que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra, fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava, i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar. I la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys, i hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen el tenim a Egipte.
5: Rafael, que clar, sí. Jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya potser no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
6: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí. Pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica, és que dues persones a la vegada trauen un número de dits en una mà. El puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5. No? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïixo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu. No? En principi, és una teoria prou fàcil, el que passa és que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant. ¿Vale? Mm. Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca'l. ¿Vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu quatre, o me trau tres dits i diu cinc, o treu quatre dits i diu sis, jo sé que està buscant el número dos, ¿vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número dos. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
5: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
0: pensar-ho,
5: eh? Sí, sí,
0: entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
6: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt. I si no és punt, continues treballant fins que trobes el punt, eh? Si no tu, el teu contrincant.
0: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no? Que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
6: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar, ¿vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar, però se va perdre. ¿Vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues i te podrien prohibir de jugar per això, eh? Perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar... Bueno, has de cridar. No és que et demana el joc cridar en si, però te porta, eh? El joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, eh? El que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té un... Este joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastor. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius que la base la tenen, sobretot, per a mi, en els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Eh? Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt perquè Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer d'això era el joc en el qual jugaven. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... Això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
0: Seria un joc de sector primari.
6: I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa és que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbeix. Vull dir, és addictiu, eh?
5: Bueno, fàcil, fàcil, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que... Tu què fas de marcador? Perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge...
6: No,
5: feu... Feu de tot.
6: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta el teu contrincant, ¿vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
0: Jordi, tu hi jugues?
5: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible, és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
6: Sí, bueno, lo que passa que este joc té esta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
0: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí, i agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
5: Moltes gràcies, Anna.
8: Cadena La Rambla, a Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedrós del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis per això, justament perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi Dabidi Boom. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més de sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de... Nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres. La veu en off podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs. Toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou. Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que a mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi, què heu de saber? Doncs mira, que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació, ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: I a la Nora Esteve. Nora.
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que som mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser... Per què? Com us hi vau presentar, això? Expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, sí. I el meu marit, el pare de la Nora,
3: sí,
4: vam estar...
3: Sí, n'hi havia sencera.
4: ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo, i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven, i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues, i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes. I va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venint la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar li va dir, sí, ja estàs agafat directament, i diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
4: en canvi de noies i adolescents, a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos,
5: sí,
2: parlo, eh?
5: Sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel, o Embolicats, que em m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco.
4: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula, eh?
4: Música, sí.
5: Sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes a que ens tornin a trucar. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir, vull dir que ha anat bé l'experiència.
4: Sí, si
5: ens diessin de fer un altre cop, jo aniria. Sincerament, i crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, al final, dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
4: Sí. Ja. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un, no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així ja l'experiència valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
4: Bueno, com es diu això? La Coronación, el nom posava Cor, no sé què, Cor Coronación, i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
2: Vaja, va tenir sort amb tot, eh?
4: Sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, i hi ha 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però no, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrada deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
2: Ostres, que dur.
3: Perquè del que vau veure, de quan estàveu allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
4: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
5: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris, i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos, i jo crec que sí.
4: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han quatre de reals que es van tornant, i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen doncs, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original, i llavors n'hi ha una altra, que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
5: Sí.
4: La noia tan simpàtica que ens va firmar fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha alguna... Hi ha dos dobles, de fet, un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall, i clar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra i es deixava anar, i està tot molt especialitzat. Llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
2: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
5: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia pues, un autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar, perquè ara estan gravant una escena del cavall i ell també hi havia la seva doble perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble. I també me va firmar en francès, perquè és francesa. I el protagonista,
4: pare, no?
5: Si jo... els horaris de nens, pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el Print Rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
4: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot
5: sí,
4: estava molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper, i una em sembla que ho va fer també amb un tovalló, no? La nostra, amb un tovalló de paper.
5: Sí.
4: I bueno, ells són molt macos, es deixaven... Si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te, no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va...
2: Que bé, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrena cap al març de l'any vinent.
4: Del 2028,
2: Del 2000... Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
4: De l'altre, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post,
2: doncs,
4: anant per llarg, em sembla.
2: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
4: Perfecte.
2: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
4: Gràcies.
3: Igualment, Anna.
5: Adéu.
4: Adéu, gràcies.

0: Estàs escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística i ara mateix el tenim als estudis de la ràdio amb el Marc Tresserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
5: Hola, bona tarda, Anna.
4: Abans de res...
6: Soy Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera estudié el català perquè m'interessa aprendre l'idioma.
4: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Tresserres. Què anem de saber?
5: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60ena de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
4: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
5: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista. I al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir. I també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
6: Sí, el curs de català lo ha empezat des del nivell 1 i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
4: Doncs molt bé. Si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs. Els profes, què tal? Els companys, què tal?
6: Tot ha sigut molt bé perquè he compartit els coneixements que tenen els mestres del tema. Y los compañeros, todos como somos de diferentes países, entonces hemos hablado de las costumbres de cada país.
4: ¿Y qué es lo que más costa de aprender catalán de cap i de nou? ¿Y qué es lo que te resulta más fácil?
6: Leer es más fácil que leer más fácil que porque la pronunciación de pronto faltan como diálogo más interacción con la gente para poder aprender bien el acento y la pronunciación del catalán.
4: Y a més m'han dit que també estudies anglès.
6: Sí, perquè en mi mente que hablar los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
4: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants i que et canvien la llengua?
6: Acá en Tordera hay gente muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gent.
4: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
6: Sí, seria molt, molt important perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puc aportar per al mejorament de la gent.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
5: Molt bé, Anna, moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
4: Gràcies.
6: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escuchando a este momento.
7: Hola, Anna, soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
4: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.
8: Continguts en xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
9: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
10: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, Poesia completa, 2014, Cant de l'Arc, 1979.
8: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Sabies que...
1: Una girafa pot passar moltes hores menjant fulles, especialment d'acàcies, i per aconseguir-les han de treure constantment la llengua fora de la boca. La seva llengua pot arribar a fer uns 45 centímetres de llarg, cosa que li permet envoltar branques i arrossegar les fulles cap a la boca. La part més curiosa és el seu color. Acostuma a ser blavós, morat o gairebé negre, sobretot a la zona que queda més exposada. Aquesta pigmentació es deu a una elevada concentració de melanina, el mateix pigment que contribueix a protegir la nostra pell dels efectes de la radiació ultraviolada. Com que les girafes poden passar bona part del dia alimentant-se i mantenint la llengua exposada al sol, aquesta pigmentació podria proporcionar una protecció addicional contra els danys causats per la radiació solar. No és una adaptació exclusiva de les girafes. Alguns altres mamífers que passen molt de temps amb la llengua exposada també presenten una pigmentació fosca. A més, la seva llengua és extraordinàriament resistent. Les acàcies tenen espines llargues i dures, però la pell de la llengua i l'interior de la boca estan adaptats per suportar aquest contacte.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al Terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: Sabies que...
4: En aquesta vegada és difícil relació entre medi ambient i desenvolupament econòmic, la meitat de la gent opina que cal preservar el primer d'ells. Els que creuen que l'empresa és el que hauria de prevaldre són pràcticament un de cada cinc persones. També destaca, com apunten aquestes dades de l'Observatori del Món Rural, que un terç de la població aposta per trobar un equilibri que faci possible el medi ambient i el desenvolupament econòmic.
5: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Balena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes cinc comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge est alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc, tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Molt pendents d'aquests aiguats, comencem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 9 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45 i les úniques baixes de De Jong i Eric García. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I en Cultura Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, acull una nova edició de la Festa de la

0: els dos vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Al llarg d'aquest mateix matí, aquestes tempestes que en algun cas vindran amb ràfegues de vent destacables i amb molta aigua en poca estona. Les més destacables, les que acumularan més aigua, estaran aproximadament entre el riu Foix i el riu Besòs. També algunes tempestes que aniran apareixent a la Catalunya central i alguna d'intensa al voltant d'Osona, també a la comarca del Berguedà, del Ripollès i de la Garrotxa. Més vent cap a l'Empordà i l'Ebre, aquí sense pluja i temperatura que comença a baixar. De fet, aquesta tarda aquesta clatellada serà molt clara de la temperatura, encara amb alguns ruixats al Prepirineu, l'interior de Girona o l'àrea de Barcelona. I atenció amb aquest vent, que serà molt sec. Compte al bosc, a la banda de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
1: De seguida sabrem com se circula aquesta hora per la xarxa viària. Abans, però, hi parlem de transport públic, perquè ara mateix les tempestes ja estan provocant alguna afectació a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens poden registrar també retards en aquesta línia. I ara sí, volem saber com se circula la xarxa viària catalana, si les pluges també estan provocant problemes. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a dos carrils de circulació fa tot just uns minuts en direcció a Barcelona i tot plegat provoca ja 2,5 km de retencions. També tenim un vehicle avariat, en aquest cas des d'ahir a mitja tarda, que talla un carril de circulació encara a hores d'ara a l'AP-7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. De moment no hi ha altres incidències i pel que fa a les retencions habituals trobem circulació intensa a la C-58 en direcció a Barcelona, també cap al nord de la Trinitat i de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat hi ha algun punt també amb 1,5 km de lentitud, a l'A2 a Cornellà i a la P23 a Molins de Rei també en direcció Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Protecció Civil ja ha enviat un missatge SOS a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials s'allargarà fins a les 5 de la tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat l'abast del decret per un episodi que arribarà al risc màxim entre les 8 del matí i les 2 del migdia.
4: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que siguin possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
1: L'episodi de temps violent, ho sentíem en la previsió del temps, anirà acompanyat d'un canvi radical de les temperatures amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat, deia, 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. El Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar.

0: pactar amb el Departament d'Educació.
1: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
2: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguin tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
3: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
4: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
0: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem-ho, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
6: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
5: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
4: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
5: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
0: Passen 12 minuts de les 7 del matí. Abordem altres qüestions, com per exemple que el govern espanyol preveu publicar avui una quarantena de documents desclassificats per provar que no tenia informació prèvia sobre l'arribada massiva d'estrangers a Ceuta. En paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar aquesta crisi i escatir si el Marroc l'hauria promogut i el govern espanyol no va fer res per impedir-ho. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: A partir d'avui es podrà accedir a aquests 40 informes de situació i d'alerta del 30 i 31 de juliol desclassificats i elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. L'objectiu del govern espanyol és desacreditar la teoria de la conspiració del PP que l'acusa de tenir informació prèvia sobre l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta.
8: La vocació del govern és la total transparència i que la ciutadania acceda a la informació. Indudablemente, pues una labor fundamental de combatir a quienes pretenden abrazar la desinformación y llenar de bulos esta situación. Y el señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
7: Per tot plegat, el govern espanyol mou fitxa després que la jutgessa Maria Tardón assumís la causa a l'Audiència Nacional per investigar la crisi de Ceuta. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat.
0: A Catalunya, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes de l'any passat i un increment de 2.600 milions d'euros. Tot i que aquest topall determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, el govern, de moment, descarta posar-s'hi. És una informació de Lamont Carvajal.
9: Aprovar el sostre de despesa és un pas tècnic per elaborar pressupostos i el govern ho ha fet. L'ha fixat en 43.000 milions d'euros. És un 5% més que per als comptes d'enguany. Ara bé, això no vol dir que engegui la maquinària per fer els pressupostos del 2027. De moment, prioritza executar els del 2026 i aconseguir el nou finançament autonòmic. Segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, els comptes aprovats fa dos mesos ofereixen estabilitat fins al final del mandat.
10: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no? per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
9: El govern no s'ha reunit amb Junts per convèncer els que votin a favor del nou model de finançament autonòmic que s'ha de votar al Congrés de Diputats, malgrat que els seus vots poden ser determinants.
0: L'exconseller d'Agricultura i exalcalde de Mollerussa, Josep Grau, ha mort als 80 anys. Alcalde durant 12 anys a la capital del Pla d'Urgell, va ser l'últim conseller d'Agricultura dels governs de Jordi Pujol. També va exercir altres càrrecs de responsabilitat institucional, com el de president de la Diputació de Lleida, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Va ser també diputat al Congrés per Convergència Democràtica de Catalunya. Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Més detalls amb en David Navarro.
11: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
12: El que fan i com actuen en uns quants departaments, com a mínim, queda clar que, si se'l creuen, ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
11: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. UGT i Comissions Obreres reclamen que es garanteixi el futur de la marca SEAT més enllà del 2030 i asseguren que cal defensar tant l'ocupació com el teixit industrial del país. Els sindicats alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca catalana i reclamen la implicació de les administracions, tot advertint que la continuïtat de la fàbrica no implica garantir el mateix volum d'ocupació actual. Afegeixen que es fa difícil assegurar que els models que deixin de fabricar-se sota la marca SEAT siguin substituïts per models de Cupra. Avui també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als que ja estan detinguts de 15 i de 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages, quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després, es van detenir els dos primers menors, els quals ara se sumen, com us explicàvem, aquests altres dos. I encara en l'àmbit dels successos, afegim que els Mossos investiguen un tiroteig a Catalunya que va tenir lloc dilluns a la tarda en una urbanització de Gavà, al Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, un motorista va ser tirotejat des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un vehicle i el van abandonar poc després a la zona de Can Uriac de Sabadell. Quan la policia va arribar al lloc del tiroteig, va trobar la motocicleta a terra i restes de sang, però no hi havia ni rastre de cap persona ferida. Quan feien les gestions per identificar el propietari de la moto, van rebre l'avís que aquest havia estat abandonat ferit a Sabadell. La víctima va ser traslladada a l'hospital, on no es tem per la seva vida. Quatre persones van resultar ahir ferides arran d'una explosió en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Segons els bombers, l'explosió podria haver estat causada per algun gas i va afectar el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que va cedir i va baixar. Dels quatre ferits, dos estan greus, un de menys greu i un altre té ferides lleus. El sistema d'emergències mèdiques va activar 10 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. En total, s'han desallotjat 42 habitatges. Satisfacció a l'Escola Popular de Balàfia, a Lleida, després que han aconseguit aturar el desnonament previst per aquest dimarts. L'entitat té la seu en un local del fons voltor Cerberus, que havia notificat el desallotjament en menys d'una setmana de temps. Segons l'escola, ha estat gràcies a la pressió popular i veïnal que s'ha aconseguit aturar aquest desnonament i obrir un temps per la negociació. És una informació d'en Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
13: Arran del desnonament ha nascut una nova polèmica amb alguns veïns i veïnes que es mostren contraris a l'escola popular.
14: Que creiem fermament que defensar els interessos d'aquests grans fons d'inversió en cap cas són sinònim de defensar els seus propis interessos. Estem parlant de fons d'inversió que acumulen milers i milers d'habitatges, que generen a través teu, a través d'aquesta especulació, milions d'euros i que estem molt lluny, la classe treballadora, de poder-nos emmirallar o poder-nos sentir còmplices d'aquests grans fons d'inversió.
13: Recordem que el local es tracta del fons voltor Cerberus, que va notificar a l'entitat la intenció de desallotjar l'espai en menys d'una setmana.
14: Sabem que no és una victòria a llarg termini, que el problema continua estant present, però sí que ens dona cert marge per buscar alternatives i sobretot per poder destinar energies i forces amb aquest setè inici de curs de l'Escola Popular de Balàfia.
13: Ara l'escola només vol continuar endavant i engegar el curs a mitjans d'octubre, tal com tenien previst mentre negocien l'estada en el seu local.
0: Nou minuts per arribar a dos quarts de vuit. Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès dirigit per l'ex-blaugrana Giovanni van Bronckhorst a partir de 6:45. De Jong, per lesió, i Eric García, per sanció, són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
15: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Pajor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les exblaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el 26 d'octubre. I el Barça de bàsquet ha presentat els 11 fitxatges del nou projecte dirigit per Alexander Sekulic. L'equip, que només manté 4 jugadors de la temporada passada, s'ha reforçat amb perfils rejuvenits i més físics. El club busca tornar a ser competitiu amb una plantilla versàtil i que pugui aspirar a tot. Ho explica el nou director esportiu, Xevi Pujol.
16: Hem prioritzat un perfil per sobre de les posicions tradicionals, com podeu veure, i creiem doncs, que hem trobat un equilibri entre les personalitats i les característiques d'aquests jugadors que ens pot fer créixer com a equip durant la temporada.
0: I avui arrenca a Tarragona la Lliga Catalana ACB de bàsquet. La competició repetirà la fórmula del curs passat amb una fase prèvia de 2 grups de 3 equips. Els primers classificats accediran a la final de diumenge. Aquesta tarda es disputaran els duels Lleida Joventut i Andorra Manresa. Ens amplia la informació l'Andreu Miralles de TAC12.
17: La Lliga Catalana ACB arriba a la 47a edició i aterra per 5è cop a la ciutat. Tercera de forma consecutiva al Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània. Enguany, amb l'al·licient de ja tenir disponibles les noves graderies retràctil.
18: Notarem aquest augment d'aforament i aquesta facilitat i aquesta comoditat també, sobretot, perquè tenim unes grans instal·lacions, perquè tenim una gran ciutat amb una gran ubicació i també perquè tenim una molt bona afició aquí a Tarragona al bàsquet.
19: De tots els equips ACB, els catalans estan supercontents i cofolls de poder venir aquí. És un lloc, podem dir, que distant de tots els equips, un lloc on s'hi senten molt còmodes. Quan nosaltres els hi proposem, ens diuen que contentins és venir a Tarragona. Per tant, això és un altre valor afegit.
17: Més de 15.000 aficionats tenyiran les graderies durant els 4 dies que durarà la competició més emblemàtica de la pretemporada del bàsquet català.
0: Demà arrenca al Parc Olímpic del Segre la final de la Copa del Món de Canoe Slalom, que reunirà els millors palistes del món a la Seu d'Urgell. S'allargarà fins diumenge i suposarà el preàmbul del Mundial de l'any que ve. En té tots els detalls en Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
20: Un total de 220 esportistes, 12 dels quals de la delegació espanyola i amb noms propis de casa nostra, com Miquel Travé, Laia Sorribes o Núria Vilarrubla, formaran part de la final de la Copa del Món de Canoe Slalom, que se celebrarà al Parc Olímpic del Segre. La prova combinarà fins a 3 modalitats diferents, alternant entre l'eslàlom tradicional i el kayak cross.
21: Hem d'acabar sent salvant les distàncies. Com a Fórmula 1 pot ser el Gran Premi de Mònaco o Singapur, és a dir, que hi hagi Copa del Món, peti, passi que passi, que ningú li entri al cap de que un any en concret no pugui haver-hi Copa del Món a la Seu. Estem preparats per això i així ens veuen des de la Federació Internacional. Hem de seguir treballant amb aquesta intensitat.
20: No només es decidirà el títol del circuit d'enguany, sinó que també serà clau en el procés de classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i servirà com a preàmbul dels Campionats del Món de 2027, que acolliran conjuntament els municipis de la Seu d'Urgell i Sort. En total s'espera la presència d'uns 5.000 visitants per veure de prop a esportistes de 39 països diferents.
0: Els carrers de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès van acollir ahir la 45a edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga de la fil·loxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Fil·loxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats com la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us l'heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja. Més que de pluja, va de paraigües. L'altre dia vaig passar davant d'una botiga que venien paraigües de tot tipus. Em vaig parar perquè em va cridar l'atenció la varietat de paraigües que hi havia. I jo, que sóc curiosa de mena, n'hi havia un de lluminós, un que s'il·lumina amb les gotes de l'aigua. Aquest em va encantar, el vaig trobar molt simpàtic i molt cuqui. També n'hi havia un altre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre paraigües que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigües tan modern, però tinc un souvenir de Besalú que és un mussol, i aquest ja és un membre més de la família. Li en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un dia esplèndid, està de color blau brillant preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació, però el tradicional també té el seu punt, oi?
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes 5 comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Uns ruixats que ja s'estan estenent ja amb diferent intensitat des de fa unes hores al litoral central, al Baix Llobregat i al Garraf. De seguida entrarem a fons en les recomanacions a la ciutadania i tot allò que cal tenir en compte en un episodi de pluges com el d'avui, en conversa amb Xavier Marramon, cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 9 de setembre. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 7:15 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la 6ª orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, acull una nova edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la C-16 a Terrassa que obliga a tallar fins a 2 carrils de circulació en direcció a Barcelona i això provoca retencions des de Viladecavalls. També tenim un vehicle avariat des d'ahir a la tarda que talla un carril de circulació a l'AP-7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. Al Llobregat hi ha algun punt amb un quilòmetre de lentitud a l'A-2 a Cornellà i a la B-23 a Molins de Rei, tot en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix les tempestes estan provocant alguna afectació a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i el regional circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens poden registrar també retards en aquesta línia. Pel que fa al temps, matí marcat per les tempestes, localment intenses i amb molta aigua en poca estona, sobretot entre el riu Foix i el Besòs. També descarregaran a punts de la Catalunya central, a Osona, al Berguedà, al Ripollès i la Garrotxa. Més vent a l'Empordà i a l'Ebre. Aquí, sense pluja. De cara a la tarda, clara baixada de la temperatura, encara amb alguns ruixats al Prepirineu, també a l'interior de Girona i a l'àrea de Barcelona. El vent sec guanyarà protagonisme a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: El que us apuntàvem suar en titulars, el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials tampoc s'allargarà fins a les 5 de la tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat l'abast del decret per un episodi que arribarà al risc màxim entre les 8 d'aquest matí, per tant, d'aquí a mitja hora aproximadament, i les 2 del migdia.
5: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
4: Doncs a aquesta hora volem saber com evoluciona la situació i què hem de tenir en compte abans de sortir de casa aquest matí de dimecres. Ens acompanya Xavier Marramon, ell és cap de guàrdia del CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
4: Quina és ara mateix la situació? No sé si hi ha hagut incidències ja a hores d'ara, a primera hora del matí, si estan havent-hi problemes o de moment encara no.
6: Ara mateix l'episodi ja està actiu, ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat. Aquestes nuclis de precipitació han començat a descarregar força amb força i ja tenim doncs, les primeres acumulacions que ens confirma el Servei Meteorològic de Catalunya de més de 20 litres de precipitació i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, però tots, diguéssim, poc rellevants. No? També tenim aquesta incidència de Renfe, que circula més amb lentitud, com bé heu comentat. I ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès, segons ens informa el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Estàvem parlant d'aquestes 5 comarques que són especialment les més afectades. No sé si dins d'aquestes comarques hi ha alguns punts especialment vulnerables i com això ho esteu coordinant amb els ajuntaments i amb els serveis d'emergència d'aquests respectius municipis i respectives comarques.
6: Sí, doncs ja vam informar a través del sistema d'alertes al mòbil. A més, doncs, hem reforçat la comunicació a través de comunicats i trucades als municipis afectats per aquesta alerta. De moment s'han activat una 50ena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb les policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
4: Què recomaneu a la ciutadania que hagi d'anar a treballar? Hi ha algun criteri clar per saber si un desplaçament és imprescindible o no? Quines són ara mateix les recomanacions que donaríeu explícitament als oients, als nostres televidents que ens estan escoltant, que ens estan veient?
6: Com bé sabeu, i ja ha comentat abans la consellera, tenim en vigent aquesta resolució amb mesures de protecció de la població que restringeix la mobilitat en les 5 comarques principalment afectades. Però el que recomanem en el conjunt de tota la població és que eviti els desplaçaments tant com sigui possible, tothom que pugui fer teletreball, que faci teletreball, val? Que sobretot, menys en què tenim la màxima intensitat de pluja, no es poden produir aquestes tempestes, inclús fora de les zones, fora d'aquestes 5 comarques, podem tenir tempestes fortes amb molta intensitat en moments puntuals, doncs sobretot evitar els desplaçaments en aquests moments i buscar alguna zona segura on refugiar-se, ja que aquestes tempestes poden acompanyades també de forts vents, calamar-se i de fenòmens així violents que poden provocar danys sobre els béns materials i sobre les persones.
4: Vostè s'hi ha referit un parell de vegades. Ahir molts ciutadans van rebre un SLR. Avui, amb l'episodi ja en marxa, està previst que se'n puguin enviar més al llarg del dia si la situació empitjora. En quins casos es torna a activar aquest sistema?
6: Estem preparats ja per poder enviar més missatges d'SLR en quan detectem que hi hagi zones on sigui necessari que s'apliquin mesures de protecció de la població. No? En aquestes zones on detectem que s'estiguin produint fenòmens de violents o tempestes o precipitacions torrencials molt intenses i que no haguem avisat anteriorment amb els altres SLRs que hem fet, és possible que enviem aquests missatges perquè la població prengui mesures d'autoprotecció.
4: Confirmeu que totes les activitats educatives i esportives queden suspeses, com a mínim en aquestes 5 comarques. Hi ha alguna excepció, algun municipi que us hagi demanat explícitament mesures específiques?
6: No tenim constància que cap municipi que ens hagi demanat mesures específiques i continuen vigents aquestes resolucions que suspenen aquestes activitats.
4: Encara una qüestió més sobre aquests consells bàsics que vostè ja ens donava fa uns instants per evitar riscos avui, però perquè quedi clar, per reiterar-ho, què és el que més ens pot posar en perill en episodis com aquest?
6: Sobretot el que hem de vigilar és de no acostar-nos a zones inundables, no creuar rius, rieres, barrancs, encara que portin poca aigua o que ens pugui donar la sensació de que el cabal no és molt alt. Amb poca aigua ja és fàcil que es vegi arrossegat un cotxe o una persona. Per tant, sobretot, molta prudència a l'hora de fer aquests desplaçaments i sobretot en els moments de màxima intensitat d'aquests fenòmens, d'aquestes tempestes fortes que poden acompanyades de vent, de calamar-se, demanar a la gent que busqui refugi dintre d'un edifici i s'allunyi de les finestres, val? Per preservar sobretot el que és la salut de les persones.
4: I ara sí, acabo.
6: També demanem, preventivament, a les zones on encara no s'estan produint aquestes precipitacions, no? Les persones poden ja prendre mesures de protecció i poden, per exemple, retirar tots els elements que puguin sortir volant o que puguin ser arrossegats per l'aigua. Parasols, tendals, coses que habitualment ara tenim posades per la intensa calor que hem patit en els últims dies, doncs, les persones en els llocs on encara no s'estan produint aquesta precipitació, demanem que la retirin a la mesura que sigui possible per evitar doncs, possibles incidències amb aquests casos.
4: I ara sí, senyor Marc Ramon, acabo. Després d'un estiu tan calorós, aquests episodis de pluja intensa seran més freqüents. Ens hem de preparar per una tardor complicada en aquestes reunions prèvies que feu per preparar la població, tenint en compte el risc, per exemple, d'avui. N'heu parlat? Hi ha preocupació entre aquests serveis d'emergència que vosaltres doncs, presidiu i esteu treballant-hi?
6: Sí, efectivament, hem iniciat una campanya per informar la població de que aquests fenòmens de pluges torrencials, de temps violents i tots els fenòmens climàtics que els acompanyen, doncs estem veient que poden ser més intensos del que és habitual. No? Tenim el mar Mediterrani molt calent, aleshores tots aquests contrastos atmosfèrics quan arriben aquestes bosses fredes doncs poden provocar que aquests fenòmens siguin més intensos i que, per tant, doncs, hem de ser més prudents, hem d'aplicar més seny a l'hora de desenvolupar les nostres activitats quan tenim aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Doncs Xavier Marc Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi bé, bona feina, bon dia.
6: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
4: Doncs l'episodi de temps violent, ho sentíem en la previsió del temps, però també ara ho reiteràvem, en Protecció Civil anirà acompanyat d'un canvi radical també de les temperatures, amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. Però avui també és notícia que el Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí, amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona, o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet també mobilitzacions a diverses ciutats, on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
7: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
8: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguem tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
9: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
4: La consellera d'Educació, Esther Niubó, de la seva banda, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
10: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra, amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
4: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor, de fet, en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
12: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
11: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
10: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
11: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
4: Passen 3 minuts de 3:15 del matí. El govern espanyol preveu publicar avui una quarantena de documents desclassificats per provar que no tenia informació prèvia sobre l'arribada massiva d'estrangers a Ceuta. En paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar aquesta crisi i escatir si el Marroc l'hauria promogut i el govern espanyol no va fer res per impedir-ho. Ens ho explica la Carina Bellvé.
13: A partir d'avui es podrà accedir a aquests 40 informes de situació i d'alerta del 30 i 31 de juliol desclassificats i elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. L'objectiu del govern espanyol és desacreditar la teoria de la conspiració del PP que l'acusa de tenir informació prèvia sobre l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta.
14: La vocació del govern és la total transparència i que la ciutadania acceda a la informació. Indudablemente, pues una labor fundamental de combatir a quienes pretenden abrazar la desinformación y llenar de bulos esta situación. Y el señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar les teories conspiranoiques.
13: Per tot plegat, el govern espanyol mou fitxa després que la jutgessa Maria Tardón assumís la causa a l'Audiència Nacional per investigar la crisi de Ceuta. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat.
4: I la mateixa setmana que celebrem l'11 de setembre, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Més detalls amb en David Navarro.
15: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
16: El que fan i com actuen en uns quants departaments, com a mínim, queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
15: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
4: Ens situem ara a Brussel·les, on la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatges assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que, per cert, ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos menors d'edat més, presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i de 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages, quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després, es van detenir els dos primers menors, els quals ara, insistim, se sumen a aquestes altres dues persones, aquests altres dos menors. Set minuts i arribarem a les 8. Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès, dirigit per l'exblaugrana Giovanni van Bronckhorst, a partir de 7:15. De Jong, per lesió, i Eric Garcia, per sanció, són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
17: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
4: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Pajor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les exblaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el proper 26 d'octubre. I en handbol, el Barça comença la defensa de la Champions aquesta nit. Rep al Palau l'Horus danès en l'inici de la fase de grups. Un partit que arriba acompanyat de la renovació del tècnic Carlos Ortega fins al juny del 2031. Si compleix el contracte, estarà una dècada a la banqueta blaugrana. En 5 temporades ha guanyat 31 títols, entre els que destaquen 3 Champions. Aquest curs l'equip ja ha aixecat les Supercopes Catalana i també Ibèrica.
18: Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no? Conseguir además 3 Champions no es nada fácil. Ha habido momentos difíciles, sobre todo la primera temporada, el hacerte un poco con la rienda del equipo, pero creo que el balance general es muy, muy positivo. I vamos a tratar de que...
4: I avui arrenca la Lliga Femenina d'handbol amb el CAC 7 Granollers com a únic representant català. L'equip vallesà debuta a casa a 9:15 contra l'Oviedo. El conjunt estrena etapa amb Josep Morales al capdavant i les incorporacions de jugadores com Laura Ballar, Paula Millaruelo, Risa Conya i Mir Sorensen.
19: L'equip està, penso que amb molta confiança. Estan treballant molt bé, han sigut capaces d'assimilar les baixes i fer un passet endavant i, òbviament, amb moltes ganes de començar ja. Però el primer és que, òbviament, s'ho deixin tot. Vull dir, al final, si algú ens ha de guanyar, que sigui perquè ho fan millor, no perquè estan més intenses, no?
4: Ah. Els carrers de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès van acollir ahir la 45a edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com, a finals del segle XIX, els sadurninencs van vèncer la plaga de la fil·loxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Fil·loxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats, com, per exemple, la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més. I l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya obrirà enguany la temporada tardor-hivern d'arts escèniques de Tarragona. Serà el pròxim 26 de setembre, amb l'obra Pau, una producció inspirada en el llegat de Pau Casals. L'agenda s'allargarà fins al febrer i comptarà amb una setantena d'espectacles teatrals, musicals, de dansa i de circ. El Teatre Tarragona acollirà la majoria de propostes, però també se'n faran a espais singulars, com ara l'antiga presó de la ciutat o el centre penitenciari Mas d'Enric.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar a versió alguns membres de casa, o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana, llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana, o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Per què menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot, que estiguin contrastats científicament. Regalar un bon llibre és també regalar una bona estona amb un mateix, salut, coneixement i benestar.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes 5 comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
5: Ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa, que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat, i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, i ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès.
4: De seguida establirem connexió amb diferents punts del Vallès Occidental i del Baix Llobregat, on es manté activa l'alerta per aquests aiguats. Abans, al punt de les 8 del matí, repassem altres titulars d'aquest dimecres 9 de setembre. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Anirem a fons en l'essència d'aquesta regulació europea en breus minuts, en conversa amb Pablo Feu, advocat especialista en urbanisme i habitatge i professor associat a la Universitat de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més, presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45, amb les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano.

0: caos en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, de retencions n'hem de trobar, de grans incidències no, però alguna incidència que provoca aturades puntuals sí que trobarem. Per exemple, a la C32, a la zona de Cornellà de Llobregat, hi tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit de Llobregat, és a dir, sortint de Barcelona, i això provoca aturades entre Esplugues i Cornellà. Això passa a la C32, autopista del Garraf, ja deixant la ronda de dalt i en sentit sud, en sentit Sitges, a causa d'un vehicle avariat. També tenim un accident, en aquest cas a l'autopista AP7, a la zona del Papiol, aturades d'uns 2 quilòmetres entre Castellbisbal i el Papiol en sentit nord, en sentit Girona. I acabo a l'autovia A2, a Bell-lloc d'Urgell. Aquí s'ha produït l'incendi d'un vehicle, s'hi està treballant, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, i també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'autovia A2, a Bell-lloc d'Urgell i en sentit Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs parlem ara del transport públic, perquè ara mateix les tempestes també estan provocant alguna afectació, en concret a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A més, a causa de les limitacions de velocitat establertes entre aquesta última estació i l'estació de França de Barcelona, la circulació de trens es fa amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens també poden registrar retards en aquesta línia. Circulació per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa també d'una incidència, en aquest cas a la infraestructura, que afecta les línies R4 i R8. I ara sí, previsió del temps. Ens a la costa, com sempre, en Lluís Miquel Pérez. Avui, dia de molta precaució, us ho estem repetint per activa i per passiva amb les tempestes, però compte també amb el vent. Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, avui tindrem un reguitzell de fenòmens meteorològics. Els estem tenint ja a aquesta hora. De moment, pluges que han estat extraordinàriament locals, però algunes són bastant fortes, per exemple, pedregada a Terrassa, gairebé 50 litres per metre quadrat a Vilanova i la Geltrú, 40 en el cas de Cubelles. Aquestes tempestes que a hores d'ara cauen, però d'una forma molt passatgera, i la veritat sigui dita, bastant més local del que les previsions ens deien, que s'estan movent entre la Selva, Osona i la comarca del Ripollès. Noves tempestes al llarg d'aquest matí s'han de formar, això sí, a cavall del Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Barcelonès, els dos Vallesos, el Mollanès, l'Anoia i també el Bages. Aquí, al voltant del mig matí, esperem alguna tempesta. Helena, no esperem que siguin generals. Per tant, molt possiblement, avui hi haurà més d'una queixa. També aquest vent, per una altra banda, que bufa amb ganes a l'Empordà i a l'Ebre. Vent sec, precaució amb el risc d'incendi. Aquesta tarda aquest vent continuarà bufant en aquestes contrades de Tarragona, també del sud de Lleida, la plana de Lleida, l'Empordà, i aquesta tarda amb algun xàfec local però intens que caurà sobretot al Prepirineu, a la Catalunya Central i una altra vegada a Barcelona, però d'una forma intermitent. I també hem de dir, Helena, per fi avui respirarem millor, s'acaba la calorada. N'estarem molt pendents de tot plegat a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats, ho dèiem, a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Els primers xàfecs ja estan descarregant el litoral central sense que per ara s'hagi notificat cap afectació important. Això mentre Protecció Civil ha enviat un missatge est-alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials s'allargarà, recordem-ho, fins a les 5 d'aquesta tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Mas Ramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
4: Ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa que s'ha iniciat sobretot a la zona del Graf i el Baix Llobregat i ja tenim doncs, les primeres acumulacions que ens confirma el Servei Meteorològic de Catalunya de més de 20 litres de precipitació i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, però tots

0: diguéssim, poc rellevants. No? També tenim aquesta incidència de Renfe, que circula més amb lentitud, i ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès. Estem preparats ja per poder enviar doncs, més missatges d'alert en quan detectem que hi hagi zones on passi, o sigui necessari, que s'apliquin mesures de protecció de la població.
1: Com dèiem, el Baix Llobregat és una de les comarques afectades per l'avís de protecció civil per pluges torrencials. La situació preocupa especialment a ciutats com Castelldefels, on ara fa gairebé un any s'hi van produir inundacions importants. Allà hi tenim els companys d'ETV, Toni López i Pau Pasqual. Bon dia, Pau. Quina és la situació ara mateix aquí? On ets tu?
2: Bon dia, Anna. Doncs ara mateix imatge i situació inversemblant aquí a Castelldefels, perquè des de fa aproximadament uns 30 minuts que els núvols ja han escampat i la pluja ja ha parat. Però és cert que la previsió meteorològica s'ha avançat una mica al que es deia ahir, és que des de les 5 del matí als municipis més al sud del Baix Llobregat ja ha descarregat pluja bastant fort, però això des de 7:45 ha parat i com sentíem a la previsió del temps s'ha quedat una mica més al sud cap al Garraf. Però, com has recordat, Castelldefels és un dels municipis que, quan hi ha episodis de pluja, doncs té característiques més delicades aquí al Baix Llobregat i per això des de l'Ajuntament es van aplicar restriccions més fortes de les indicades per la Generalitat, tancant els equipaments des d'ahir a la mitjanit, suspenent el mercat i també tancant les platges amb bandera vermella. Per veure com es viu, com es gestiona un dia amb aquests avisos de pluja aquí a Castelldefels, tenim el regidor de Protecció Civil, el Marc Soler. Marc, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: M'imagino que en dies com avui, llevats des de ben d'hora i preparats per qualsevol situació que pugui venir donada la pluja.
3: Sí, correcte. Ja des d'ahir a la tarda vam començar a treballar des de tot l'Ajuntament, partint de tota la previsió, quan es van vindre ja que teníem 5/6 d'alerta, tenen que prendre totes les mides perquè avui, gràcies a Déu, no ha plogut tot el que he esperat, però que sigui un dia el més calma possible. Es van tindre que prendre mides, sobretot amb el tema de la mobilitat. És molt important no tindre cotxes circulant. Castelldefels és un municipi que ens divideix l'autopista i la via del tren i per fer qualsevol cosa la gent té que creuar per aquests ponts que tenim ara, que per exemple no tenim aigua, però se va tindre que fer un treball de neteja i un treball de que estiguin tots els col·lectors ben col·lectats per quan surti l'aigua vagi cap a fora. Aleshores es va tindre que treballar tot el dia i es van tindre que fer aquestes restriccions més que res per evitar la mobilitat i que la gent no estigués circulant si estiguéssim en un episodi d'inundació.
2: Volia aprofundir en això, Marc, perquè aquí és un dels passos a nivells entre els barris de la platja i del nucli de Castelldefels, que són els que acostumen a sortir a les grans imatges, sobretot als darrers episodis de pluja el 2025 i el 2024, on sobretot en un vau haver de necessitar una bomba per extreure l'aigua els dies següents. Com s'ha treballat des d'aquells anys per estar millor i més preparats i doncs, veure episodis com el d'avui, que tot i que no ha plogut tant, però que no hi ha hagut cap incidència en aquests passos a nivells que connecten les dues parts del municipi?
3: Bueno, sobretot que les bombes estiguin en funcionament des del principi i que només que comenci a caure aigua, les bombes puguin evacuar tota l'aigua cap als col·lectors de la platja. És molt important que estiguin els imbornals més nets, que l'aigua vagi directament, i també s'està treballant en un col·lector, per això vindrà més endavant, en un col·lector molt potent que traurà tota l'aigua en episodis més grans de pluja. Però també van ficar aquestes barreres perquè hi ha moments, com hem dit, el nivell freàtic aquí és molt baix, estem part de baix del nivell del mar, i si plou molt, arribaria un moment que sí que col·lapsaria. Llavors hem ficat unes barreres perquè si en aquests episodis tinguessin que tancar el pont i no poguessin passar, doncs que no quedi ningú cotxe al mig. Però sobretot és molt important que els col·lectors estiguin ben nets i que l'aigua pugui sortir bé cap al mar.
2: Doncs, Marc Soler, moltes gràcies per atendre'ns en un dia avui i explicar com funciona la prevenció en episodis de pluja.
3: De res, vosaltres, moltes gràcies.
2: Doncs, com dèiem, aquesta és la situació a hores de la Castelldefels i sobretot a la zona sud del Baix Llobregat, on els municipis doncs, tenen aquestes circumstàncies més delicades. Ha descarregat des de les 5 del matí. Pendents també de si poden tornar aquestes pluges, però que haurien d'anar baixant a partir de les 12 del migdia fins les 5, que s'acaben les restriccions.
1: Gràcies, companys. Doncs, evidentment, Castelldefels, doncs, que de moment aquesta pluja ha caigut bé, ha sabut caure bé. Estarem, però, molt pendents perquè el dia encara tot just comença, tot just despunta i pot ser molt llarg. Desplacem-nos, doncs, ara el nostre focus d'atenció cap al Vallès Occidental, concretament a la ciutat de Terrassa, on també allà s'esperen fortes pluges al llarg d'aquest matí. Volem comprovar si ja ha plogut i com s'ha preparat la ciutat. I ho fem, està clar com sempre, establint connexió amb en Joan Carles López i la Marina Salvador de Canal Terrassa. Bon dia, Marina. Explica'ns, aquí de moment no portes paraigua, vol dir que o no plou encara o ja ha plogut o ho ha de fer. Explica'ns.
4: Bon dia. Doncs a les 7 del matí ha començat a ploure aquí a Terrassa seguint les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, però de moment ja veieu que sembla que el temporal ens ha donat una treva. L'alerta, com sabeu, és màxima per risc de pluges i inundacions i se situava l'episodi més intens fins ara a les 9 del matí. Però, com dèiem, sembla que de moment ens ha donat una treva aquí. Queda activat el pla d'emergència municipal i també s'activen doncs, les restriccions indicades per la Generalitat, concretament les que va anunciar ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon. Entre elles, el tancament dels centres educatius i la suspensió de les classes, tant d'escoles, instituts com universitats. Una restricció que ens afecta aquí al Vallès Occidental, però també al Baix Llobregat, al Garraf i a l'Alt i Baix Penedès. Per tant, de moment, tot i que no plogui, es demana que no ens deixem guiar per la nostra intuïció i que seguim les recomanacions indicades per evitar possibles situacions de perill.
1: Gràcies, Marina. Interessant, eh? Interessant, perquè encara que no plogui, les restriccions es mantenen i això és bo de tenir-ho en compte. L'episodi de temps violent, ho sentíem, doncs, anirà acompanyat d'un canvi radical també de les temperatures amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre el juny i l'agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. Deixem de moment de banda l'episodi pluges per parlar-vos, per explicar-vos que el Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
5: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
6: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguin tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
7: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
1: Des del departament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que tot i les protestes no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, passant per l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
8: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i també de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem-ho, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua. 4 vegades més, de fet, de l'establert. Ens ho explica l'Ester Minguell.
9: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
10: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
11: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
9: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Deu minuts i arribarem a 9:15. És una de les notícies que us estem destacant avui. Brussel·les presenta la nova llei d'habitatge assequible. Ho farà avui, un reglament que fixa criteris comuns perquè les ciutats puguin limitar el lloguer turístic o restringir la compra d'habitatges que no són residència habitual. L'objectiu és reduir la incertesa jurídica, evitar litigis i donar cobertura a les ciutats que intenten frenar la pressió del mercat. Què implica aquest marc europeu i fins a quin punt pot ser útil? Ho analitzem tot seguit amb Pablo Feu, que és advocat especialista en urbanisme i habitatge. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
1: Què és exactament el que Brussel·les aprova avui? Quina funció té aquest reglament i què aporta que fins ara no teníem?
12: És un reglament que el que fa és fixar unes condicions homogènies en tot l'àmbit europeu, perquè quan els estats ho decideixin es puguin crear zones d'habitatge tensionat. Exactament igual que ja existeix a Catalunya i a l'estat espanyol amb la llei de l'habitatge. De fet, és un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
1: Vostè ho deia, Catalunya ja té aquestes zones tensionades i una normativa pròpia. De fet, el model que presenta Europa és una còpia del nostre. Per tant, la pregunta és en què ens ajuda a nosaltres, què reforça o què pot canviar en el cas de Catalunya o fins i tot d'Espanya, doncs?
12: Bé, canviar poca cosa. El que sí que fa indiscutiblement és reforçar el que Catalunya està fent. És a dir, el que està dient en primer lloc és una cosa que, paradoxalment, el Consell de Garanties Estatutàries ha ignorat en el seu dictamen de 3 d'agost sobre una proposta, una iniciativa legislativa que està a Catalunya per limitar les compres especulatives. I el que ha fet és tot el contrari del que ha fet el Consell de Garanties Estatutàries i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures. Això és bàsic, perquè fins ara sembla que es negui, quan és una situació objectiva i real. I el que està dient és que s'han d'adoptar en aquests àmbits, en aquestes zones tensionades, s'han d'adoptar mesures ja, perquè és urgent. I aquestes mesures són dobles. Una, limitar les rendes de lloguer, com ja s'ha fet a Espanya, i l'altra, que no s'ha fet a Espanya i que es proposa fer a Catalunya, limitar les compres especulatives. Per tant, el que està fent és donar la raó als països com Catalunya, que estan sent pioners en aquestes mesures que s'adopten. I això és importantíssim, perquè sembla que nosaltres estem parlant de ciència-ficció quan estem intentant regular aquestes coses. I no. O sigui, la Unió Europea el que està dient és que la situació és tan greu en tot l'àmbit europeu que és perfectament lògic que s'adoptin aquest tipus de mesura. Per tant, reforça el que està fent Espanya i Catalunya, que estan sent pioneres en l'adopció d'aquestes mesures.
1: Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, en resum el que hem entès doncs, és que aquesta ha estat una petita victòria d'aquelles ciutats que s'han mantingut fermes en aquesta qüestió. Gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
12: Gràcies a vostès, molt amables.
1: Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès dirigit per l'ex-blaugrana Giovanni Van Bronckhorst a partir de 6:45. De Jong per lesió i Eric Garcia per sanció són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
13: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Payor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les ex-blaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el 26 d'octubre.

I arribarem a 8:45 des de Sant Sadurní d'Anoia, perquè els carrers d'aquest municipi de l'Alt Penedès han acollit, de fet ho van fer ahir, la 45a edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga de la fil·loxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Fil·loxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats com la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us l'heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, que fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i el Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes 5 comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Ara mateix, els xàfecs estan provocant algunes incidències i retards a Rodalies, així com a l'aeroport del Prat. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc, tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: Ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa, que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat, i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, i ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès.
6: Doncs, tenint en compte les circumstàncies, repassem quina serà l'evolució d'aquest episodi de pluges torrencials de cara a les properes hores. Ho fem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia de nou, Lluís Miquel.
8: Bon dia, Helena. Doncs aquestes tempestes que ja s'han anat produint, també ens ho comentàvem des de Protecció Civil, però ha de quedar clara una cosa. De moment, la situació no està sent tan destacable com deia les previsions. Dit això, sí que hi ha alguns racons on està plovent bastant a hores d'ara. Per exemple, hi ha un nucli de tempesta bastant intens que es mou aproximadament entre la ciutat de Berga i la de Ripoll. Per tant, aquesta zona del Prepirineu sí que té tempestes destacables a hores d'ara i encara l'anirà tenint al llarg d'aquest matí. Aquestes tamborinades més fortes, ja diem, a cavall del Berguedà i del Ripollès. Les tempestes que hi ha a hores d'ara sobre el mar continuaran allà. Per tant, fins i tot moltes clarianes. A l'àrea metropolitana, que és on en teoria havia de ploure més, però sí que la possibilitat de xàfecs encara continuarà fins al migdia, arrencant aproximadament de l'Alt i el Baix Camp, sobretot ja més al Tarragonès, fins al Maresme, passant pels Vallesos, l'Anoia i la comarca del Mollanès. Helena, tempestes fortes, però molt passatgeres, molt locals. Probablement molta gent ni se n'enterarà d'aquesta pluja. També alguna tempesta arribarà fins a la Costa Brava, a hores d'ara a tocar del Montgrí. Està plovent amb ganes, però tot això passa de seguida. I ens quedarà una tarda doncs, amb algun xàfec una altra vegada, sobretot al Prepirineu, comarques de Barcelona. Però la veritat, i amb la mà al cor, aquesta previsió que teníem ahir de fortes tempestes tan generals a la costa barcelonina, sembla que avui fa una mica de bluff. Per sort, per altra banda.
6: Gràcies, doncs, per les puntualitzacions, Lluís Miquel. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. Buscarem la reacció d'un dels puntals de la comunitat educativa, com són les famílies dels alumnes, en conversa amb la directora de l'entitat que les agrupa a Catalunya, Lidón Gasull. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Pablo Feu, advocat especialista en urbanisme i habitatge, ha valorat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la importància d'aquesta regulació.
9: El que està dient en primer lloc és una cosa que, paradoxalment, el Consell de Garanties Estatutàries ha ignorat en el seu dictamen de 3 d'agost sobre una proposta, una iniciativa legislativa que està a Catalunya per limitar les compres especulatives. I el que ha fet és tot el contrari del que ha fet el Consell de Garanties Estatutàries i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I en cultura, Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès acull una nova edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Els primers xàfecs ja estan descarregant el litoral central sense que per ara s'hagi notificat cap afectació important. En l'àmbit de la mobilitat, sí que estan afectant a diverses línies de rodalies i també provoquen retards a l'aeroport del Prat. Els trens que circulen per la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona registren també retards per una incidència que afecta el subministrament elèctric entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat del Llobregat, segons ha informat Adif. Les demores són d'uns 20 minuts. Això, mentre Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni tampoc essencials s'allargarà fins a les 5 d'aquesta tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
7: No acostar-nos a zones inundables, no creuar rius, rieres, barrancs, encara que portin poca aigua o que ens puguin donar la sensació de que no, el cabal no és molt, molt alt. Amb poca aigua ja és fàcil que es vegi arrossegat un cotxe o una persona. Per tant, sobretot, molta prudència a l'hora de fer aquests desplaçaments i sobretot en els moments de màxima intensitat d'aquests fenòmens, d'aquestes tempestes fortes que poden acompanyades de vent, de calamar-se, demanar a la gent que busqui refugi dintre d'un edifici i s'allunyi de les finestres per preservar sobretot el que és la salut de les persones. A les zones on encara no s'estan produint aquestes precipitacions, no? Doncs les persones poden ja prendre mesures de protecció i poden, per exemple, doncs, retirar tots els elements que puguin sortir volant o que puguin ser arrossegats per l'aigua. Parasols, tendals...
6: Volem comprovar sobre el terreny quina és la situació a aquesta hora del matí a les comarques afectades per l'avís de protecció civil. Ens fixem ara mateix en Sabadell, al Vallès Occidental. Allà hi tenim la Mila López i el Josep Cullell de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Es nota ja al carrer l'efecte de les restriccions o no?
10: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que creieu-me que es nota, i es nota bastant. De fet, nosaltres estem aquí en un dels punts de Sabadell on hi ha més trànsit, especialment en dia laborable. Estem a la zona de la Gran Via, en un dels punts d'entrada a Sabadell. I aquí darrere meu, normalment, hi ha una forta acumulació de cotxes i fins i tot algunes restriccions, especialment a aquesta hora del matí, en l'hora d'entrada a les escoles. Però ara mateix sembla pràcticament un dia d'estiu, un dia de poca afectació, un dia de poca gent, i tot és degut a aquestes restriccions, degut a la previsió dels aiguats. Sí que hem de dir que, almenys de moment, ara mateix aquí no està plovent. Sí que és veritat que estava previst que el gruix fort de la tempesta arribaria entre les 9 i les 10 del matí. De moment, aquí ara mateix no plou. Sí que durant la matinada ha plogut una mica, però almenys no està caient tot el que estava previst en aquesta hora. Què s'ha fet per tal d'intentar evitar al màxim possible els danys previstos per aquesta tempesta? Doncs l'Ajuntament de Sabadell el que ha fet és tancar els equipaments municipals, així com també ha tancat tots els parcs i jardins de la ciutat. A banda, també s'han clausurat els accessos a les zones del riu Ripoll, que són aquelles zones inundables, i s'ha demanat a la ciutadania que, encara que no s'hi pugui accedir amb cotxe, també eviti desplaçar-s'hi a peu o amb bicicleta, per tal de prevenir el màxim possible algun accident que pugui ocórrer en aquell espai. Com ja comentàveu, també s'han tancat tots els centres educatius, els serveis socials dels ajuntaments, les activitats sanitàries que no siguin essencials, així com les esportives de l'exterior. De fet, el propi ajuntament demanava molta prudència a la seva ciutadania i també recordava que la zona del Rodal d'aquí a Sabadell continua estant prohibida a conseqüència de les restriccions per la pesta porcina africana. Ahir els ciutadans tant de Sabadell com del Vallès Occidental van rebre aquest test d'alerta, aquesta notificació de les pluges intenses que hi havia durant el dia d'avui, i sobretot recorden que avui serà un dia molt complicat, o es preveu que sigui un dia molt complicat, aquí a la capital vallesana.
6: Gràcies, doncs, Josep. Es constata, de moment, per les zones que estem trepitjant, que això, que aquestes pluges no són tan fortes com es preveia. Les previsions són unes, el temps, com sempre, fa el que vol. També estan molt pendents del cel, però a l'Alt Penedès, una d'aquestes 5 comarques afectades per l'avís de protecció civil que, recordem-ho, ha implicat, entre altres coses, el tancament d'escoles o la reducció de l'activitat als centres hospitalaris. A la seva capital, a Vilafranca, hi tenim el Carles Morgades i l'Eric Guijarro, de Penedès Televisió. Bon dia, Eric. Ja ha plogut al llarg del matí o encara sou a l'espera de que plogui en aquest punt de Catalunya?
11: Molt bon dia. Doncs aquí a la capital de l'Alt Penedès sí que ha plogut. S'ha produït un episodi de pluja certament intensa, han caigut 25 litres per metre quadrat en la franja de mitja hora entre un quart de 7 del matí i 3 quarts, però la realitat és que a aquesta hora del matí doncs no plou. En aquests moments, situació totalment normal, tranquil·la. Sí que és veritat que amb aquest risc alt de pluja, que encara doncs podria donar-se al llarg de les properes hores, de fet aquest risc, aquesta alerta està activada fins a les 5 de la tarda, però de moment, mirant al cel, situació molt tranquil·la. El que sí que volem fer doncs és remarcar, no?, aquestes precaucions que s'han de tenir en compte en aquestes hores mentre duri l'alerta. I, per tant, tenim amb nosaltres el regidor de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, el senyor Jordi Junyent. Jordi, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Sobretot això, no?, remarcar que durant aquestes hores tenir present que s'han de seguir les precaucions.
12: Les recomanacions bàsiques de que la gent no travessi rieres, que vigilin en llocs on es creuen les rieres, que no hi ha hagut aigua, si s'eviti passar en cotxe perquè poden venir allà us aigua i, bueno, i pot ser un perill. I després també, com a recomanacions, qualsevol problema que tinguin, la gent que truqui al 112, i com altres recomanacions seria tot el tema dels pàrquings soterrats, si veuen que han tingut algun problema d'aigües, que vigilin primer, perquè el primer és salvar la vida i no el cotxe. I res, nosaltres tenim activats el DuproCIM també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta, i esperem que bueno, aquestes previsions no es compleixin tant en tants litres, no?
11: Sobretot remarcar que sí que hi ha hagut aquest episodi de mitja hora, que ha caigut una pluja certament intensa, però més enllà d'això, sense incidències, no?, aquí a Vilafranca.
12: No hi ha hagut cap incidència, eh? Aquí he parlat amb l'hospital, estan funcionant amb normalitat, i bueno, esperem que no repeteixi els fets que van passar fa un any, que sí que ens va tocar molt a prop.
11: Doncs Jordi, moltes gràcies pel teu temps i sobretot doncs, el que dèiem, no? Tornar a constatar que de moment situació molt tranquil·la aquí a Vilafranca, tot i que el risc i l'alerta es manté fins a les 5 de la tarda, moment en què hi ha doncs, aquesta previsió de pluja intensa, sembla que anirà menys.
6: També aquí doncs, la pluja ha passat d'alguna manera de puntetes, però el dia encara és llarg i, evidentment, aquesta tempesta o aquesta previsió, que estava centrada en 5 comarques, pot acabar desplaçant-se, com dèiem i sentíem, cap al nord de Catalunya i cap al Ripollès.
5: Notícies en xarxa. Actualitat local.
6: El Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació. La consellera d'Educació, Esther Niubó, de la seva banda, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
13: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
6: I en aquest context han publicat els resultats de les proves PISA que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor de l'última dècada. Hi ha mals resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de les OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua. Llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
14: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
15: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
14: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
13: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
14: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
6: Volem analitzar tots aquests aspectes amb les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC. Ens acompanya la seva directora, Lidón Gasull. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Bon dia, gràcies a vosaltres.
6: Ara mateix Espanya cau de manera històrica en l'informe PISA. No sé, sobretot en lectura i en matemàtiques, no sé quina valoració en feu, encara que Catalunya n'hagi quedat realment exclosa. No sé si haguessin fet bé les proves aquí, com ens situaríem, en quin arc ens situaríem, però, en tot cas, què ens indiquen aquests resultats del sistema general educatiu d'Espanya, del nostre país, en definitiva?
16: Bé, com bé dieu, no podem utilitzar les proves PISA, no?, per analitzar Catalunya ni per poder-lo comparar, no?, ni tan sols amb ella mateixa. Per tant, sí que és veritat que ens hem d'anar a altres proves que sí avaluen el sistema i que realment Catalunya no surt ben parada amb comprensió lectora i amb matemàtiques, no? Per tant, és un repte que tenim. Hem d'abordar clarament quines són les causes que provoquen aquesta baixada en comprensió lectora i en matemàtiques, i hem de posar sobre la taula possibles plans per poder-los introduir al sistema educatiu. Evidentment, la comprensió lectora és una capacitat bàsica per a que els nens es puguin desenvolupar i que després puguin comprendre textos realment complexos i puguin relacionar idees complexes i, per tant, no podem renunciar a aquesta competència. Per tant, és veritat que no tenim a PISA per poder-nos comparar. De totes formes, igualment, les xifres serien preocupants, no? Perquè són preocupants no només a nivell d'estat espanyol, sinó a nivell de la OCDE, i, per tant, tenim altres proves que ja ens alertaven que Catalunya no està ben posicionada en aquestes competències i que, per tant, ens cal actuar.
6: I com valoreu la reacció de la consellera Niubó al respecte? De fet, ha evitat fer-ne una valoració de cara, això sí, el president Illa compareixerà el proper 23 de setembre per parlar-ne, però ha insistit en menys pantalles i més lectura. No sé si compartiu aquest diagnòstic. Què li exigiríeu en aquest sentit a la consellera?
16: Bé, respecte a no valorar les proves, creiem que és correcte, creiem que no es poden valorar uns resultats on no ha participat una part molt important de l'alumnat i que també és el percentatge que potser també fa variar el resultat d'aquestes proves. Sí que pensem que cal avaluar molt bé què necessita el sistema educatiu per millorar en comprensió lectora i en competència matemàtica. Crec que no és suficient sortir i dir menys pantalles, sinó que hem de veure què realment necessita el sistema, perquè poder, evidentment, que el tema de les pantalles o la tecnologia, el tipus d'ús de tecnologia que se'n fa pot ser una conseqüència, però n'hi ha d'altres de conseqüències que segurament s'han de poder abordar, no? I, per tant, nosaltres creiem que el que s'ha de fer és un diagnòstic seriós, no?, i veure quins mecanismes s'han d'introduir per revertir aquesta situació. Ens sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, eh? I té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat, i hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
6: Doncs caldrà fer-ho i suposo que ben aviat. Lidón Gasull, gràcies i bon dia.
16: Gràcies a vosaltres.
17: Notícies en xarxa. Informació al detall.
6: I és una notícia que acabem de saber. Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys al càrrec. La Conselleria d'Interior ho anunciarà avui mateix en una compareixença prevista a 11:45 d'aquest matí, així com els canvis al departament i l'ascens de qui serà segurament el seu relleu, la primera dona com a cap dels Mossos d'Esquadra, molt probablement la comissària Sílvia Catà. La sortida de Trapero arriba després de 2 anys complexos en l'àmbit policial, com la lluita contra la multa i reincidència i la persecució de les armes blanques, a més de les crítiques per agents infiltrats en assemblees de mestres i la introducció de policies a les escoles. Una notícia, doncs, que tindrem, ens tindrà pendents tot el dia d'avui també. I la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible, que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya i que servirà per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions al Notícies en xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya i reconeix que hi ha una situació d'emergència habitacional.
9: El que està dient en primer lloc és una cosa que, paradoxalment, el Consell de Garanties Estatutàries ha ignorat en el seu dictamen de 3 d'agost sobre una proposta, una iniciativa legislativa que està a Catalunya per limitar les compres especulatives. I el que ha fet és tot el contrari del que ha fet el Consell de Garanties Estatutàries i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures.
6: Doncs ara toca els esports, és el torn de la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
18: Bon dia.
6: Avui que arrenca la Champions al Camp Nou.
18: Sí, el Barça rep el Feyenoord neerlandès. L'equip de l'ex blaugrana Giovanni van Bronckhorst serà a partir de 6:45 en la primera jornada de la fase Lliga. Les úniques baixes que té Hansi Flick per aquest partit són les de Frenkie de Jong, per lesió, i Eric Garcia, per sanció. Els blaugranes, líders imbatuts a la Lliga, afronten la competició amb la motivació d'aixecar la 6a orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
19: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
18: Triomf de l'Europa i eliminació de l'EM en la primera jornada de la Copa de la Reina. Les gracianques es van endur la victòria als penals després que el partit acabés amb empat a 1. Barreiro va avançar les lleidatanes al primer temps i Naroa ja a la represa va tornar a igualar el marcador. L'encert de les barcelonines des dels 11 metres va acabar decidint l'eliminatòria. I el Barça d'handbol comença avui la defensa de la Champions. Rep al Palau l'Horus danès en l'inici de la fase de grups, un partit que arriba acompanyat de la renovació del tècnic Carlos Ortega fins al juny del 2031. Si compleix contracte, estarà una dècada a la banqueta blaugrana. En 5 temporades ha guanyat 31 títols, entre els que destaquen 3 Champions. Aquest curs l'equip ja ha aixecat les Supercopes catalana i ibèrica. Doncs aquest partit serà 6:45, per tant, els culers que ho desitgin avui tenen doble cita. El Camp Nou primer, 6:45 i 6:45 l'handbol.
6: Gràcies, Cristina. Actualitat, la dels esports. Però també molt pendents avui del cel, de les pluges, d'aquesta tempesta. Veurem si arriba o no. I, en tot cas, també del Departament d'Interior amb aquesta dimissió de Josep Lluís Trapero. Adéu-siau, fins demà.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: És dimecres 9 de setembre del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la Xarxa Més. El Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Avui nosaltres parlarem amb en Carles Núñez, creador de la web Pintar Gegants, un espai creat on es poden pintar fins a 1.370 gegants d'arreu de Catalunya, i el tindrem aquí a l'estudi del Nou FM. Després, a 9:45, serà el moment de veure què s'hi cou a les xarxes. Com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i parlarem de què s'hi cou a Twitter. I acabarem el programa fent un viatge pels grans èxits musicals que han sonat a les nostres emissores al llarg d'aquest estiu. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Més de 100.000 alumnes van tornar aquest dimarts a les aules de Vic per començar el curs escolar 2026-2027, un curs marcat per la vaga convocada pels docents Andreu Jiménez de l'UFM.
1: Abraçades, retrobaments i alguna cara de son, així va arrencar aquest dimarts el curs escolar 2026-2027 a Vic. Més de 7.000 alumnes van tornar als centres educatius de la ciutat, des de les escoles Bressol fins a quart d'ESO. Un inici de curs que arriba marcat també per la vaga convocada pels docents. A Vic, la majoria de mestres es van incorporar als centres, tot i que alguns van secundar la protesta. Sentim a la regidora d'Educació i Joventut, Elisabet Franquesa.
2: Avui estava convocada vaga, a Vic obren totes les escoles amb molta normalitat, sí que hi ha alguns professors que fan vaga i és un dret, per tant s'ha de respectar, però en general podem dir que s'obren les escoles amb naturalitat i els infants tindran les aules cobertes i tindran els espais i la normalitat als centres.
1: A l'escola Vic Centre, amb prop de 200 alumnes i una plantilla de 20 docents, aquest curs ha començat amb normalitat, això sí, amb la mirada posada en les negociacions amb la Generalitat. La seva directora, Dolors Ausió, ho explica.
3: Arrenquem amb moltes ganes, amb il·lusió, de retrobar-nos. Sí que avui era un dia, doncs, que tot i que compartim que hem de reivindicar per les millors condicions per una educació de qualitat, creiem que era el moment de retrobar-nos amb els infants, les famílies i els companys, i la majoria del claustre no ha fet un seguiment de la vaga.
1: El principal motiu de preocupació és la manca de recursos humans, especialment per atendre l'alumnat amb necessitats específiques.
3: Tot es tracta dels recursos humans, sobretot, i la retallada en personal, en hores de vetlladora, en aules d'acollida, i tot el que sigui reivindicar aquesta falta de recursos, creiem que és el pel que hem d'apostar.
1: I mentre els mestres i alumnes tornaven a les aules, els centres de Vic ho van fer també amb alguns canvis. I és que l'Ajuntament va aprofitar l'estiu per executar obres i millores en diferents equipaments educatius, amb una inversió de més de 200.000 euros. A l'escola Guillem de Montrodon s'han renovat completament les 6 aules d'infantil i també la xarxa de protecció de la pista. A l'Andersen, nova il·luminació LED a les aules, un nou tancament del porxo i nous lavabos al cicle inicial. També s'hi ha habilitat una nova porta d'accés. Les actuacions també han arribat a les escoles Bressol. A l'Horta Vermella s'han renovat el terra i als Caputxins s'ha instal·lat una porta corredissa amb vidre per connectar dues aules i afavorir l'entrada de llum. I a l'escola Estel, una nova pèrgola per

0: set finalment hem perdut una línia a primer d'ESO, per tant passem de 3 línies oficials a 2. Tanmateix, l'institut i hem fet un equip, un esforç de gestió per tal doncs, de poder mantenir aquesta tercera línia amb recursos interns. Això vol dir renunciant a algunes hores de coordinació i tensant una mica els horaris. Finalment aconseguim classes de 20 alumnes, una mitjana de 20 alumnes, per tal doncs, de poder donar l'atenció que el nostre alumnat mereix i no de 30, que és una ràtio que ens sembla que són impossibles avui en dia.
1: Des del centre i les famílies lamenten que el departament hagi fet una lectura massa estricta de la normativa, ja que la ràtio del centre no queda lluny dels màxims establerts i aquesta es podria superar amb la matrícula viva. Pel que fa al cas de l'escola Josep Oriol Roca, les famílies estan indignades perquè el departament ha decidit treure una línia, tot i que hi ha un alumne més dels 25 que marca la normativa. L'AFA del centre ja va començar un seguit de protestes la primavera passada, alertant que la decisió no complia amb el que Educació havia establert, i aquest estiu van arribar fins a al Parlament de Catalunya per demanar una rectificació, però el govern s'ha mantingut ferm. Martí Prats és membre de l'AFA.
2: La situació és la mateixa que era. És a dir, bueno, amb la diferència que ara són fets consumats. S'ha tret una línia de tercer i només hi haurà una línia amb 26 alumnes superant la ràtio màxima legal permesa. Aquesta és la realitat.
1: Des del centre i l'AFA alerten que decisions com aquesta poden provocar que famílies del poble optin per portar els fills a centres dels municipis veïns amb ràtios molt més baixes com l'Estany o Collsuspina, amb escoles rurals.
3: I la represa del curs escolar va estar també marcat per una represa de les mobilitzacions dels docents amb una nova jornada de vaga, Andreu.
4: En el cas d'Osona i el Lluçanès, les persones que s'hi van acollir es van traslladar fins a Manresa, on es van manifestar fins a la seu dels serveis territorials de la Catalunya Central. El seguiment no va ser tan elevat com en altres ocasions, però segons el sindicat USTEC s'hi va acollir prop d'un 30% de la plantilla, mentre que des del Departament d'Educació parlen d'un 7. Des del sindicat asseguren que les properes setmanes s'organitzaran amb les assemblees dels centres per calendaritzar noves jornades de protesta per reclamar millores.
3: L'artista mural Cinta Vidal ha estat l'encarregada de la imatge de la Mercè 2026 en un any on el cartell ha traspassat del paper al mural. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
5: Així és, Ona, i és que Cinta Vidal ha estat 13 dies amagades darrere d'una escola de la Mercè 2026 a la Biblioteca Marina de Port, Francesc Candel. La muralista va rebre l'encàrrec per part de l'Ajuntament de Barcelona fa prop de 8 mesos i ha estat l'encarregada per posar la imatge a la Festa Major de Barcelona.
6: Jo al principi dubtava una mica perquè és un encàrrec important, però em van explicar que aquest any el que volien fer era un mural, que el cartell fos un mural, i això no m'ho podia negar. No sé, em va fer molt feliç la proposta de poder pintar a la meva ciutat, perquè he pintat a molts llocs, però el lloc on he nascut és especial.
5: Patis de la ciutat amb elements característics de la cultura barcelonina. Sent Barcelona la capital mundial de l'arquitectura 2026, Vidal fa un homenatge al volum i proposa un estampat d'edificis ben reconeixibles.
6: El missatge és que no hi ha ningú protagonista, sinó que tot és protagonista, fins i tot la relació de les persones amb els espais. No són només els espais protagonistes o les persones protagonistes, és la relació que té la gent amb l'espai. I intento retratar una mica tots els espais on passa la Mercè i representar aquesta sensació de que tot passa al mateix temps i has d'anar descobrint cap on vas.
5: El mural, a tamany original, es pot veure a la Biblioteca Marina de Port Francesc Candel, al carrer de l'Amnistia Internacional número 10, a Sants Montjuïc.
6: El procés creatiu d'aquest cartell ha sigut francament llarg. Vaig fer moltes proves. Primer, en un inici volia crear un espai arquitectònic on hi hagués una persona, una figura humana, de dona femenina, al mig, però finalment vaig decidir que el protagonisme el tingués la ciutat. I la representació de la Mercè ja hi és, perquè hi ha la basílica de la Mercè, amb l'escultura de la Mercè, que està integrada dins de la imatge. Em va semblar més interessant.
5: Cardedeu és protagonista del cartell de la Mercè, enguany amb el mural de la Cinta Vidal i l'any passat amb la creació a l'històric taller Germans Castells del Teatre Ambulant, que donava imatge al cartell.
3: I l'Ajuntament de Castellterçol ha posat en marxa una nova edició del programa Activament, una iniciativa municipal pensada per promoure el benestar físic, cognitiu i emocional de la gent.

0: gent gran de la vila, Laia.
1: La proposta s'adreça a persones majors de 60 anys que vulguin mantenir la ment desperta, exercitar el cos i reforçar la seva vitalitat, sense necessitat que pateixin cap tipus de deteriorament cognitiu diagnosticat. Sota el lema "Activa el cos, desperta la ment, gaudeix del moment", els tallers combinaran la mobilitat física suau amb dinàmiques per treballar la memòria, l'atenció, la flexibilitat mental i la coordinació. Les sessions tindran lloc a la sala Ferran Miró tots els dimarts al matí, de 9:45 a 11:00, des del 6 d'octubre fins a l'1 de setembre. Com que les places són limitades, les persones interessades ja poden formalitzar la seva inscripció presencialment a l'Ajuntament de Castellterçol.
0: Aquest dilluns, Santa Eugènia de Berga va viure el darrer dia de gran de festa major amb propostes molt variades. Tot plegat després d'un cap de setmana farcit també de propostes amb una gran novetat que es va viure dissabte a la tarda, les curses de cargols. Andreu Jiménez.
2: No hi ha excusa a Santa Eugènia de Berga per no fer festa quan arriba el mes de setembre. I els membres del Carnassep ho saben de valent. Les ganes de sortir al carrer, disfressats i moure's al ritme de la música, van fer-se notar en una nova edició de la Rua del Carnassep. En paral·lel al Santa Birra, també sortint des de la zona esportiva, els més petits i les seves famílies en van muntar una de grossa, amb confeti i molta animació. Tot plegat per acabar arribant a la plaça Major, on s'hi van muntar el tradicional sopar de food trucks que sempre s'acaben esgotant. Ho expliquen els membres de la comissió.
3: Hi ha la rua dels catalanets, vale, que fan passant i van fent birres i van fent parades, i ens trobàvem, com és el meu cas, que jo anava amb les nenes petites amb el cotxet i no quedava gaire bé. I d'aquí que va sortir una mica, fer una mica de carrossa i fer una mica de rua de carnestoltes d'estiu, que les famílies s'hi poguessin acollir.
2: Els concerts de divendres a la nit i les activitats esportives i infantils de dissabte al matí van donar pas a una de les novetats de la Festa Major de Santa Eugènia d'enguany, el Mundial de Cursa de Cargols, que va tenir un gran seguiment entre la població. La mecànica, molt senzilla, ser el primer en arribar des del centre de la taula fins a la línia del cercle amb l'estímul de l'enciam.
4: Va sorgir d'uns companys que van anar a Mallorca i es veu que allà és una tradició fer aquests concursos. I vam dir, ostres, doncs fixeu-vos molt com es fan totes les coses, que aprofitarem per fer-ho aquí. Inclús nosaltres ens havíem preparat uns 50 cargols perquè si era un fracàs, almenys poder participar nosaltres, però no anem a gastar cap dels nostres, la canalla petita se l'ha portat tot, jo considero que ha estat un èxit rotund. Ha vingut tothom de Sant Joan, els cargols sí que n'ha vingut algun de fora, algun de Cantàbria i algun de Mallorca n'ha vingut.
2: Una jornada de dissabte amb temps també per al sopar popular i l'elecció de l'hereu i la pubilla, títol que recau amb Pau Prat de Saba i Berta Escobar. Sentim a Berta Escobar i a l'alcalde de Santa Eugènia, Xavier Fernández.
5: Ser pubilla i hereu no és simplement portar una banda o una faixa, és representar el nostre poble. És portar amb orgull les nostres tradicions i la nostra cultura. I és també tenir la responsabilitat de mantenir viva una tradició que ha passat de generació en generació. I sincerament ens fa molta il·lusió poder formar part d'aquesta història.
6: Sabem d'on venim, sabem què som i no hem de permetre que ningú ens convenci que som menys del que realment som, ni com a poble ni com a país. Espero que gaudiu molt de la Festa Major i, si m'ho permeteu, acabaré amb una expressió una mica grollera, però que em fa molta il·lusió dir, sent alcalde, que és puta Espanya, visca Santa Eugènia de Berga, visca la nostra Festa Major i visca Catalunya Lliure. Gràcies.
2: El darrer acte de Festa Major a Santa Eugènia tindrà lloc dissabte amb una nova funció de l'obra de teatre Quin Drama al Teatre Àngel Guimerà.
0: I el Fira Músics encetarà la Festa Major de Sant Joan amb una organització renovada i els Metal Busters i Fetus com a cap de cartell i Isaac Muntades.
7: Podem sentir els Metal Busters, un grup format per 3 nois i 2 noies d'entre 12 i 16 anys que encetaran aquest dijous la 6a edició del Fira Músics 2026 a Sant Joan de les Abadeses. El grup de joves del Ripollès farà vibrar el públic amb temes propis molt potents i grans clàssics del heavy metal com Metallica, Iron Maiden, AC/DC, Megadeth o A System of a Down. Els anteriors organitzadors del Fira Músics van decidir plegar per esgotament, però estaven encantats que hi hagués un relleu i, per sort, un grup de persones del municipi van llançar-se a la piscina. José Alguacil, un dels nous organitzadors, explica el més complicat de tirar endavant.
8: Clar, aquest any, per exemple, són 7 grups i, clar, tants caps, tants barrets, saps? Bueno, se'ls ha de donar de menjar, han de mirar la part tècnica. Més que res, coordinar, perquè la part tècnica de so àrtic, doncs, se n'en cuida i ho foten molt bé i pots estar ben tranquil. Més que res, és una responsabilitat.
7: El cartell el completaran Robot Robert, un grup de Sant Cugat que barreja el pop català, guarnint-lo amb ritmes vuitanteros, ritmes de ball i lletres quotidianes. També hi haurà Llengua Morta, un projecte de rap i fusió que aposta per una línia lírica punyent i una mirada crítica sobre la realitat contemporània, i presentarà l'àlbum Plorant Roselles, Cantant Desastres. El següent concert combinarà les cançons de dues cantants i compositores, La Pau i Carmen Aciar. I no seran les úniques compositores, sinó que també hi serà Tura Sala, de només 25 anys, que combina el soul pop amb pinzellades de funk i afrobeat. The Holy Sinners serà un tornada de rock and roll, mentre que Fetus, dels quals n'estem sentint una cançó ara, són un grup de folk punk amb 4 àlbums a les seves espatlles que presenten Romancer Tartera. Els concerts es combinaran entre l'Era d'en Serralta i la plaça Com a Mala.
0: I per altra banda, la cursa de la dona de Ripoll espera reunir 700 persones per lluitar contra el càncer, Isaac.
7: El pròxim diumenge 20 de setembre, Ripoll acollirà la 6a edició de la Cursa de la Dona, una prova solidària i no competitiva amb un recorregut apte per a tothom que sortirà des de la plaça del Monestir a 2:15 del matí. Sentim el regidor d'Esports, Albert Sant Andreu, explicant el recorregut que es farà.
9: Se surt des d'aquí la plaça, es va a direcció a la Font d'en Jordana i allà Ordina es trenca direcció a la Font del Tòtil i es trenca cap a la Font d'en Jordana. Passa el Raval, l'Avinguda del Ripollès, després es trenca avall cap al Pont de Calatrava i es ve pel Passeig de Sant Joan i arribada final aquí. De fet, cada any veus que hi ha molta gent, hi ha gent que va amb carros de nens petits, hi ha gent que va amb el gos, hi ha gent que potser s'ho agafa més per fer-se una marca ahí, però normalment la gent s'ho agafa molt amb calma.
7: L'any passat, la Cursa de la Dona va reunir 690 persones i es van recaptar un total de 7.549 euros que van anar destinats íntegrament a la Fundació Oncolliga en suport a malalts de càncer i les seves famílies al Ripollès. Els diners recaptats per la prova, organitzada per l'Ajuntament, la Diputació de Girona i la Fundació Oncolliga, han estat usats per millorar la vida de les persones al Ripollès.
10: Per exemple, aquí ha començat l'oncoyoga, que es fa al centre Yoganur, i bueno, anem persones que estem o hem estat afectades, i la veritat que va molt bé, perquè la persona que ens ho fa està molt preparada, a part de que gaudim molt, fem molt bon treball. Fem l'estètica oncològica, que es fa a Can de Bànol el primer divendres de cada mes, i se li donen uns vals, no sé si són 5, que són gratuïts. O sigui, i bueno, estàs una hora ja que et fan massatges.
7: Les inscripcions costen 12 euros pels adults i 6 pels infants, que inclouen una samarreta oficial de la cursa i un número d'etiquet per entrar en un sorteig de diversos productes d'establiments locals col·laboradors. La inscripció es pot fer en línia o anant al local de l'entitat a la plaça de la Llibertat aquesta setmana fins dijous de 10 del matí a 12 del migdia i de 5:15 a 7 de la tarda. La setmana vinent es podrà fer en els mateixos horaris, però fins divendres.
0: I després d'acabar la passada temporada mantenint totes les categories, enguany l'handbol Cardedeu espera no només mantenir resultats, sinó collir els fruits que han anat sembrant des de fa més d'un any. Enric.
11: Així és, Ona, i és que l'any passat la temporada va començar amb canvis al cos tècnic i amb una clara voluntat de posar els fonaments del que havia de ser una manera de fer que portés fruits en el futur. I no només ho van aconseguir, sinó que en el que podria haver estat una temporada complicada degut als canvis, van aconseguir mantenir les categories assolides. David Colomer és el president de l'handbol Cardedeu.
12: Pel que fa als sèniors A, tant el masculí com el femení, doncs pel que fa al masculí, crec que l'objectiu és clar, que és intentar l'ascens a Lliga Catalana Or. Ara mateix estem jugant a Lliga Catalana Argent. Ens faria molta il·lusió poder assolir aquest objectiu de l'ascens. D'aquesta manera tindríem tant el masculí com el femení A jugant a Lliga Catalana Or. Pel que fa al femení, doncs l'objectiu està clar que és intentar mantenir la categoria que tenim ara.
11: Amb gairebé 250 jugadors i jugadores repartides en 19 categories diferents, l'handbol Cardedeu ja té prevista la posada en el cap de setmana el 19 de setembre, on els primers equips començaran la temporada amb les ganes i la capacitat per aconseguir iguals o millors resultats que l'any passat.
0: I pels qui els agrada seguir els esports, també els explicarem que una temporada més ho podran fer a través del Nou TV i la xarxa Més, Andreu.
2: I ha estat donat a conèixer la programació esportiva a la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que comença dilluns. Presenta una novetat els diumenges, en què es donarà protagonisme al futbol català amb un triplet de partits corresponents de la segona i tercera federació masculina, Lliga Elit, i primera, segona i tercera federació femenines. Per exemple, el dia 20 de setembre es podrà veure en directe el derbi Manlleu-Vic de la Lliga Elit. També es consolida el programa Aixeca la Pica, una coproducció del Nou TV, Canal Reus i Canal 21 Ebre, sobre hoquei els dilluns, i també la resta de programes temàtics centrats en diversos esports cada dia de la setmana. A més, s'estrenen podcasts temàtics com Enganxat als pedals sobre ciclisme, una coproducció del Nou FM, La Veu, Ona Codinenca, La Xarxa i altres emissores locals. També es podran seguir grans competicions com els Campionats de Catalunya d'Atletisme, les Mitges Maratons de Barcelona o la de Granollers.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
13: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pepa Costa. Bon dia i bon dimarts.
14: Hola, molt bon dia. Un dia més aquí a l'Espai del Temps. Avui estem en un dia en plena transició meteorològica, ho podria anomenar així, transició meteorològica. Tenim un front que ens està creuant, ja ha deixat les primeres pluges, sobretot en el Pirineu hi ha llocs que més, que ha pogut més de 20 litres, també sobretot cap a l'àrea metropolitana de Barcelona també, alguns llocs més de 20-30 litres. Per fi, aquest canvi de temps. Han baixat ja una mica les temperatures aquesta nit, sobretot alta muntanya, zona de Ter, mínimes al voltant dels 5-6-7 graus. Per tant, es nota aquesta baixada, sobretot ja, com deia, a alta muntanya. I mica en mica aquesta baixada de temperatures es notarà a totes les nostres comarques. Atenció, perquè hi ha avisos també de tempestes fortes, sobretot aquest matí i també a primera hora de la tarda. Les tempestes poden superar els 30-40 litres en molt poca estona, per tant, precaució durant el dia d'avui. Són de mal preveure, ja sabem que aquestes tempestes poden ser molt fortes i a pocs quilòmetres gairebé ni ploure. Per tant, una situació de front fred que ens està creuant, que provocarà tempestes, però que seran irregulars, que seran difícils de predir, i això, que poden deixar molts litres en un lloc, però a pocs quilòmetres molt poca cosa. I baixar de temperatures. Ahir encara molta calor, Déu-n'hi-do, quina calor el dia d'ahir, amb temperatures superiors als 30 graus i de molt. Avui no, avui ja costarà molt arribar als 30 graus, temperatures ja molt més normalitzades degut a aquesta entrada de vents més freds i també aquesta nuvolositat que serà molt més important que els últims dies. I això és tot. A disfrutar del dia d'avui i precaució amb aquestes tempestes que poden ser de fortes a molt fortes, una mica de compte que poden ser això, importants, i pot provocar algun efecte una mica important en el nostre dia a dia. Moltes gràcies, adeu.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep, fins demà, i perdó perquè no som dimarts, sinó que som dimecres. Aquesta setmana curta descol·loca una miqueta tothom. Bé, ara nosaltres, després de veure com està la situació meteorològica d'avui, farem un repàs, com sempre, dels transports. Andreu, explica'ns, avui és un dia complicat meteorològicament parlant, ara ho acabarem de comentar, però no sé si ara mateix ja hi ha alguna incidència, Andreu.
2: Doncs mira, a veure, per començar, clar, plou sobre mullat, per tant a la R3, avui doncs s'han rentat les mans, han sigut previsors, el tren, un tren que sortia de Puigcerdà fins a la Garriga, des de a les 5.53, que sortia de Puigcerdà ja. No, de les 5.53 sortia a la Garriga i havia d'arribar a Puigcerdà a 9:15, no circularà entre Puigcerdà i Ripoll a causa de les condicions meteorològiques adverses. S'ha establert un servei alternatiu de transport per carretera en aquest tram. Per tant, els trens funcionaran, però de la Garriga fins a Ripoll.
0: Bueno,
2: és el que jo intueixo, perquè el missatge tampoc et diu aquest tren, no, yeah. No et diu la resta. Però clar, com que l'oferta de trens de tota la línia
0: també és, menor, és limitada, per
2: cim. Doncs, ja va haver-hi pocs trens que arribin fins a Puigcerdà. Llavors, els que ho fan, doncs, la línia, doncs no estaran operatius per la xarxa ferroviària.
0: No sé si, a part d'aquestes afectacions a la línia R3, com està el tema a les carreteres? A la C-17, de moment, hi ha hagut algun incident?
2: No tenim cap incident a la C-17, per tant, normalitat a les carreteres, ara mateix.
0: Sabem.
2: Toquem fusta i que sigui així,
0: exacte,
2: perquè és un dia de pluja.
0: És un dia de pluja.
2: Hi ha zones de Catalunya on també s'han anul·lat aules.
0: S'ha apostat per al teletreball.
2: Sí, correcte. També atencions mèdiques que no fossin prioritàries, doncs, també s'han suspès, per tant, ja veiem un dia, doncs, de pluja i que fa que el país funcioni d'una forma diferent.
0: Doncs estarem al cas de com avança aquesta situació meteorològica i, com sempre, doncs, precaució a les carreteres i, en aquest cas, evitar desplaçaments innecessaris i només moure's quan sigui necessari. Moltes gràcies, Andreu.
2: Gràcies a tu, Ona. Fins ara.
0: Fins ara.

0: Doncs bé, nosaltres, després de la publicitat, tindrem aquí a l'estudi del 9FM en Carles Núñez, veí de Call d'Atenes i també creador de la web Pintar Gegants, una web que permet pintar i descobrir els 1.370 gegants del nostre territori. I amb ell, doncs, el coneixerem de què va aquesta web, una web que volem comentar que s'ha fet molt viral. Ell mateix ens ho explicarà d'aquí uns minutets. I després de parlar amb en Carles, nosaltres també farem un breu repàs d'aquestes cançons que han sonat al llarg d'aquest estiu. Farem un repàs musical on podrem escoltar, doncs, aquestes cançons que més s'han pogut reproduir a les nostres emissores, però com això ho sabeu, doncs ho farem després de publicitat, com sempre, a les emissores locals, al 9FM, la Veu de Sant Joan, Ona Codinenca i Ràdio Televisió de Cardedeu. 3 minuts i tornem. Fins ara.
1: El 9FM, el nou so d'Osona. 24/7.
2: Si t'agraden les antiguitats, vine el 13 de setembre al recinte Firal al Sucre de Vic. A la descarregada de Vic hi trobaràs mobiliari, objectes de decoració, peces d'art, joies, eines, llibres i moltes coses més. Descarregada d'Antiguitats de Vic, diumenge 13 de setembre, de 8 del matí a 2 del migdia. Sorteig d'un obsequi entre tots els visitants. T'hi esperem.
3: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
1: El 9FM 92.8.
4: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
4: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
4: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
4: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
4: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
5: Bona nit, sóc l'advocat dels detinguts. M'han dit que han entrat dues persones aquesta tarda.
6: Un momento, por favor. Estamos tomando declaración.
7: Què fem amb l'assemblea?
8: Jo ho tinc clar. Continuar. Ara que la gent ha perdut la por, ho hem d'aprofitar.
9: O potser és precisament per això que ja no cal. Per què seguir funcionant com un moviment clandestí si ja tenim partits, sindicats, agrupacions?
1: El 9FM, en coproducció amb la xarxa i Ràdio 4, presenten La unitat que va fer trontollar el franquisme. Assemblea de Catalunya 1971-1978.
10: Presentació aquest dimecres 9 de setembre a les 7 de la tarda a la Sala Verdaguer Callís del 9-9 i en directe al 9FM. Buscant la llum,
1: buscant la... El 9FM. El nou so d'Osona.
11: Territori 17.
0: Són 9:45 i, per tant, és moment per l'entrevista. És una idea que va néixer dins de casa i que en pocs dies s'ha convertit en tot un fenomen viral a Catalunya. És en Carles Núñez, veí de Call d'Atenes, i és creador de Pintar Gegants, una web que permet pintar i descobrir els 1.370 gegants del nostre territori. Amb ell parlarem sobre l'origen del projecte, sobre l'ús de l'intel·ligència artificial i també de la gran acollida que ha tingut aquesta iniciativa. Bon dia, Carles, i benvingut al Territori 17.
12: Hola, bon dia.
0: Bé, ara, estàvem comentant, abans de començar l'entrevista, que no és la primera que fas, aquesta entrevista, perquè, com hem comentat, és una iniciativa, doncs, que s'ha fet viral. Explica'ns una miqueta com va néixer aquest projecte, Pintar Gegants, i, clar, també neix, entenc, d'una petició del teu fill, no?
7: Sí. En aquest cas. Sí, això va ser en Mario, que és el meu fill, que té 3 anyets i just està a escola, ha començat ara. I res, ell estava a casa, allò que estàs a l'hivern, és un cap de setmana, no saps què fer, i la meva dona va venir al despatx i va dir que en Mario ja havia pintat tots els gegants disponibles per pintar a internet, que no són molts, no eren molts, de fet, eren uns 5, i que ell demanava més i que demanava alguns específics i tal, i que a veure si es podia fer alguna cosa, no? I la meva dona, la Judit, em va donar com una mica el dimoni, em va ficar el dimoni al cap de si es podia fer alguna cosa, no? I llavors vaig estar indagant una mica què es podia fer i vaig descobrir que hi havia una web que es diu gegantcat.com, que porta 20 anys fent coses amb gegants, que és com una Wikipèdia de gegants, no? Llavors vaig dir, vale, ja tinc un directori on hi ha gegants amb fotos, i llavors això ja a partir d'aquí és relativament senzill, no? Llavors faltaven com 2 ingredients, jo sempre explico el tema dels ingredients, que era la IA i coneixement informàtic per fer la web. Llavors vaig fer la web i amb la intel·ligència artificial, després si vols t'explico una mica més, vam generar els inicialment 1.370 dibuixos, ara ja són 1.400 i pico, 1.420 o així.
0: En Mario té 3 anys, has comentat, ha començat l'escola.
7: Sí.
0: Clar, com coneix els gegants? És a dir, vosaltres a casa teniu tradició gegantera o és una cosa que va aprendre...
7: No.
0: D'on va néixer això?
7: No, mira, i just a la Marta Romagosa, la nit dels ignorants, li deia el mateix. No tenim molt clar d'on ve l'afició. El que sí que sabem és que hi ha un punt en el temps que hi coincideix, que de fet vosaltres us hi vau fer ressò, que és la inauguració, diguem, o la reinauguració d'en Sopetes, que és el gegant de Call d'Atenes, no? Llavors ell tenia un any i mig, em sembla, i òbviament durant aquella temporada sí que en Sopetes va sortir molt, perquè clar, era com la novetat, llavors va sortir un munt de festes locals d'allà de Call d'Atenes. I arrel d'això vam anar a veure el Seguici, d'aquí de Vic, nosaltres vam néixer a Vic, llavors òbviament doncs, el coneixíem, i al Seguici ja, òbviament, veus totes les bèsties i els gegants i al·lucina. Jo crec que a partir d'aquí, una mica culpa nostra. El vam anar empuixant nosaltres, anar a veure coses, perquè ens agradava tant la cara que feia i l'il·lusionat que estava, que bueno, vam dir, doncs vinga, anem a mirar més coses. I després ja m'hi vaig ficar a la colla gegantera de Call d'Atenes tocant la caixa amb els grallers, i a partir d'aquí ja doncs, t'enganxa una mica.
0: Carles, explica'ns ara una miqueta com va ser el procés de creació de la web, perquè clar, tu explicaves, tenies la web dels gegants, però et faltaven aquests 2 ingredients, que aquests els vas aplicar tu. Com va ser això? Tu entenc que ja tens coneixements informàtics?
7: Sí, jo he treballat, porto més de 10 anys dedicant-me a això, i havia treballat per empreses molt, molt grans, ara estic treballant en una empresa bastant gran que es diu Framer.com, i jo havia treballat amb Piqué fent videojocs, per exemple, de futbol, o havia treballat a Fotocasa i Mil Anuncios, és a dir, són portals que són relativament importants i que requereixen un cert coneixement informàtic per treballar-hi, però la IA és relativament nova, llavors jo porto amb la IA potser uns 2 o 3 anys ja. Llavors tenia com un cert coneixement al voltant d'això i sabia, diguem, quins eren els límits que la IA tenia per saber el que es podia fer i el que no es podia fer. Llavors el que vaig fer al final, introdueixo molt ràpid, però amb la IA el que he fet és... Ja el concepte, és a dir, el concepte genèric, diguem, mainstream o cultura pop ja, és el ChatGPT, el Gemini, Claude o tot això, no? Això són chats on tu fiques un text i ell et torna un altre text o una imatge o el que sigui. Però hi ha un concepte més profund, que són els agents d'intel·ligència artificial, als quals tu els hi pots donar una sèrie d'instruccions prefixades perquè es comportin d'una manera concreta, no? La ràdio no, és insubstituïble, però tu podries dir doncs, un agent, en aquest cas, doncs, que generi dibuixos. I després tenim un altre agent que el que feia era auditar, era l'auditor. Llavors, l'agent 1, diguem, generava els dibuixos, li passava a l'agent 2, i l'agent 2, en base en un directori que havíem fet nosaltres de keywords, de paraules clau, analitzava quines paraules clau tenia aquest gegant. Per exemple, imagina, no? Un gegant que té corona, lo típic, no? Corona, un bastó i no sé què més. Doncs les keywords eren corona, bastó i un de llonces d'un ajuntament, no? Doncs l'altre, l'auditor, el que feia era veure si aquesta altra foto tenia almenys la corona, el bastó, etc. Si ho tenia, doncs era un ok, i si no, doncs es tornava a regenerar.
0: Llavors, clar, a partir d'això es comencen a generar les imatges aquestes, que són imatges amb la línia fina per poder-les pintar, no?
7: Sí.
0: Clar, potser jo el primer cop que vaig pensar que era per imprimir i llavors ho pintaves a casa. Mm. Però realment hi ha aquesta opció, però també hi ha l'opció de pintar-la a la web.
7: Sí.
0: Clar, com funciona això?
7: Nosaltres prioritzem, amb la meva dona, quan ho vam fer pel nostre fill. Llavors,
0: exacte,
7: què vam prioritzar? Vam prioritzar, nosaltres no, en Mària no fa servir pantalles, jo m'hi dedico a l'informàtica, però al final és allò que t'hi dediques a alguna cosa i després no ho apliques a casa teu, i el meu fill, de moment, fins almenys als 5 o 6 anys, no vull que toqui pantalles. Llavors, vam prioritzar primer el tema de la impressió de dibuixos, perquè els nens almenys tinguin un moment, bueno, mantinguin el tema analògic, no? Mm-hmm. Però després van fer el tema de pintar online, per si vas en un avió, et quedes sense paper o el que sigui, fer-ho. I l'editor era una mica cutre al principi, però fa literalment 3 dies li vaig fer com una neteja, diguem, total, i el vaig redissenyar de zero, i ara és bastant més guai, diguem-ne. O sigui, que si volen fer servir, ho poden fer servir, també. Mm.
0: I també comentaves abans, 1.370 gegants al principi, i en són 1.400. A part de gegants, no sé si tenim altres escultures, per exemple, capgrossos o alguna altra cosa així.
7: Sí, imatgeria en general n'hi ha. És a dir, tenim d'aquí de Vic hi ha el lleó, ara que recordi, crec que l'Àliga també la van posar, i després ens han enviat moltes coses de correfocs, de, bàsicament, de bèsties, de diables i tot això, sobretot. No et sabria dir amb certesa si tenim molts capgrossos o no, però segur que hi ha de tot. És a dir, hi ha bèsties, hi ha capgrossos, hi ha gegants, hi ha de tot. Mm.
0: I a part d'això, quin ha estat el repte més complicat de tot el projecte? No sé si potser la part tècnica, el fet de generar les imatges a mi, com quin ha estat?
7: La part tècnica realment ha sigut ara, que ha explotat tot, gestionar, perquè jo no tenia cap mecanisme per rebre el feedback i ordenar el feedback. És a dir, jo tenia allà un formulari de proposa un gegant, un formulari de report un gegant, m'arribava a mi el meu correu electrònic i s'acabó. Mm-hmm. Però clar, quan han començat a enviar i ens han enviat més de 170 gegants per posar, i a nivell de, diguem, de feedback de gegants que potser no estan bé o tenen algun detall que no estan bé, no sé, et podria dir fàcilment 300. Clar, gestionar això en les 2 setmanes que portem amb una feina com tinc i sent pare és complicat. Crec que això ha sigut el repte més hardcore, que al final he creat un mecanisme per no automatitzar, però per organitzar tot això, però ha sigut més ben bé això que no l'altre, perquè la web vam trigar a fer-la, no sé, dic vam, perquè incloc a la Judit, però, no sé, 3 hores. És a dir, la generació d'imatge van ser unes 8 hores, amb packs, diguem, de 100, però gestionar això que ha passat, diguem, el viralitzar, és molt heavy, la veritat. Mm.
0: Ara abans m'explicaves també que el programa que vas estar ahir vas escoltar un àudio d'un nen que havia pintat els gegants. Clar, el feedback ha sigut increïble i entenc que és molt positiu, no?
7: Sí, és superpositiu, és a dir, et puc dir que puc comptar amb els dits d'una mà els comentaris negatius que hem tingut. N'hem tingut 5, t'ho puc dir, a més a més. I els positius, no sé, jo crec que més de 1.000. Ha sigut molt guai perquè, mira, vam anar a Olot a les festes d'altura i parlava amb la meva dona del tema de pintar gegants, tal i no sé què, i un home es va fer com ressò i va dir, ostres, ets tu el que ha fet pintar gegants, però sorpresos, com dient, ah, però ets tu, com si no pogués ser jo,
0: sí,
7: no?
0: Sí,
7: i
0: sí,
7: que soc una persona normal, saps? És a dir, soc el pare d'en Mario.
0: Sí.
7: Llavors, és molt guai perquè al final és molt maco. Ressò així en físic, diguem, perquè clar, sempre que parles amb els pares en físic, els nens, que són qui fan servir la pàgina web, són els que no parlen,
0: clar,
7: perquè
0: clar,
7: tenen vergonya. Llavors, vas tenir l'oportunitat ahir en aquest programa de sentir un nen, no? I va ser molt guai perquè va ser com, ostres, bueno, els nens ho fan servir i és maco. O sigui que molt guai.
0: Mm. I clar, també això, has rebut atenció dels mitjans. Com has viscut? Perquè és veritat que això, la creació en si va ser ràpida, tu mateix vas comentar 3 hores, però clar, ara estàs visquent tota aquesta repercussió dels mitjans i tal, com ho estàs vivint?
7: Bueno, és portar-ho. Al final s'han de tenir els peus a terra. Mm. Pintar gegants és una web que la web en si no té cap ànim de lucre. Potser surt un projecte satèl·lit que, òbviament, haurem de parlar amb les colles, diguem, ja com un pilar fonamental que jo estic mantenint, que és mantenir el respecte per les colles, tenir les il·lustradors reals, és a dir, si es fa alguna cosa mai a nivell d'un producte d'alguna colla, serà amb un il·lustrador real i les colles, òbviament, involucrades al 100% del projecte, però realment s'han de tenir els peus a terra. És a dir, això és una onada que a la gent li agrada. Òbviament, les visites del web es quedaran estancades amb més visites de les que hi havia abans, perquè hi ha hagut molt ressò, però que al final això no serà sempre. El pic de visites de la web van ser 20.000 visites úniques en un dia. Estem parlant, és a dir, jo m'hi dedico en això i estem parlant del tràfic que podia tenir en un dia webs molt importants que ja he esmentat. Llavors, és tenir peus a terra i ja està. Agraït, és una experiència més de la qual, doncs, mira, escriurem en un àlbum de fotos perquè en Mario el dia de demà en sigui plenament conscient i ja està. M'ho he pres amb filosofia, la veritat. No. També és veritat que com no hi ha hagut hate, és molt més fàcil de portar, no?
0: Clar,
7: suposo que si m'haguessin escrit molts missatges negatius, doncs m'hagués ratllat més i tal, però és que al final és un projecte que es fa des de l'amor per en Mario, és a dir, no hi havia cap intenció en absolut, això es va pujar a internet perquè es va pujar a internet, però podríem haver-ho deixat en un àmbit local a casa.
0: No sé si, clar, has vist bastant, si has conegut bastants gegants, què és el que més t'ha sorprès? No sé si hi ha alguna curiositat de dir, ostres, tots els gegants tenen aquesta característica o... No sé si tens alguna anècdota amb algun gegant.
7: No tinc anècdotes com a tal, però el que sí que em sorprèn és... Bueno, ara serà una mica de llonces, però em sorprèn d'unes coses. Una, que a nivell, no sé, cultura o ajuntaments o tal, sí que hi ha ajuntaments segurament que fan molt més suport, però que la majoria d'ajuntaments suportin amb el mínim aquest tipus d'entitats. És una de les coses que em sorprèn. És a dir, al final la imatgeria hi estarà allà. És a dir, són obres d'art. Més ben fetes o més mal fetes, però són obres d'art que nosaltres ens morirem, seguiran allà i s'han de respectar i s'han de seguir.
0: I preservar, també.
7: I preservar, exacte. I això costa uns diners. I les colles geganteres no en veuen gairebé ni cinc. És a dir, és purament voluntari la feina que es fa, òbviament. Però, clar, hi ha coses que són necessàries, com, jo què sé, només un remolc, no? Per exemple, o coses així. Això és una de les coses que m'ha sorprès. I l'altra, el pes i la capacitat que tenen els geganters per portar gegants. És molt guai, la veritat.
0: Ja per acabar, Carles, no sé si tens algun gegant preferit. Suposaré que són els d'aquell d'Atenes perquè és el teu poble, però... Clar.
7: A mi en Sopetes m'agrada molt, és a dir, és poder... I és genuïnament, no és per dir rotllo fer aquí una mica de posing, però a mi en Sopetes m'agrada, perquè és un gegant... No és comú. És un gegant que té cara de mala llet, que porta això, una cullera, tal... Així pensant, a mi m'agraden molt els de Solsona, personalment també, però perquè també són molt trapelles, no?, diguem. Llavors són gegants que, a més són molt mainstream també i molen, llavors. Bueno.
0: Aquest.
7: Sí.
0: I com podem accedir a la web? Com podem entrar a Pintar Gegants?
7: Doncs mira, aneu al navegador, poseu pintargegants.cat i entreu allà. Hi ha un cercador, ara hi ha un sorteig actiu amb Ànima Vic, aquesta botiga de la plaça del PES, del gegant Moro de Vic. Llavors, si volen participar, hi ha un banner, o si no, que vagin al nostre Instagram, que és @pintargegants. I ja està, que pintin tot el que puguin, que s'ho passin bé. La web estarà allà gratis per sempre, o almenys fins que duri. I res, que ho facin servir tot el que puguin.
0: Doncs Carles Núñez, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres al Territori 17. I doncs potser aquesta web es va multiplicant i tenim més webs.
7: Seria guai. El projecte final tenim algunes propostes al voltant, projecte satèl·lit, potser no web, però tenim alguns projectes a sobre de la taula, veurem a veure si els podem aterrar i si val la pena, però sempre amb el màxim respecte per les colles i els il·lustradors de Catalunya, que al final són els que estan allà a donar el callo sempre.
0: Doncs moltes gràcies, Carles, i que al Mario li vagi molt bé aquesta nova etapa.
7: Molt bé, sí, està allà al col·legi el Roser, a veure com va.
0: Que vagi molt bé.
7: Vinga.
0: Adéu, Carles. Adéu. Són 3:15 al Territori 17. I moment de saludar en Guillem Sánchez. Canvi de lloc avui,
11: lloc. La gent important, aquella banda avui, i els que no són tan importants aquí en aquesta.
0: Veig que estàs una miqueta refredat, potser ja comencem.
11: Mira, m'ha passat com ahir li va passar a la Núria Soler, també, al TN Comarques, que va haver d'acabar l'informatiu perquè li va agafar un atac de tos, pobra, que ens pot passar a tots, eh?
0: Sí, sí, sí.
11: L'únic que en el seu cas, bueno, com en el meu ara, estem en directe, per tant, no pots tallar res, no pots editar
0: res. En passar i aguantar.
11: I vinga.
0: Vinga.
11: Però sí que hi ha gent que des d'ahir està més contenta, o no?
0: A veure.
11: Per exemple, la Montse, que ens diu papallones de la panxa pensant en la baixada de temperatures de demà. Jo he de dir que s'ha notat. Però també t'he de dir que esperava alguna cosa més, eh?
0: Ahí està.
11: Eh que sí?
0: Sí, he sortit de casa i dic, jo m'esperava, m'he agafat un jerseiet i tot, i està a la taula, no l'he fet servir, ostres, m'ha faltat.
11: Quan he pujat avui les persianes, dic...
12: Però què us esperàveu?
0: Home, doncs...
12: Neu!
0: Però m'esperava allò de pell de gallina, una miqueta de fresqueta, però ja sé.
12: No, la frescor arribarà demà perquè hi haurà anticicló i quan hi ha anticicló la temperatura baixa una mica.
11: Gràcies, Pepa Costa Jiménez. En Marc ens escrivia això i ens diu aquesta nit m'asseuré al balcó a esperar el canvi de temperatura. Ni un segon em penso perdre. La gent amb moltes ganes de deixar
0: que...
11: de
0: petit color. Ja toca.
11: L'Eric s'ha trobat amb un inconvenient, per això diu m'he llevat feliç per tornar a tenir la pluja amb nosaltres i sabent que tenia un paraigua preparat al cotxe. Quan he arribat al cotxe no hi era. Ara vaig xop com un ànec. On és el paraigua? Cap idea. Si us heu deixat el vostre, no esteu sols, som el mateix equip.
0: Important, eh? Jo he comprovat que tingués dos paraigües, per si de cas.
12: Dos?
11: I és d'aquelles compres que a vegades sempre penses en fer i acabes tenint un dia 25 paraigües que compres un dia per si de cas, per tenir-lo al cotxe, per portar-lo a la feina, per no sé què és, i t'acaben sobrant després. Va, aquest usuari ens escriu això, diu l'alarma és alert, és tan estrident que quan sona... el primer que fas per pura inèrcia és aturar-la per deixar de sentir-la. Fins aquí tot normal, no?
0: Sí.
11: Però en aturar-la desapareix el missatge i no dona temps de llegir-lo. No es pot mantenir el missatge un cop aturada o és demanar massa?
12: Us va arribar ahir l'alarma, és alert?
11: A mi no.
0: No, aquí entenc que...
11: Territoris Unenc, Lluçanès... No.
0: Encara no afectarà tant, per sort.
11: Tot en el teu cas, Andreu, sí?
12: No em va arribar, però van dir que gent a Mollet sí que els havia arribat.
11: Sí, a Mollet sí, perquè clar, amb la pluja és... Sí, Mollet, sí. Va, som-hi, que la Maria ho té clar. Ens diu, primer els resultats de PISA i ara se m'ha picat el caldo. Diu, no guanyo per disgustos.
12: El caldo, eh?
11: Pobre Maria.
0: Ja, primer cop, eh?
11: Però aquest ha sortit malament, eh?
12: De forma indirecta.
11: La Susana també s'ha quedat fotuda. Diu, he dit a l'aparcament de l'escola, massa pepino de cotxe per un conductor tan patata. Sí, tenia la finestra oberta. També, fent amic jo.
0: Ostres!
12: Pepino i patata, eh?
11: Tot és menjar.
12: Tot menjar.
0: Li agrada la verdura, aquesta dona.
11: Va, i en Jaume, pobre, també s'ha endut un disgust. Diu, demà hauria pogut explicar la primera declinació ben resguardat des de la meva aula, mentre un riu s'enduia els infidels que no fan llatí. Però, clar, tot no pot ser.
0: M'encanta! Primera declinació.
11: Jo no vaig fer llatí, per tant, no sé de què m'esteu parlant.
0: Orum is is. Aquesta... Ho tindré aquí per sempre, m'ho tatuaré, de veritat.
11: Va, un parell de futbol, no? En honor a l'Andreu.
12: No i a tu.
11: No directament del partit d'ahir, perquè és un altre espectacle també lamentable, però, per exemple, en Martí que ens diu, un dia més, Sommer, sent una barreja entre Gazzaniga i Karius. Però aquell dia no. Aquell dia tocava ser Oliver Kahn. De fet, ahir els porters també van ser protagonistes, no? Amb els nostres amics blancs.
12: Oh, sí. Mare ruletes.
11: Déu. Pobre Josep.
12: Ai, en Josep.
11: Pobre Josep. Va, i la Laia, que es pregunta per acabar la secció... Per què Vinícius mereix estar a la llista de nominats? Pregunta molt seriosa. Alguna resposta, Andreu?
12: Aquesta és la meva resposta.
0: A vegades el silenci són resposta, silenci. Eh?
11: Perfecte.
0: Silenci.
11: Perfecte. Anem a donar poder a la ignorància.
0: Sí. Exacte.
11: Doncs res.
12: I com Vinícius, més d'un. Correcte.
11: Sí. No seria només el seu nom.
12: No.
0: Millora't la veu,
11: sí,
0: descansa.
11: Ho intentarem, no. Descansar és impossible en aquesta vida.
0: Escolta, ens veiem demà.
11: Correcte.
0: Esperem que...
12: Demà farà més fred, ja veuràs.
0: Demà farà més fred, comentarem el fred demà, esperem.
11: De fet, el que podríem fer és fer una comparació de temperatures al moment que sortim de casa, els tres.
0: Perfecte, sí? Em sembla molt bé. Molt bé, ens ho apuntem.
12: Jo tindré la temperatura més càlida.
11: Sí?
0: Bueno, perquè clar, estàs al Vallès, què vols que t'hi digui?
11: Estàs al meu allò.
0: Guillem, que vagi molt bé.
11: Ens escoltem demà.
0: Fins demà a aquesta hora.
11: Adéu.
0: Que vagi bé. Passen gairebé 5 minuts de 3 quarts de 10 i és moment per repassar les cançons que han sonat aquest estiu.
13: Ja comença a fer-se

I en aquesta última estona de programa, que a partir de la setmana que ve dedicarem a parlar sobre diverses qüestions relacionades amb l'economia, com sempre de la mà del cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, en Joan Carles Arredondo, avui aprofitarem per fer un repàs musical de totes les cançons que han sonat al llarg d'aquest estiu i que durant la temporada anterior del Territori 17 moltes d'elles ja van sonar. Una d'aquelles va ser la que estem sentint ara mateix i que ha sigut un dels temacles més sonats dels últims mesos. És Diumenge sense drama dels Casarres.

I en la mateixa línia també una de les cançons que més ha sonat a les nostres ràdios al llarg de l'estiu i que actualment, atenció, ja acumula gairebé 2 milions de reproduccions a Spotify, és Tu Tu Turu, del grup Siderland.

I per altra banda també tenim una cançó que personalment, el primer cop que la vaig escoltar no l'acabava de pillar, no l'acabava d'entendre, tot i que ara mateix penso que es podria considerar una de les cançons de l'estiu. És Papi, posa-la al disc, de Joan Dausà.

Doncs després de Papi posa-la al disc de Joan Dausà, tenim una cançó que crec que la seva intenció doncs, és resumir el que realment volem que sigui l'estiu. Això és molt idíl·lic, eh? És Era això de Detallets, és un tema que parla de com que el que realment importa són les coses petites i també els moments que comparteixes amb les persones amb qui més estimes, i crec que aquesta cançó doncs, ho resumeix bastant bé.

I, òbviament, he deixat el plat fort pel final perquè aquest estiu el premi se l'emporta una cançó que aquesta cançó ha sonat a qualsevol context, a qualsevol hora, a totes les xarxes socials, a totes les festes majors, i només us diré una sola frase per endevinar de quina cançó estic parlant, i és Com et dius.

No els hi calen presentació, ells són la Ludwig Band i és la cançó Xavier, el tècnic de so. És una cançó que crec que tothom ens hem après de memòria i que encara li queden molts estius més per anar sonant. Nosaltres, doncs, a partir d'aquestes cançons, deixarem aquí aquest repàs musical de les cançons que han sonat al nostre estiu i aquí també acomiadarem el Territori 17 d'avui, dimecres 9 de setembre. Nosaltres, com sempre, ens trobareu demà a la mateixa hora a totes les emissores de les ràdios locals. Que vagi molt bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines, diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
3: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra, crec, en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
2: A banda, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en ocupar aquest càrrec. I atenció avui a les pluges intenses que afecten a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els efectes poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, com ara pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al nord-est del país. Durant la tarda afectaran també punts del Prepirineu, Pirineu Oriental, Catalunya Central i de cara al vespre podran arribar de nou al prelitoral. Fins a les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos, la majoria al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, i el 112 també ha rebut 186 trucades. I pel que fa a les afectacions al transport, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen encara amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. També l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat tallada per almenys 2 hores per la reparació d'una incidència en la catenària causada per un llamp. També hi ha hagut afectacions en 30 vols a l'aeroport del Prat, que ja està recuperant la normalitat, i a la 26 a Montagut hi ha visibilitat reduïda a causa de la pluja i hi ha, de fet, un carril tallat en ambdós sentits de la marxa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2025. La compareixença serà petició pròpia, després que també l'haguessin reclamat Esquerra, Comuns, Junts, Vox i la CUP. Illa intervindrà davant la cambra per 8a vegada, superant les 7 compareixences del seu predecessor, Pere Aragonès. La mesa també ha acordat tramitar per via d'urgència la reforma del reglament del Parlament. I els Mossos d'Esquadra han desallotjat 19 persones que ocupaven la masia de Calgràs a les Hortes de Santa Eugènia a Girona.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solen és la subdirectora de gestió d'emergències.
3: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
2: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força el Berguedà i el Ripollès. Unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
2: Les tempestes sí que han causat afectacions a l'aeroport del Prat, també a la línia d'alta velocitat i a diverses línies de rodalies. De seguida us ho ampliem. És dimecres, 9 de setembre de 2026, i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
5: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel camí, m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
2: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
5: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els joves de 15 a 44 anys de la demarcació. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva.
7: Actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem que això suposava una imitació de conductes.
2: La Fiscalia demana l'internament en règim tancat als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
5: Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos nois més arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
2: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, el proper dimecres al Teatre de l'Atlàntida.
5: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectadors als concerts que es faran des de la plaça Major amb músics com Mamaduixa, Ginestar o Quimi Portet.
2: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
8: En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
2: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitat sanitària no urgent a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui encara les classes suspeses, però perquè no hi ha temps ja per reprendre-les. Els bombers en aquestes hores han atès una cinquantena d'incidències, però cap d'elles de destacada. A més, el Meteocat ja ha rebaixat a nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja i les tempestes, que han de continuar al llarg de la tarda, ho faran a la Catalunya central, al litoral, prelitoral i també al Pirineu. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alerta als ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alertes i les limitacions establertes per avui.
3: No sempre es podrà rebre un alerta perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
9: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar, que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
2: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí, però malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Anem fins allà, Olot FM, Gerard Puigdemont.
10: A quarts de 10 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot, en alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, a Pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí, fins i tot, avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
2: Unes hores abans de matinada, la pluja ha caigut amb força a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
11: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a quarts de 6 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimarts.
2: No és aquesta la informació que us volíem oferir. En concret, volíem escoltar la crònica de Ràdio Vilafranca en relació als petits incidents causats per la pluja a les properes hores. Crec que ara sí que podem escoltar el company de Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
12: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
13: Nosaltres tenim activats el DUPROCIM també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
12: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
2: Una situació similar s'ha viscut al Garraf, on les tempestes hi han arribat

0: L'alerta per pluges ha provocat retards generalitzats, especialment a Rodalies. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
1: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
2: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que, no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a 2 per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
1: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant 2 hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una 30ena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
0: Doncs volem saber quin panorama ens espera de cara a les properes hores, si ha de ploure més i amb quina intensitat, ja que es manté l'avís per tempestes tant al Ripollès com al Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Mollanès i el Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre. Aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. I ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat així la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret, serà la nova comissària en cap dels Mossos davant de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
5: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
0: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament.
5: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capella és portaveu dels Republicans i David Cid dels Comuns.
7: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
8: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, de, no, de, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
5: Com els comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personalitzar

0: S'unificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
1: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
0: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclamen la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
2: A Madrid, el Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya en la crisi a Ceuta. En la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no s'acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
4: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
5: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
3: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
6: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
3: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
2: És un quart de tres, no deixem l'hemicicle perquè el Ministeri d'Interior ha expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
7: Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent la diputada de Junts, Marta Madrenas.
8: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
7: En canvi, en el cas del seguidor del Club Esportiu Europa Alcorcón de la setmana passada, Marlaska ha dit que disposa d'informació molt diferent a la que va denunciar el club graciec.
2: Tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA. Ho farà petició pròpia després que Esquerra, que els Comuns, Junts, la CUP i Vox haguessin també reclamat aquesta compareixença.
7: I des de la FAC, que aplega les principals associacions de famílies, es proposa obrir un debat ampli sobre les causes que expliquen la caiguda històrica d'Espanya en comprensió lectora i matemàtiques. La directora de la FAC, Lidón Gasull, ha rebutjat en declaracions a la xarxa culpabilitzar únicament el mòbil.
9: Sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, i té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat i hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
7: La portaveu de les famílies també considera un repte tenir clares les causes i insta un debat rigorós per fer un diagnòstic precís de la situació educativa.
2: I atenció, ho hem sabut fa poca estona, Metges de Catalunya convoca una vaga indefinida a partir del mes d'octubre.
7: Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. Aquesta és la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari de Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i també a l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries per al personal facultatiu.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
10: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa de punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar l'estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre joves de 15 a 44 anys a la demarcació de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
13: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava a una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
12: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
2: L'actualitat d'avui ens porta també al Bages. Allà la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts a causa de la mort d'un home a punyalades la setmana passada a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats la passada setmana. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
14: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 8:15, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
2: És moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco. Obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida dimecres vinent. Una trobada, per cert, on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
16: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
15: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca, i diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
2: I encara en cultura, una notícia luctuosa. L'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys.
12: Nascut a Sabadell el 1953, Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett de Barcelona, espai de referència de la dramaturgia contemporània. La seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
17: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord, que entrena Gio Brambongos, exjugador del Barça, els socis del conjunt blaugrana pendents del temps. Tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions. Escoltem Hansi Flick.
18: I think at the end every Jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran. I crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
17: La màxima competició continental, una prioritat per al Barça. I què diu Lamine Yamal? També va parlar al crac blaugrana a les hores prèvies al partit d'avui.
19: Jo crec que no hi ha més motivació que la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre a la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
17: A 3:15 de la tarda, aquest duel al Camp Nou, primera jornada de la Lliga de Campions de Futbol Barça-Feyenoord. El Real Madrid va guanyar a l'Inter de Milà per 2-1 en un partit on els italians van tenir les seves opcions de puntuar al Bernabéu. José Mourinho és el tècnic blanc.
20: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más una locura que no me gusta.
17: Avui a la Copa Federació de Futbol, Comillas de Logroño, l'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona, Terrassa. És la primera ronda d'aquesta competició. I avui comença la Lliga Catalana ACB. Parlem de bàsquet a 6:45 de la tarda i l'Herna Lleida Joventut Badalona. I posteriorment a les 9 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
21: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
22: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguen que aquests partits no són amistosos, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
21: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
17: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. I en handbol a la Lliga de Campions, avui s'estrena el Barça. A 8:45 del vespre reben la visita de l'Skanderborg.
2: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten poc més de 3 minuts per 3:15, i això vol dir que nosaltres hem d'aturar-nos un moment, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: L'atmosfera de Saturn. Saturn té moltes formacions atmosfèriques, tantes com Júpiter, però es veuen molt menys que les del seu germà més gran. Això és perquè l'atmosfera superior de Saturn està coberta d'una boirina que difumina les riques estructures del planeta. La manca de contrast dels detalls atmosfèrics no és obstacle per parlar de fenòmens interessants. Segurament té els corrents atmosfèrics més ràpids del sistema solar, amb velocitats que arriben a 1.800 km per hora. En general, els vents de Saturn són de mitjana unes 4 vegades més intensos que Júpiter. I els dolls que té són entre 2 i 4 vegades més amples que els de Júpiter. No mostren una relació directa amb l'estructura de bandes que també presenta. Existeixen també multitud d'òvals clars i foscos amb circulacions semblants a les trobades a Júpiter. Es desenvolupen sobretot en els límits entre els diferents corrents atmosfèrics. Algunes taques només destaquen en determinades longituds d'ona. Només les veiem en ultravioleta, per exemple, indicant una major altitud respecte dels núvols que tenen al voltant. També s'ha pogut corroborar la presència de núvols convectius semblants als huracans terrestres, però a una escala molt més gran. Aquests processos convectius han d'estar induïts per l'alliberament d'energia del seu interior. El que veiem nosaltres és la part més externa d'aquests corrents. Si ens apropem al Pol Nord, l'estructura en banda sembla perdre's, com igual que en el cas de Júpiter, però a uns 78 graus de latitud apareix un corrent que envolta el pol. Curiosament, no té un aspecte totalment circular, sinó és hexagonal. O sigui que al Pol Nord de Saturn veiem una mena d'hexàgon molt bonic. En el Pol Sud no s'observa aquest fenomen, però en canvi s'aprecia una estructura en forma d'ull d'huracà. Aproximadament cada 30 anys, coincidint amb l'estiu de l'hemisferi sud, a Saturn, es genera una gran tempesta a la regió equatorial. El fenomen apareix com una gran taca blanca en aquesta zona.
0: La xarxa.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses per avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
6: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
4: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força al Berguedà i al Ripollès, unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
4: Les tempestes han causat problemes a les vies de tren, especialment a Rodalies i a l'alta velocitat, així com a l'aeroport del Prat. De seguida ho ampliem. És dimecres 9 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
8: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
4: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
8: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els i les joves de 15 a 44 anys de la demarcació.
4: La Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
8: Són dos joves de 16 anys que se sumen als altres dos arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
4: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, el dimecres vinent al Teatre Atlàntida.
8: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet.
4: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
10: En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui les classes suspeses, ja que no hi ha temps de reprendre-les. Els bombers han atès en aquestes últimes hores una cinquantena d'incidències, cap però d'elles destacada. El Meteocat ja ha rebaixat el nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:45 on és alert als ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alerts i les limitacions establertes per avui.
12: No sempre es podrà rebre un alert perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
11: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
4: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí. Però, malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
13: A 9:15 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot. En alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, ha pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
4: Unes hores abans, la pluja ha caigut amb força de matinada a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
14: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
15: Nosaltres tenim activats el Duprocim també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
14: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
4: L'alerta per pluges ha provocat problemes i retards generalitzats a Rodalies un dia més. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
8: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
16: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que, no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a 2 per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
8: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant 2 hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
4: Doncs volem saber si encara ha de ploure més les properes hores, ja que es manté l'avís per tempestes al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona, al Moianès i al Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre. Aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec i ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Així ho ha explicat almenys la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
17: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
4: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts a l'hora de demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament.
17: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
18: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
19: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
17: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern, que cessi la consellera d'Interior, i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
20: La consellera Parlon hauria de plegar, això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
17: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclamen la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels cupaires.
4: Anem ara fins a Madrid. El Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi migratòria a Ceuta. A la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
22: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
23: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
21: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
24: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
21: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
4: En clau internacional, la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat.
8: Alguns dels criteris per definir aquesta zona són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions a la xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya.
25: És un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris s'han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
4: Són 3:45. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre gent jove de 15 a 44 anys a la demarcació.
8: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic i l'Ajuntament instal·larà recursos juntament amb transports metropolitans per intentar evitar-los. Ho senyalitzaran i senyalitzaran els telèfons i es plantegen posar-hi barreres físiques. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
26: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais espais a la via pública, sempre estem parlant de l'espai públic, i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau, doncs, sobre aquest espai. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
8: El telèfon d'atenció al suïcidi de Barcelona ha atès des de la pandèmia més de 32.000 trucades i el xat, un altre recurs, des del 2022, més de 27.000 converses. Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmics. L'any 2023, per exemple, van morir per suïcidi a Barcelona 117 persones residents a la ciutat.
4: Al Bages, la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts per la mort d'un home a punyalades la setmana passada a Manresa, durant la Festa Major. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats ja la setmana passada. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
1: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 8:15, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
0: Notícies en xarxa.
4: Campanya de l'Ajuntament de Girona per promoure l'ús del català. El consistori convida els visitants que descobreixin i aprenguin la llengua a partir de banderoles que han situat edificis municipals i també amb díptics que es repartiran en zones turístiques. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels Països Catalans i que el català és la seva llengua. Aquests estan situats en un dels emplaçaments més visitats de la ciutat amb l'objectiu que especialment els visitants s'interessin pel coneixement del català. Lluc Salelles és l'alcalde de Girona.
3: Al final el que tenim clar és que Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona i que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
2: Alhora, des de la Regidoria de Llengua Catalana també han creat un díptic informatiu sobre la història i l'ús del català, així com expressions quotidianes i la seva traducció en anglès.
4: Canviem de capital. Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, el nord i llevant. N'hi ha 8 de més petites i una de més gran que està situada davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tarraco. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: L'Ajuntament vol evitar que els petits voluminosos acabin al contenidor de rebuig, com passa fins ara. També vol que els tarragonins tinguin punts fixos a prop de casa per dipositar objectes com piles, bombetes, fluorescents, tinta d'impressora o llibres usats, entre d'altres. Sentim la consellera de Neteja, Sònia Hors.
6: Doncs que la gent ho llança al rebuig. Llavors el que hem de fer és que el rebuig cada vegada sigui menys contaminant i que sigui més selectiu perquè així ens consti menys a la ciutadania tot el que és la selectiva. Llavors vam dir, doncs, anem cap allà.
5: Les noves deixalleries de proximitat es troben a la Rambla Nova, a la plaça Corsini, al carrer Orosi i a la plaça Imperial Tarraco, que és la de major capacitat.
4: I és moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida el proper dimecres.
8: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestar o Quimi Portet.
4: David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
12: És una persona que treballa
7: amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
10: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la Plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca, i diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
4: El Festival Singularts torna al territori amb una tercera edició que marida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, dansa, música, circ i òpera arribaran a diversos espais del Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i el Montsià. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
11: El Festival Singulars torna al Camp de Tarragona, a la Ribera d'Ebre i el Montsià amb una tercera edició que se celebrarà del 26 de setembre al 6 de desembre. Dansa, circ, música o òpera són algunes de les propostes que s'han programat i que es podran gaudir maridades amb vins de productors locals. Maria Patricia Mercado és la seva directora.
12: Un festival ple d'artistes de distintes gèneres. Tenim música, tenim pintura, tenim teatre, teatre musical, tenim òpera lírica.
11: El tret de sortida tindrà lloc a Miravet, amb un espectacle de dansa renaixentista a l'Església Vella i el tas de vins del celler Pedrola. A la Ribera d'Ebre, el festival també farà parada a Darmós, a Flix i Rasquera. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre destaca que és un festival consolidat i una bona manera d'ajudar el sector del vi. Escoltem Francesc Barbero.
13: Penso que ve en un moment com el que estem, que el sector primari, especialment el sector del vi, està passant especialment una campanya complicada ara mateix.
11: Gemma Humet a El Milà, Xeric a Riudecanyes o Don Banduo a Castellbé del Camp seran altres de les propostes de Singulars.
4: I l'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Duesso ha mort aquest dimarts a la tarda, als 73 anys.
8: Va néixer el 1953. Duesso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett, espai de referència de la dramatúrgia contemporània a Barcelona. Com a escriptor, és autor de més de 20 espectacles i la seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
4: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
14: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, hores d'ara pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure i a viure la Lliga de Campions. La màxima competició continental és una prioritat pel conjunt que entrena Hansi Flick.
15: I think at the end
16: jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran. I crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
14: I què diu de la Champions Lamine Yamal?
27: Jo crec que no hi ha més motivació que la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
14: Avui a la Copa Federació de Futbol, 3 partits amb representació catalana: Comillas de Logroño, L'Hospitalet, Badalona, Sestao i San Juan de Pamplona. Terrassa és la primera eliminatòria d'aquesta competició. I en bàsquet, en el món de la cistella, avui comença la Lliga Catalana ACB. Ho fa a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. A 6:45 de la tarda, Ilerna Lleida Joventut Badalona i posteriorment, a les 9 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Des de Ràdio Sallent informa Jordi Givert.
28: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
29: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguent la importància que té la Lliga Catalana, i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sàpiguen que aquests partits no són amistós, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
9: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenta per lesió. El partit serà a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
14: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent, molt pendents d'aquesta competició, d'aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra a Tarragona. En vol a la Champions, destaquem que avui s'estrena el Barça de Carlos Ortega. Serà a partir de 3:45 del vespre. Al Palau Blaugrana juguen la primera jornada de la màxima competició continental. El conjunt català rep la visita de l'Skanderborg.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

La xarxa de comunicació. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dimarts 8 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que inici de curs reivindicatiu. Els docents del Vallès Oriental es mobilitzen en el primer dia del nou curs escolar. Mollà comença el curs amb una línia menys a tercer de primària i a primer d'ESO. I quatre infants de 9 anys s'incorporen al Ball de la Filada de Sant Feliu de Codines.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: I ara sí, comencem l'edició d'avui, dimarts 8 de setembre, explicant-vos que hi ha hagut un inici de curs atípic als centres educatius d'arreu del territori. Un inici de curs marcat per la vaga convocada pels sindicats de l'educació pública. Més de 94.000 docents de Catalunya estaven cridats avui a la primera jornada de vaga del nou calendari escolar 2026-2027. Una jornada que ha deixat xifres de seguiment desiguals. Mentre que el Departament d'Educació ha xifrat el seguiment en un 9,3%, des del sindicat majoritari USTEC l'eleven fins al 30%. Al Vallès Oriental, la protesta s'ha fet notar a primera hora del matí, amb el tall a l'AP7 a l'alçada de Granollers Sud per part d'un centenar de mestres. Les mobilitzacions han tingut continuïtat durant tot el matí amb una macroassemblea final a la plaça de la Porxada de la capital de la comarca. Per saber com valoren els docents aquesta primera jornada de vaga, escoltem Amanda Ortega Jordán, mestra i membre de la coordinadora docent del Vallès Oriental.
2: És el primer cop que en una vaga tant al principi de curs aconsegueix que tanta gent surti al carrer. En plan, que portem una setmana a les escoles, hi ha gent que ha arribat nova, era el primer dia, i tot i així ha sortit molta gent, s'han fet talls a moltes parts del territori, llavors, bueno, continuem amb el tema de visibilització i de dir que hi ha un nivell de mobilització, no només d'anar una mà i ja està, sinó de lluitar per visibilitzar les demandes que tenim.
0: Als nostres municipis, la jornada d'avui s'ha viscut entre els serveis mínims decretats i el retorn de l'alumnat a les aules. A Sant Feliu de Codines, avui han arrencat el curs un total de 815 alumnes repartits entre els diferents centres, 80 infants al primer cicle d'infantil, 483 al segon cicle i primària i 252 a la secundària obligatòria. Un inici de curs especial per l'Escola Bressol Mestre Janer, que viu el seu primer curs com a centre municipalitzat. Pel que fa al seguiment de la vaga, a l'escola Jaume Balmes ha estat molt baix, amb dos docents de vaga d'un claustre de 28. Tot i això, la decisió s'ha pres de manera consensuada i el centre ha prioritzat començar el curs amb normalitat, sense deixar de compartir les reivindicacions dels docents. A Caldes de Montbui, el curs escolar ha començat amb 3.282 alumnes matriculats. Tots els centres calderins han obert amb els serveis mínims decretats, però més enllà del seguiment de la vaga, alguns centres han posat el focus en la manca de recursos. És el cas de l'escola Alfarell, que ha denunciat públicament la supressió de l'aula d'acollida, la retallada d'un mestre i mig respecte al curs passat i la manca d'hores de vetlladors per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials.
2: Però bueno, que les demandes continuen sent les mateixes. Recursos, baixar de ràtios, que som una de les comunitats autònomes amb ràtios més altes, pujar de sou, perquè tot i que ens van donar una mica, ha sigut una misèria, i sobretot la inclusiva, que és el que està fent que les escoles estiguin arribant a... el seu, bueno, que no és sostenible la situació. Sí, sí. Vull dir, s'ha de replantejar la inclusiva o donar més recursos.
0: I Jordi, al Moianès com s'encara l'inici de curs?
3: Doncs al Moianès l'ensenyament no obligatori mobilitzarà poc més de 1.100 alumnes, 180 primària i gairebé mig miler a secundària, a més d'un centenar que començaran el batxillerat. La cap d'estudis de l'Institut Moianès, Núria Castelltor, explica com els està afectant aquest primer dia de vaga.
4: La vaga segueix vigent, doncs hem informat degudament a les famílies, no sabem el nivell de seguiment, tot i que sí que hi ha, el claustre està organitzat amb una assemblea docent i mobilitzat. Certament és un dia que ens dol molt que no s'hagi arribat a un acord amb el departament, perquè és el primer dia, que és el dia que dedicaríem a les acollides, i que per tant tot això, degut als serveis mínims, no es podrà dur a terme i s'haurà de reubicar en un altre dia.
3: A Mollà, l'inici de curs, a més, està marcat per la decisió del Departament d'Educació de treure una línia de tercera primària de l'escola Josep Oriol Roca i una de primer de secundària de l'Institut Moianès. Tot i així, des del professorat de l'Institut, s'ha decidit mantenir els alumnes en tres grups com fins ara, contradient la decisió del departament. Per fer-ho, han destinat recursos propis i el professorat ha renunciat a hores de coordinació i ha augmentat les hores de docència a les aules. Núria Castelltor explicava els detalls.
4: En aquest curs 26-27, finalment hem perdut una línia a primer d'ESO. Per tant, passem de tres línies oficials a dues. Tanmateix, l'Institut i hem fet un equip, un esforç de gestió per tal doncs, de poder mantenir aquesta tercera línia amb recursos interns. Això vol dir renunciant a algunes hores de coordinació i tensant una mica els horaris. Finalment aconseguim classes de 20 alumnes, d'una mitjana de 20 alumnes, per tal doncs, de poder donar l'atenció que el nostre alumnat mereix i no de 30, que és una ràtio que ens sembla que són impossibles avui en dia.
3: Des del centre i les famílies lamenten que el departament ha fet una lectura molt estricta de la normativa, ja que la ràtio del centre no queda lluny dels màxims establerts i aquesta es podria superar amb una matrícula viva.
0: Precisament el cas de l'escola Josep Oriol Roca ha indignat més a les famílies perquè el departament ha decidit treure una línia, tot i que hi ha un alumne més dels 25 que marca la normativa.
3: L'AFA del centre ja va començar un seguit de protestes la primavera passada, alertant de la decisió que no complia amb la llei d'educació. Aquest estiu van arribar fins al Parlament de Catalunya per demanar una rectificació, però el govern s'ha mantingut ferm amb la seva decisió. Martí Prats és membre de l'AFA de l'Escola Pública de Mollà.
5: La situació és la mateixa que era, és a dir, bueno, amb la diferència que ara són fets consumats. S'ha tret una línia de tercer i només hi haurà una línia amb 26 alumnes superant la ràtio màxima legal permesa. Aquesta és la realitat.
3: Des del centre i des de l'Associació de Famílies alerten que decisions com aquesta poden provocar que famílies del poble optin per portar els fills a altres centres educatius, alguns de municipis veïns amb ràtios molt baixes, com la de l'Estany o Collsospina, que són escoles rurals.
0: Així doncs, un inici de curs que combina el retorn a les aules amb les reivindicacions dels docents i situacions diverses segons cada centre. I ara anem a parlar de cultura, perquè el Ball de la Filada de Sant Feliu de Codines tornarà a sortir aquesta festa major després que l'any passat no es pogués ballar per falta de membres. I ho farà amb una novetat. Quatre infants de 9 anys s'han incorporat i participaran per primera vegada en aquest ball tradicional de Sant Feliu. Una incorporació que arriba després que l'organització

0: i la tècnica del ball, ja que mai havien ballat. Però la incorporació dels més petits no quedarà només en aquesta festa major. La Bàrbara ens ha avançat que al novembre tenen una actuació molt important i especial.
1: És una altra visió, és molt divertit, la veritat, és molt divertit. I també és veritat que s'han quedat, normalment quasi tots es queden després, fem l'assaig normal, i com que la majoria són fills nostres, s'han quedat per allà jugant i han pogut veure la resta de coses que fem, i els hem liat el 14 de novembre ballant un ball al festival.
0: Una participació que, més enllà d'aquesta actuació, l'Esbart veu com una oportunitat per garantir el relleu generacional i mantenir viu així el grup dels pròxims anys. Podreu gaudir del Ball de la Filada el tercer diumenge de setembre, a les 12 del migdia, a Can Buixó, com a un dels últims actes de la Festa Major de Sant Feliu. I ara anem a parlar d'autobusos, perquè la connexió amb l'Hospital de Mollet millora amb més freqüència d'autobusos i serveis els diumenges i festius. Això sí, la línia 240 que connecta Caldes amb l'Hospital de Mollet, és això, amplia el servei de dilluns a divendres i també els diumenges i festius. En concret, la franja de servei s'amplia de les 6:40 del matí a les 10 de la nit, amb 16 expedicions més per sentit. A més, tots els trajectes es faran com a novetat amb autobús elèctric, una millora que dona resposta a una demanda de la ciutadania i també de l'Ajuntament de Caldes cap a la Generalitat, especialment per reforçar la connexió amb l'hospital de referència de la zona. Escoltem Isidre Pineda, l'alcalde de Caldes.
2: A partir d'aquesta setmana ja entren en funcionament les millores amb l'Hospital de Mollet, unes millores que són molt importants per tres motius. Perquè es millora la freqüència i les connexions, l'autobús passa a ser elèctric i, sobretot, perquè a partir de ja hi haurà servei els diumenges i festius. Aquesta era una reclamació, una demanda no és molt necessària per Caldes. Feia molta falta cobrir aquest buit de connexió amb transport públic amb el nostre hospital de referència. No.
0: La línia 240 també passa a funcionar els diumenges i festius i amplia així les possibilitats d'arribar amb transport públic a l'hospital durant tota la setmana. I aquesta millora també afecta els veïns de Sant Feliu de Codines, tot i que en aquest cas caldrà fer el transbordament a Caldes. I és que actualment la línia 202 i la E9 connecta Sant Feliu amb Caldes, on els usuaris poden enllaçar amb la línia 240 fins a l'Hospital de Mollet. La millora forma part del paquet d'actuacions de la xarxa de bus interurbà presentat aquesta setmana pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, amb l'objectiu d'ampliar l'oferta i reforçar les connexions amb equipaments sanitaris, educatius i altres punts amb una demanda elevada.
3: I fa escassos dies, el dia 31 d'agost, es van complir 100 anys de la mort de Jaume Flaquer Cases, considerat un heroi anònim de Sant Feliu de Codines. El codinenc va morir durant la crescuda del riu Ripoll a Montcada i Reixac, en l'intent de rescatar una família estiuejant de Sant Feliu quan tornava a Barcelona. Uns fets que es poden consultar a la premsa de l'època i que ha recopilat el Museu de Can Xifreda. De fet, el programa Vivències, d'Ona Codinenca, està treballant en un programa que rememorarà aquests fets. Mentrestant, i per anar fent boca, l'Àngel Flaquers n'ha elaborat aquest vídeo.
4: Hi ha històries que el temps acaba esborrant. Històries de persones que van viure entre nosaltres i que, malgrat haver fet coses extraordinàries, han quedat gairebé oblidades. L'estiu de 1926, la família Mas Bagà, una coneguda família industrial barcelonina, estiuejava habitualment a Sant Feliu de Codines. Aquell dia, de Sant Ramon, era el sant del patriarca de la família. 31 d'agost, després de passar el dia a Sant Feliu, la família va emprendre el camí de tornada cap a Barcelona. Ningú podia imaginar el que estava a punt de passar. A Montcada, el pont encara s'estava construint i la pluja havia fet créixer el joc. Però en el foscor era difícil calcular la profunditat i la força del torrent. El cotxe va intentar travessar. Els ocupants van demanar auxili. Els veïns van acudir immediatament. Van intentar arribar fins al vehicle amb cordes, però l'aigua

0: continuava pujant. Entre els que intentaven ajudar hi havia dos joves, Joan Claveria i Jaume Flaquer Casas, un feliuenc que treballava de dependent en una fleca de Montcada. Sabien que era perillós, però van decidir intentar-ho. La pluja es va convertir en un formidable aiguat. El corrent va créixer sobtadament i va arrossegar el cotxe. Joan Claveria va aconseguir tornar a la riba. Jaume, però, va ser arrossegat pel corrent. La riuada es va endur els ocupants del vehicle. També va morir en Jaume Flaquer, que havia intentat salvar-los. La tragèdia va commocionar Barcelona. El funeral de la família Mas Bagà va reunir una multitud extraordinària. La premsa va dedicar diversos articles a la tragèdia i al funeral. Però entre aquella multitud hi havia una altra història, la d'un jove flamenc que havia mort intentant salvar unes persones que ni tan sols coneixia. 3 anys després, l'Ateneu Feliuà va voler recordar la seva acció. Es va fer un homenatge públic i es va col·locar una placa de marbre a la façana de la casa on havia viscut. La placa es conserva avui al Museu Municipal de Can Xifreda. Jaume Flaquer va néixer a Sant Feliu de Codines el 1896. Va morir als 30 anys. No tenim ni tan sols una fotografia seva. Però 100 anys després encara podem recuperar la seva història.
1: I Sant Feliu de Codines viu el compte enrere per la seva festa major. Se celebrarà del 17 al 20 de setembre amb una gran quantitat d'actes que us anirem desgranant en les properes edicions de l'Eix 59. Però abans, aquest cap de setmana, hi haurà la prèvia de la festa major, un programa d'actes entre la Diada i diumenge. De tots aquests actes, us n'avancem un marca de la casa, la gincama radiofònica d'Ona Codinenca. La ràdio repetirà l'experiència després de la bona acollida que va tenir l'edició de l'any passat. La gincama es farà diumenge 13 de setembre a 6:15 de la tarda. Els grups que hi vulguin participar només necessiten una ràdio FM, que és per on rebran les instruccions de les proves que han de complir, i les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a través del web d'onacodinenca.cat. I abans de tancar l'informatiu, una informació de servei. Demà es preveuen pluges importants a gran part del territori. I és que des de Protecció Civil s'ha enviat una S-alert per limitar la mobilitat i les activitats per les pluges previstes demà de 7 del matí a 5 de la tarda a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Tot i això, en el cas del Vallès Oriental i el Moianès, no afecta la suspensió d'escoles ni la limitació a la mobilitat. No obstant això, com sempre, aneu amb compte i vigileu. I fins aquí l'Eix 59 d'avui, dimarts 8 de setembre. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies i ens escoltem demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Josep Lluís Trapero ha plegat per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. Ho ha fet per motius personals, desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius.
3: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
2: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del Trapero i se sumen també a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament. Escoltem Esther Capella, d'Esquerra Republicana, i David Cid, dels Comuns.
4: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
5: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
2: Més notícies. Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de l'octubre. Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. És la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari de serveis de salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua, diuen, unes condicions laborals injustes, discriminatòries contra el personal facultatiu. I no deixem l'àmbit sanitari perquè el Consorci Sanitari del Maresme ha atès a 600 persones adultes a través del programa d'atenció continuada al Codi Risc Suïcidi, un dispositiu específic creat a l'abril de 2023 per oferir una resposta ràpida i especialitzada per les persones que han patit una crisi d'aquest tipus. Un cop detectada la situació, a les primeres 24 i 48 hores, una infermera especialitzada contacta amb la persona afectada. I Torrefarrera ja ultima els detalls de la Festa Major, que començarà aquest dijous i s'allargarà fins dilluns amb 5 dies de música, cultura popular, activitats familiars i propostes per totes les edats.
6: Vinga, Arnau, quan vulguis.
7: Inici, tret de sortida, arrencada, principi, començament. Benvolguda intel·ligència artificial que ens envies a la web. Aquí comença el Rambla 54.
8: Anna, però què esteu fent?
6: Mira, Ivan, és que ens ha tornat a passar. L'oient que ahir ens va buscar fora d'hora d'emissió a la web de la xarxa, a la xarxa.cat, es va tornar a trobar amb el programa començat. Ei, que es va menjar fins i tot el WhatsApp que ens havia enviat l'Enric Riba, que és el seu pare tecnològic. No vull ser tecnopessimista, però tot plegat fa una mica de basarda.
8: Bé, doncs sí, una mica.
6: Doncs sí. He pensat que potser, amb la veu de l'Arnau, que és més jove, doncs hi connectem una mica més, com una mena d'ofrena de bona voluntat.
8: I heu pensat que potser és que no li agrada el programa?
6: Ui, això, francament, ho descarto.
9: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem. O sigui, que el tercer capítol...

0: Tu escoltes Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Avui parlem de gent important, de gent important de Sant Cugat del Vallès. Una manera infal·lible de saber si un veí o veïna d'aquest municipi de Sant Cugat n'és d'important, potser n'hi hagi d'altres, però aquesta és la definitiva, és repassar la seva llista de capgrossos. Bé, vosaltres en dieu caparrots, oi, Carme?
2: Què tal? Com estàs, Anna?
1: Bé.
2: Diem caparrots, capgrossos... De fet, t'he de dir que no sé ben bé si hi ha una diferència o no, però avui intentarem almenys treure l'aigua clara. A veure què.
1: Doncs vinga, som-hi. Ben tornada, Carme Reverte. Aquesta setmana ets la reportera més ramblera de tota la xarxa, sens dubte.
2: Que bé.
1: Avui no són abelles, no parlem de mel. Avui ens portes aquesta tradició que manteniu de convertir en caparrots les persones que formen part de la memòria de la ciutat, oi? Com va això?
2: Doncs mira, perquè ens expliquin com funciona tot això, tenim la Nela Vallhonrat, que és la presidenta de Caparrots de Sant Cugat, i també la Dolors Vilarassau, que és directora teatral, però té caparrot propi.
1: Ah, molt interessant. Benvingudes totes dues al 54 de la Rambla.
3: Ben trobada. Bona tarda, què tal?
1: Nela, per començar, jo he engegat aquesta secció, per dir-ho d'alguna manera, dient que capgrossos i caparrots són la mateixa cosa i la veritat és que ho he fet una mica a la francesa, amb zero base científica. L'he encertat o són coses diferents?
3: Bé, a la nostra entitat considerem els caparrots els que són caparrots de l'any, que representen una persona real. En canvi, els capgrossos són els personatges ficticis. Tant pot ser, no sé, per exemple, tenim nosaltres el Groucho Marx, el Gepetto, o altres que no corresponen a cap personatge així conegut. I després tenim l'avi pagès, que està així com un entremig, que no és un caparrot de l'any, però com que representa un avi pagès d'aquí Sant Cugat, que ja no n'hi ha gaires, doncs també el considerem com un caparrot.
1: Doncs els caparrots són santcugatencs reals i els capgrossos altres, miscel·lània.
2: Vindria a ser això.
3: Sí, exacte.
2: Els caparrots de Sant Cugat tenen una història que ve de lluny, però Caparrots de Sant Cugat es va constituir oficialment el 2009. Són una entitat petita, són poca gent, però tenen força activitat. Què implica, Nela, formar part d'aquesta colla i què és el que feu al cap de l'any?
3: Doncs com que són poquets, implica com molta feina. La nostra activitat bàsicament està centrada en dues festivitats. Primer de tot la Festa Major, que hi participem molt activament, i després la nostra Diada de Testes, que celebra ara que és el proper 17 d'octubre, un dissabte. I és quan nosaltres traiem ensenyem a tothom doncs, la nostra activitat que hem fet durant tot el curs de l'any.
1: I els vostres caparrots representen, ens has explicat, persones reals de Sant Cugat. Aquí s'atorga aquesta mena de títol de veí o veïna il·lustre. Bé, aquest és bastant més bonic que un diploma. Com funciona aquesta elecció dels candidats? Com decidiu qui mereix o no convertir-se en caparrot? Que això és una responsabilitat, no?
3: Això es fa per votació popular. Llavors el que fem la Junta, triem 6 persones de Sant Cugat. 3 homes i 3 dones perquè sigui la qüestió paritària. Llavors els donem a conèixer als mitjans de comunicació i xarxes socials i passat un temps prudencial doncs es fan les votacions. L'última vegada ja es va fer en plataformes per internet, però també presencialment a llocs de Sant Cugat. I després el resultat, quan ja el tenim, es dona a conèixer a la Festa de Tardor. Llavors, entre la Festa de la Tardor fins que la nostra Diada de Testes, que és quan el presentem, és quan hi ha tot el procés d'execució del caparrot de l'any.
2: Clar, això és com un examen, eh?
1: Perquè... Si no, quina responsabilitat, Carme, que et nomenin candidat a caparrot i que després quedis sisena. És una mica un compromís.
2: Bueno, si no, mira, ja arribarà l'any, no? Perquè què és el que ha de tenir, Nela, una persona perquè sigui triada com a caparrot de l'any? No només un rostre que doni joc, sinó que també ha de ser prou coneguda, imagino. Sí. Ha de tenir un cert currículum, no?
3: Sí, bàsicament que sigui popular. No vol dir això que sigui famosa, perquè persones famoses a Sant Cugat n'hi ha moltes, però populars... No sé, ara, per exemple, aquí tenim la Dolors Vilarassau, que és famosa per la seva activitat, però també és popular. Perquè la veus per Sant Cugat, està connectada amb la gent i tal. I, no sé, l'altre extrem, per exemple, seria l'Alassant, que no és una persona gens famosa, però Sant Cugat tothom el coneix.
2: Sí.
3: Tothom sap que és l'amo del Barba o Bab, i tothom coneix els seus entrepans fabulosos que fa.
4: Sí.
3: I ell és, vaja...
4: Sí, sí.
3: Ell és el perfecte caparrot de l'any.
1: Sí. Nel, ara ens deies que aquí amb tu i la Carme teniu a la Dolors Vilarassau, que és una santcugatenca que efectivament pot fardar de tenir un caparrot. Dolors, quin honor, no, això?
4: Total, total. Jo, quan m'ho van dir... Bueno, primer, a veure, jo, el Calassan i els seus bocates em van superar una vegada i ja em veu... O sigui, ja vaig...

0: una activitat que són les arts escèniques, que és una cosa que és un art efímer, no? Vull dir, jo faig la direcció de teatre i llavors, clar, el director de teatre no és com el que fa una pel·lícula, que té la pel·lícula, o el que escriu un llibre, que té el llibre. Jo quan he acabat de fer l'obra i la gent l'han vista, a part que a mi no m'han vist, però després no hi ha res. I llavors el fet de formar part d'aquest grup, que és els de l'art efímer, em feia molta gràcia tenir com aquest reconeixement, que era com una mica una eternitat de cartó-pedra, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Està molt bé.
0: I em va fer molta il·lusió per aquests dos aspectes.
1: Dolors, faig un parèntesis, t'he de confessar una cosa. Quan la Carme m'ha dit, vindrà la Dolors Vilarasau, que té un caparrot, clar, amb aquest cognom i vivint a Sant Cugat, he fet una mica de Google, no?
0: Sí,
1: i
0: clar,
1: resulta que
0: et va sortir l'Emma.
1: Exacte, no només tens un caparrot, sinó que tu, que tens vincles amb l'Emma Vilarasau, que sou cosines, diu Google, no sé si això és correcte, perquè avui en dia la intel·ligència artificial, aquests dies, nosaltres acabem de començar, i ens està fent exacte moltes males passades, llavors tot ho has de posar com una mica en quarantena, però Google ens diu que tu ets, de fet, la responsable que Emma Vilarasau estigui a dalt dels escenaris.
0: Home, tant com responsable,
1: o molt,
0: no.
1: O molt responsable.
0: Bé, el que puc dir és que, per exemple, el monòleg d'entrada a l'institut el va preparar amb mi, que va començar a fer teatre amb l'agrupació Maragall, que jo dirigia, però jo no sóc la responsable, és ella.
1: Bueno, una miqueta responsable, la primera empanteta, diguéssim.
0: Això sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: aquest títol també el tens.
0: Val, d'acord, si me'l vols posar.
2: Saps que em vindria de gust preguntar-li a la Dolors?
0: Digues.
2: Si tu t'has emprovat el teu caparrot?
0: Jo?
2: L'has portat?
0: No.
2: No?
0: El dia de...
3: Jo crec que sí que te'l vas posar.
0: Sí, exacte. Algun moment me'l vaig posar. Recordo que el dia que veu fer la proclamació del caparrot, que es va fer una festa i tal, el qui sí el va portar aquell dia que us ho va demanar va ser la meva filla.
3: Recordes.
0: O sigui, la meva filla portava el caparrot i va fer el ball del caparrot. I hi ha una foto molt maca que també està per internet, que surto jo amb el caparrot, que és una foto per mi molt emotiva, que també és el que tinc a WhatsApp com...
3: I dintre
0: del caparrot hi ha la meva filla. I és una foto molt emotiva perquè realment hi ha com una imatge molt, molt propera i, esclar, és que a sota... No estava jo, sinó que estava la
2: doncs sí, l'ha provat, eh?
0: Sí, jo també l'he provat, sí. Mm.
1: I quan vas veure per primera vegada aquest caparrot acabat, t'hi vas reconèixer? Què et va dir la família o la gent que et coneix quan el van veure?
0: La Cristina Martínez, la persona que em va fer el caparrot, em va ensenyar el model, digue, bueno, ja una mica fet, no?
3: Durant el procés.
0: El procés jo hi vaig participar i li vaig dir algun petit detall, potser del meu cabell, del meu nas. Jo no em reconeixia, sí que em reconeixia relativament, i li vaig dir dos o tres observacions, després ella va fer el que li va semblar, però bueno, eren coses molt, molt lleus, i la veritat és que cada vegada crec que m'hi assemblo més, no? En el caparrot.
3: Això acostuma a passar amb els caparrots.
0: Sí,
3: perquè tenim
0: en
3: Jordi Franquesa, que cada vegada s'hi assemblava més.
0: Sí.
3: Sí. De tota manera, això que deies de que t'has de reconèixer tu, moltes vegades quan en el procés de fabricació del caparrot es recomana que siguin els familiars que t'aconsellin si realment ets tu o no. Perquè a vegades un mateix no s'hi reconeix tant com els familiars.
0: Jo ho vaig preguntar a tres o quatre persones pròximes. S'assembla a mi? Sí, això, precisament per això que dius tu.
2: I precisament perquè s'assembli, després m'imagino que l'Anna et preguntarà, Nela, pel procés, no? Que és un procés llarg, que s'ha de fer
3: llarg.
2: Molt de temps.
3: Són mesos,
2: Jo m'agradaria preguntar-li a la Dolors què és el que va haver de fer, o sigui, què implicava haver estat escollida a caparrot després en el procés, és a dir, a tu t'haurien de fotografiar, t'haurien de captar d'alguna manera, no?, per reproduir la teva imatge.
0: Bé, la Cristina em va fer dues fotografies, una de cara i una de perfil. Bueno, em va fer diverses.
2: Suficient?
0: Sí, va fer això i se'm va sortir, penso que molt bé. Volia dir una cosa que m'agradaria comentar.
1: Endavant.
0: No, que el que preguntaves abans de si em va fer il·lusió i tal, ara, per exemple, em fa molta il·lusió perquè tinc dues netes, una de 3 anys i una altra de 6 anys, I em fa molta il·lusió que diguin, he vist l'àvia, he vist

0: àvia, i això em fa una especial il·lusió en aquests moments, per exemple, no? Perquè de cop, bueno, i també hi ha gent que diu, avui t'he vist ballant, o sigui, això de tenir un alter ego és molt divertit, no? Perquè estàs a molts llocs, també.
1: Clar, fas festa.
0: Tens
1: més
0: el tema de la ubicuïtat.
2: Francament, molt bonic, eh? Nela, la Carme m'ho deia, aquest procés d'escollir una persona o de que un cop la persona sigui escollida i fer-li el caparrot és un procés llarg, no és una cosa, no és una manualitat d'una tarda, això, eh?
3: No, no, la persona que ho fa és un escultor, vull dir, no és qualsevol persona que, mira, fareu un caparrot. En aquest cas va ser la Cristina Martínez Obiols i el procés pot durar, doncs, uns mesos des de que es comença fins que s'acaba. Llavors, allò que deia la Dolors, primer de tot s'han de fer unes fotografies. Ella deia de cara i de costat, però també de mig perfil i d'esquena per veure el cabell també com és pel darrere.
2: Tipo això, el que veiem a les pel·lícules de Hollywood quan detenen algú, no?
3: Just, sí. Com una fitxa policial li va fer. Llavors, a partir d'aquí, es fa amb fangla una escultura. Un cop està feta l'escultura, s'ha de fer un motlle amb guix. I quan està fet el motlle amb guix, llavors s'ha de triar el material amb què està fet el caparrot. N'hi ha de cartró, el de la Dolors és de fibra de vidre, n'hi ha de resines ecològiques, n'hi ha de diversos. I llavors, un cop es té el motlle fet, s'han d'anar rellenant, farcint el motlle amb la matèria, amb el material. Uh-huh. Un cop es té fet, s'ha de pintar. I llavors, quan el té així a mig procés, és quan se li ensenya a la persona proclamada caparrot de l'any, perquè realment doncs doni també la seva opinió una mica de com s'hi veu, si se sent identificada.
2: Nela, doncs, digues, perdó.
3: No, doncs un cop ja estan fetes les rectificacions, doncs ja tenim el caparrot fet.
2: I a banda de la Dolors, quins altres caparrots teniu? És molt llarga la llista?
3: Nosaltres caparrots de l'any en tenim 10. Uns que són anteriors de com a pròpiament entitat, que ho portaven altres entitats, i el que tenim primer és el Jordi Franquesa, que és de l'any 2000. Tenim la Gitana. La Gitana no és pròpiament una persona, però aquell any va ser proclamat caparrot de l'any l'Esbar Sant Cugat, perquè va tornar a portar a Sant Cugat les Gitanes del Vallès. I llavors es va dir que es faria el cap d'una gitana. Després tenim el 2002 la Roser Adeba, que va ser conserge de la Casa de Cultura. El que et deia abans, l'Ala Sant, que és el propietari del Bar Baobab.
2: El dels entrepans, Pedro. Això també m'ho he apuntat.
3: El dels entrepans, sí.
2: Arnau, apunta que hem d'anar a Sant Cugat a menjar uns entrepans, sí, en un lloc que són espectaculars.
3: Sí. El 2005 tenim el Rogeli Pradró, que també és molt conegut aquí a Sant Cugat. El Joan Llames, que és actor, era actor, fotògraf, company de teatre amb la Dolors, oi?
0: Sí, sí, sí. Respecte a això que dèieu del reconeixement del caparrot, el Joan Llames, quan se'l va fer caparrot de l'any, ja havia mort, ja. I aleshores li van fer el caparrot. I aleshores, bé, jo vaig participar una mica en la promoció de que se li fes el caparrot i el vaig anar a reconèixer. O sigui, el van fer a través d'unes fotografies que precisament les vaig passar jo, uh-huh, i després vaig anar a un magatzem, no recordo ara qui era el que
3: és
0: ho va
3: fer.
0: És
3: la Floresta.
0: Sí.
3: Sí, és l'Eduard Auqué.
0: Doncs
3: el Fauqué, perdó.
0: Vaig anar al taller, que no sé si era Sabadell o en un altre lloc, de l'Eduard Auqué, sí, i llavors me'l van ensenyar. I sí, també em va fer molta impressió, perquè llavors em van preguntar si semblava moltíssim. Si assembla, no s'assembla, i em va fer molta impressió veure la imatge del Joan.
1: Estava molt aconseguit.
0: Sí. Però vull dir el moment, no? Sí. El moment que el Joan era molt amic meu, i veure el plasmat en el caparrot i la pregunta que em van fer, no? Això de si s'assemblava o no, ja està, eh? Sí, sí. Avui tinc la vena, sí, sentimental.
2: Bueno, són records bonics, no? És un llegat molt bonic, sí, tenir un caparrot.
3: Com que som gens d'aquí Sant Cugat, els coneixem i els, sí, reconeixem, i llavors sempre tens un vincle o un altre amb diverses persones que són caparrots de l'any. Uh-huh. Seguim, doncs, també tenim el Josep Grau Garriga, que és caparrot de l'any 2008, és ben conegut per les seves pintures i tapissos. El Pere Arroyo, caparrot de l'any 2009, que era cap de colla dels geganters de Sant Cugat. I llavors ja passem al 2017, va haver un salt bastant gros amb caparrots de l'any. El 2017 va ser el primer que vam fer nosaltres com a entitat, caparrots de Sant Cugat, que és la Dolors, i finalment tenim a l'Eva Tataret l'any 2019.
2: I suposo que tots ells es donen cita en aquesta diada de testes, és això? Com, això és una mena de festa major de caparrots? O...
3: La diada de testes, sí, és la nostra diada. I els vam convidar quan vam fer celebrar el desè aniversari. I quan hi ha caparrot de l'any també els acostumem a convidar, que no sempre poden venir tots perquè és a vegades un dia així difícil, però en general sí. I sempre que poden, sempre venen a veure'ns. I a més els encanta fer-se fotografies amb el personatge.
2: Clar, és bonic això. Noies, a totes tres, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests records tan macos, aquestes històries i aquests caparrots, per recomanar-nos aquests fantàstics entrepans que vindrem a tastar a Sant Cugat del Vallès. I us esperem qualsevol dia d'aquests ben aviat a la Rambla.
1: Clar que sí. Moltíssimes gràcies.
2: Adéu.
1: Igualment.
3: Gràcies, adéu.
0: Gràcies.
4: Rambla 54. No, més fresc, no. Rambla... Ui.
1: Ra. Vinga, va.
4: La Rosalia. Rambla 54. Amana Morgades, Valldosser.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Cardedeu.
1: D'una velleta que era un cel.
2: La vella Maia.
3: Un dia d'aquest estiu, feia molta calor, em va sortir a Instagram una fotografia que havien penjat la Susana Cabiscol i l'Enric Rubio al pati de casa seva. La Susana i l'Enric són companys de Ràdio Televisió de Cardedeu, parella a la vida real i artística a l'Infopodcast de Cardedeu. Arnau, apunta que algun dia n'hauríem de parlar, dels Infopodcasts. De moment tornem a la foto del meu Instagram, @an2nmorgades, mu amb u com les vaques i amb AS de Barcelona. Era una imatge bucòlica d'un nenúfar. Qui té un nenúfar a casa, vaig pensar. Surava sobre l'aigua d'una bassa ecològica que estan construint l'Enric i la Susana. Hi ha gent que gaudeix d'una bassa al pati? Vaig envejar. Ja us he dit que feia molta calor. Al text de la publicació, la Susana feia notar que dins del nenúfar en qüestió, que ja em semblava prou exòtic, hi havia una vella fent la migdiada. Total, una xulada. A partir d'aquí, tots tres vam començar un intercanvi de missatges sobre la bassa, el nenúfar i, sobretot, la vella dorment. És una broma fàcil. Com dormen les abelles? Emoticona d'abella, emoticona d'abella. Quantes hores? Emoticona somrient amb el cap girat. Quan són velles, dormen menys? Emoticona amb una llagrimeta. Aquest matí he recuperat aquell fil i la darrera frase és meva. Enric, al Rambla que vas. Noi Silvestre, benvingut al programa.
4: Gràcies, Anna. Honrat, molt honrat i content de ser aquí amb totes vosaltres.
3: Enric, de seguida parlem d'aquest tema, del son de les abelles, però abans, com que és el primer cop que passeges pel Rambla, què et sembla si ens presentes una mica a Ràdio Cardedeu? I si vols afegir res més sobre tu, que jo he estat bastant indiscreta.
4: Va, em sembla fantàstic, Anna. Doncs, va, mira, com sabràs, a Ràdio Televisió Cardedeu vam ser la primera televisió del món en català, abans que TV3, i la primera local de Catalunya i Espanya. Però avui deixa'm escombrar cap a casa i parlarem de ràdio, que és el que on estem totes. I és que, com a mitjà comunitari que som, que vol dir que és dels socis i de les sòcies, es duen a terme sempre els projectes que ens engresquen, en definitiva, i esperonen a tots i totes. Per exemple, ara mateix estem fent entre programes i podcast d'enguany una trentena de projectes ben bé, que es poden escoltar per antena cada dia i cada setmana. En definitiva, a Ràdio Televisió Cardedeu som una colla gran d'amics on es barregen alguns dels principals referents del sector amb gent molt, molt jove que arriba aquí buscant quelcom que li esperona. Jo, en el meu cas particular, tot just serà el quart any que hi estic i si m'hagués de descriure a mi mateix, seré poc indiscret també, com has dit, crec que ho faria dient que sóc una persona silvestre, o més ben dit, el noi silvestre, que és com em coneixen a Instagram, un apassionat de la muntanya, la natura i podríem dir que tot el que engloba això.
3: Doncs va, fetes aquestes presentacions, reprenc el fil. Recordo que vam dir que buscaries algú que posés llum al nostre deliri floral, a la nostra foscor floral. Tenim algú que t'hagi parlat de les becaines de les abelles a les flors?
4: Doncs mira, no només he trobat una persona, sinó que crec que és la millor persona possible per explicar-nos el per què les abelles dormen dins de les flors i si és veritat que ho fan. Què et sembla si te'l presento?
3: Oh, i tant.
5: Soc en Jan Nichter, soc geògraf de formació i naturalista de professió. Em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
4: Poca broma. Vaig sortir buscant coure i he trobat mel. Anna, ves per on. No pots imaginar la de coses que m'ha arribat a explicar. Saps quantes espècies, per exemple, d'abelles hi ha?
3: Doncs potser la intel·ligència artificial aquesta que ens envia a la web podria dir-nos-ho exactament. Jo, francament, no ho sé. 10, 20, 50, 100?
4: Mira, jo no en tenia absolutament ni idea. I és que quan li he preguntat per com dormen les abelles, el primer que m'ha demanat, en Jan, ha estat... Quines abelles?
5: De qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs, clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. La que més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. La gran majoria, que de fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes que no són socials, viuen en cada escola, és la seva casa, bàsicament. Aquestes sí que podem passar temps en les flors.
4: Ja et dic, 700, Verge Santa. Ja
3: Déu-n'hi-do, són moltes, Són 700 moltíssimes. Tipus d'abelles.
4: Moltíssimes. Ja et dic que m'ha explicat un munt de coses que realment desconeixia. Però de manera el que sembla és que si veiem alguna abella descansant en una flor, és una d'aquestes abelles solitàries que són, de fet, majoritàries al nostre entorn.
3: Però i per què estan exactament a dintre les flors? Com és que fan parada i fonda allà i no, per exemple, a la branca d'un arbre?
4: Doncs mira, ara, aquí hi ha un tema interessantíssim i és que les abelles no sempre s'han alimentat de nèctar.
5: Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dins de flor perquè la flor no existia. Amb la evolució han coevolucionat i el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que té una funció per l'abella de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny o que està just al costat o la que podria portar amb el vent.
3: Enric, estic desmuntant tants mites. És a dir, pel que diu el Jan, al llarg de l'evolució, les flors s'han adaptat per atraure i alimentar les abelles i demés pol·linitzadors i pol·linitzadores i així poder augmentar en escreix el seu índex de supervivència, oi? Són llestes,
4: Exacte, sí, així és, i és que el tema semblava menor, però hem pogut veure que tot té un perquè. I després de posar-nos en situació, en Jan ens ha confirmat que sí, que les abelles solitàries, només aquestes, això sí, de vegades es cullen flors per dormir-hi a dins, com ens passa a casa amb els nenúfars.
5: Per tant, a vegades trobant a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant, bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries. Però a les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm.
3: Doncs bé, solucionat. Ara no només sabem que hi ha algunes abelles que dormen a les flors, sinó que també podem explicar el per què. Però ara m'he quedat intrigada amb una altra cosa, amb aquestes abelles del rusc, les que no dormen. Quan et creuis amb el Jan, li podràs preguntar com sobreviuen?
4: Oh, i tant, quan vulguis. Mira, t'haig de dir que quan li vaig explicar el que és aquesta nova criatura anomenada Rambla 54, em va quedar enamorat, així que hi podrem comptar sempre que vulguem amb ell.
3: Doncs si li vols traslladar aquesta pregunta, volem saber com sobreviu un ésser viu que no dorm. Gràcies, Enric, i compta amb les xarxes socials, que a banda dels haters ja veus que hi ha els curiosers. Ara no em bloquegis, val?
4: El noi Silvestre és casa teva.
3: Fins aviat.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Sadurní.
3: Ai, les abelles, quin gran insecte, no, Ivan? 700 tipus d'abelles a Catalunya. Encara no m'he recuperat. El nostre rambler Miquel García les mencionava ahir entre els animals que col·laboren amb el seu cultiu biodinàmic de la vinya. Abelles, ovelles i muricecs. Ivan, no et vaig veure fer cara de fàstic, amb els ratpenats. No riguis, no. El cas és que hi ha animals o organismes que juguen a favor del cultiu de la vinya i altres que ho fan clarament a la contra. Entre els malvats, el més popular històricament ha estat la fil·loxera, que, tot i així, ha acabat sent motiu de festa grossa a Sant Sadurní d'Anoia. Una festa que ja ha arribat als 45 anys, gairebé dues vides de l'Arnau. O sigui, una tradició lligada al 8 de setembre. Sergi, avui deveu estar una mica de ressaca, no?
4: Doncs sí, una mica cansat sí que ho estem, eh? No t'ho puc negar, perquè portem de celebració i també de cobertura de les fires i festes, que és la nostra festa major gran aquí a Sant Sadurní, des de dissabte. I aquest inici de setmana amb la fil·loxera com a gran protagonista, però és que encara, diríem, necessitem energia perquè tenim diversos actes festius que s'allarguen fins divendres, fins la diada.
3: Doncs va, no intentarem no ocupar-te gaire. De seguida ens expliques aquesta història de la festa de la fil·loxera. De moment, com que estem de setmana d'estrena del Rambla 54, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de Ràdio Sant Sadurní i de tu mateix, què n'hem de saber?
4: Doncs és l'emissora municipal de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès. Jo sóc el Sergi Fernández, molts anys vinculat a la ràdio de casa. Vaig ser voluntari, un dels impulsors de l'emissora, de la recuperació d'una ràdio que es va crear als anys 60-70, però que a mitjans dels anys 90 doncs, va deixar de tenir activitat. I a finals d'aquella dècada, doncs, un grup de joves, principalment, doncs, la vam recuperar. Fa uns 15 anys vaig tornar a agafar la coordinació de l'emissora i des de fa uns 3 anys i mig sóc el director. I juntament amb el Miquel Cuenca serem les veus periodístiques des de Sant Sadurní, que us acompanyarem amb el Rambla 54. M'agraden molt els esports, especialment el futbol, i aquí a religió, doncs, evidentment, també l'hoquei patins, i sempre que puc m'escapo amb els companys de les retransmissions esportives per donar els partits en directe, Anna.
3: Doncs aquí tenim un periodista esportiu. L'Arnau va apuntant, perquè li vaig dient al final, si no, tanta gent, necessitaré una mica de guia. Sergi, ara sí, parlem de la fil·loxera. Va, com comença tot això?
4: Comencem amb la data que se celebra, que, com deies, és cada any el 8 de setembre, i què celebrem? Doncs el triomf sobre aquesta plaga mortífera, la fil·loxera, que a finals del XIX, del segle XIX, va arribar al sud d'Europa i que va afectar molt al Penedès i a Sant Sadurní, una de les zones vitivinícoles, sens dubte, més importants del país. Amb la recuperació de la democràcia després del franquisme i l'impuls de moviments culturals i socials, arreu del país va multiplicar-se l'aparició de gegants, capgrossos, elements de bestiari i festes populars. I aquí no va ser una excepció. L'historiador Toni Romeu, amb qui hem parlat, recorda com el 1981 una iniciativa que va arrencar des del govern municipal es va traslladar a un col·lectiu d'artistes i persones del municipi vinculades al món cultural.
5: Estem parlant dels primers anys d'ajuntaments democràtics, que aleshores hi va haver una eclosió festa de carrer, també els anys recordem del Teatre Comediants al carrer, que per molts municipis es van reviscular els gegants, els diables, es va començar a fer bestiari, etc. La idea va sortir des de l'Ajuntament amb el Xavi Reventós. Ostres, aquí es podria fer algun element de carrer, tal i qual. No sé on es va convidar aquest element de carrer, podria ser un animal de foc. Això es va proposar amb un grup d'artistes locals que tenien un col·lectiu que es deia El Taller, davant dels quals aquests noms s'han de recordar, la Mercè Gosdi i el Jaume Esteve. Com a idea va ser brillant, que si no hauria servit de res, que aquest animal de foc fos una fil·loxera. Paraula en aquests moments, el 99% de la població li deia que m'estàs explicant d'una fil·loxera, no?
3: I un altre element que està estretament lligat a aquesta festa de la fil·loxera que m'estàs explicant és el color groc, Sergi, això?
4: Sí, durant aquests dies, especialment els de celebració de la festa de la fil·loxera, que diguem, ja té uns actes previs al cap de setmana aquest any, i el dia 7, en què es representa l'arribada de l'insecte a Sant Sadurní, i el dia 8, amb la festa grossa i el triomf, doncs ara tothom veu molt habitual i molt normal que tot el poble es tenyeixi de groc i que tothom vesteixi absolutament de groc. Però, clar, aquesta festa va sorgir a partir d'aquesta bèstia de foc molt desconeguda en aquell moment, a principis dels 80, i de quin color posar-li aquest insecte, aquesta fil·loxera. Bé, hi havia molt desconeixement, com recorda el Toni Romeu.
5: Un cop la van tenir feta amb pasta de paper i amb malla de galliner, l'estructura i aquestes coses, que hi ha fotos que ho documenten, van dir, i això de quin color s'ha de pintar? És una pregunta absurda, 45 anys després, però en aquell moment ningú sabia de quin color s'havia de pintar. I així es va presentar les matinades de fires, em sembla, de l'any 81, ja que tenim el de foc, hi ha una foto que està plantada allà a l'Ajuntament, perquè en aquell moment no tenia ni rodes i tot això, que la gent havia pensat, i això què coi és? Dóna per fer el fet que sigui una fil·loxera i la història de Sant Sadurní, dóna per fer una representació més àmplia, no deixar-ho només en un mel de foc que vagi voltant pels carrers. La fil·loxera, que atacava els ceps i perjudicava els pagesos. Amb aquests tres elements van fer la festa.
3: I així aquesta representació d'aquest insecte que havia arrasat les vinyes del municipi i que s'havia transformat en un element de foc ha anat tenint cada cop més companys, oi?
4: Sí, recordava el Toni que ràpidament se li van anar sumant nous elements i actors en aquesta festa, pagesos, fil·loxeretes, ceps o els set savis de Grècia, uns gegantons i que fan referència a propietaris agrícoles del municipi, se'ls anomenava així de manera popular pel poble i també amb una certa sornegueria, i aquest grup va ser els que van impulsar els canvis i noves tècniques per poder combatre la fil·loxera. Durant el centenari de l'arribada de la plaga al municipi, que va ser el 1987, va suposar un clar punt d'inflexió de la festa.
5: Va ser a partir de l'any 87 una mica que es va començar a marcar territori, que això va coincidir al centenari de l'arribada de la fil·loxera a Sant Sadurní, que es va fer aquí un gran esdeveniment a Sant Sadurní, etc. I es va presentar un projecte a l'Ajuntament des de la comissió dient, a veure, això és el que volem arribar a fer. I una de les coses que s'ha de fer és anar substituint tots aquests elements. I aquell any també va ser la primera gran incorporació que van ser les fil·loxeretes. Que clar, les fil·loxeretes ja et donen una idea de com havia estat la cosa. És a dir, incorporar fil·loxeretes volia incorporar 50 persones actives a la festa. Així et deia que la fil·loxera ja anava agafant una mica de cos i tal, i a més es van fer, era el primer element que es va fer professional.
3: Doncs així el 92, a banda d'unes olimpíades, va arribar també aquesta versió infantil de la festa, que suposo que és la que garanteix el relleu o més explica la bona salut d'aquesta festa. És així, Sergi?
4: Sí, una festa infantil que ja des de fa molts anys doncs, serveix perquè molts nens i nenes des de ben petits ja coneguin la història, participin i s'impliquin molt en aquesta festa de la fil·loxera. Però també ho han estat la renovació de membres de l'entitat que se'n fa càrrec o la introducció constant de novetats en la programació d'actes. Hem de pensar que hi ha més de 500 persones implicades que participen activament en l'organització d'aquesta festa de la fil·loxera, que hi ha fins i tot llistes d'espera per poder portar alguns dels elements, especialment els de foc, i també per sortir a ballar. Toni Romeu, el nostre historiador, té clar que la clau és que és una festa que es manté molt viva.
5: La gent que entra se senti que allà no és un mes, sinó que pot aportar, i per això s'han fet tantes renovacions, tants canvis, alguns poden agradar més que altres, alguns es consoliden, altres no, però està viva la festa, l'organització de la festa, i jo crec que això és clau, perquè a més la infantil, que és una rèplica de la petita, amb incorporació de fins, tots elements menors com les larves, però ja comença a moure's per allà, la gent ja té el desfici d'anar de groc, hi ha una continuïtat de gent que tota la vida ha viscut. Clar, nosaltres vam viure que no existia res, i hi ha gent que ja ha viscut tota la vida. Les fires no tenien gaire identitat, almenys en què es va fer aquell moment. Clar, abans sí que en tenien, perquè eren unes fires per vendre productes del camp, de cara a la barem, aquestes històries. Però clar, això als anys 60, 80 ja havia desaparegut. Per un argumentar o per fer-hi un relat. I ara va caure, paf, la fil·loxera aquí al mig, va caure a dreta.
3: Doncs, Sergi, que segueixi ben dreta, et deixem descansar de l'enrenou d'ahir i d'abans d'ahir, i moltes gràcies per haver-nos portat a la Rambla la festa de la fil·loxera.
4: A vosaltres i per molts anys.
6: Vale, la primera, aquesta.
7: Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Per aquesta?
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última?
7: Quedem a la Rambla 54.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
1: El timbre és, sens dubte, el soroll més esperat a les aules de totes les edats, i ara i sempre. Ja ho era el 98, amb aquest Baby One More Time, que és la banda sonora adient, potser una de les més adients, pel proper tema que volem posar sobre la taula, que són els patis. Com estan distribuïts els patis entre nens i nenes? Sovint l'àrea de futbol masculina mana, sort de Santa Alexia Putelles i l'auge del futbol femení, i les altres aficions o activitats doncs queden limitades a la banda. Què ens diu d'això, això, de la societat? Doncs parlem-ne. Sabina Padrós, benvinguda a la Rambla.
2: Hola, què tal? Bona tarda, Anna. Primer de tot, felicitats també a tot l'equip pel programa.
1: Aquesta
2: setmana estrenadíssim ja.
1: Moltíssimes gràcies. Bueno, encara l'estem estrenant, i per això et demanarem, tipus esports, minut, resultat. Què podem dir del Picat Ràdio i de la Sabina?
2: Doncs mira, el Picat Ràdio, primer de tot, és una emissora municipal. Vam néixer oficialment el 22 de març del 86 i, per tant, aquest any, si fem números, estem de celebració, fem 40 anys, que es diuen aviat, i emetem el punt més alt del dial, que és el 107.9, aquí al Picat, al municipi del Segre, molt, molt a prop de Lleida. I per part meva, doncs, encara els 40 anys no els he complert, estic a punt, però sóc la Sabina Pedrós, sóc periodista, i el meu recorregut, pues, la veritat, doncs, ha estat una mica potser a la inversa del que podríem considerar l'habitual. He treballat a la BBC a Anglaterra, després he estat també força anys dirigint i presentant programes en televisió nacional i també a la pública i privada de Catalunya, i ara fa uns 4 anys aproximadament, potser una mica més, vaig decidir tornar cap aquí, a casa, i estic aquí, encantadíssima, coordinant el Picat Ràdio, on podem explicar històries com les que trobem aquí al Ràdio, que són tan o més importants, segurament, per la comunitat, que les que, doncs això, acaben ocupant els grans titulars.
1: Doncs avui parlem d'una història molt important. Ens vas plantejar un tema que és cabdal i que és per pensar-hi, que són els patis. I no ho fem només tu i jo, oi? Qui tens a l'estudi?
2: Doncs no estic sola. Estem aquí amb una especialista en pedagogia i coeducació, la Rosa Prats Novau, i també és integrant de l'associació Llavors de Vincle, que el que fa és transformar els patis en espais més inclusius. I també la tècnica de l'ONG El Picat Solidari, i molt vinculada també aquí a la nostra ràdio, que és la Meritxell Espósito. Què tal, com esteu les dues per això?
3: Molt bé, molt bona tarda, i agraïda de la invitació de participar en l'espai.
4: Hola a totes.
1: Disculpeu.
4: Perdona. Oh, hola a totes, i també volia donar les gràcies al Picat Ràdio de Rambla 54 per fer-nos d'altaveu a les entitats que treballen per la justícia social, així que moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, ara sí, per la feina que feu. Anem per feina. Aquests patis sexualitzats, què hem d'entendre? A què us referiu quan utilitzem aquest concepte?
3: Ens referim a que es tracta d'un espai on no tots els infants hi troben el seu espai de manera igualitària. Efectivament, com tu has dit, hi ha un percentatge importantíssim de l'espai del pati que està destinat a esports, i les altres personetes, els nostres fills i filles, que no estan interessats en esports, veuen relegat el seu espai a les vores i ves en compte que no t'arribi una pilotada. Què important és l'esport? Igual d'important que ho són tots els altres interessos. Per tant, l'espai ha d'estar pensat en clau d'horitzontalitat, en clau de coeducació i en clau inclusiva. Si és així, tots hi estaran de manera còmoda i tots se sentiran còmodes, i aquest pati esdevindrà, a més del seu temps de lleure, un espai educatiu més, de manera que es podrà treure l'aula a fora, al pati, evidentment. I això farà que aquella experiència d'aula sigui molt més rica.
2: De quina manera està afectant aquesta distribució als nens i les nenes?
3: La manera real, quan hi ha aquesta tan gran divisió d'usos com passa en alguns centres educatius, doncs les nenes, que n'hi ha moltes que volen, nenes i nens, volen un temps de lleure més tranquil, doncs es veuen relegats a les vores, sobretot si el pati no és massa gran, perquè és un percentatge altíssim l'ocupa la pista, i es veuen relegats a les vores i han d'anar esquivant les pilotes, i també que la distribució sigui aquesta és sí o sí una font de conflictes, i que no tots tornen a l'aula igual de contents, no. No. Per tant, s'ha de repensar i s'ha de fer una mirada crítica i com el podem millorar. I sí, sí se pot millorar. La millor manera de millorar-lo és que en la planificació s'hagi fet bé. Hagi hagut aquesta mirada. Però si tenim la mala sort de que no hi va ser en el seu inici, doncs repensem-lo. Hi ha molts projectes que han ajudat a les comunitats educatives a repensar i a millorar els patis escolars.
4: Clar, ara ens estaves parlant de que cal repensar, no?, aquests patis. Com hauria de ser un pati realment inclusiu o coeducatiu?
3: Un pati inclusiu és aquell que dilueix o que no promou que hi hagin jerarquies entre els seus usuaris, entre els infants que allí hi ha, que no promou que hi hagin diferències de gènere ni d'habilitats físiques, com que jo sóc més fort, ocupo aquest espai i tu, fora. Després també han de ser patis igualitaris o coeducatius, que donen les mateixes oportunitats de joc, que hi hagi una millor, i això promourà que hi hagi una millor relació sense importar quines capacitats tenen i quins interessos. I han de ser patis que ja s'hagin generat en aquell espai total una diversificació d'espais i que hi hagi una distribució justa de l'espai i que es fomenti la coeducació amb jocs, amb zones més tranquil·les, amb zones on poder fer experimentació o amb un hort, per exemple. No han de tenir hort obligatòriament? No, evidentment que no. Hort com a una opció d'experimentació i d'aprenentatge. Un espai amb estructures i un espai on tots se sentin segurs i acollits de manera igual. Si fan aquesta checklist, tindríem el pati perfecte.
1: Doncs nosaltres aquí l'hem apuntada, l'Arnau ha estat apuntant, i ens assumem aquesta iniciativa de demanar aquesta mena de patis on hi hagi espai per a tothom. Moltíssimes gràcies, Rosa, per explicar-nos com han de ser els nostres patis, també a la Sabina i a la Meritxell. A totes tres, ens veiem aviat, en algun moment, aquí, al Rambla 54. Una abraçada.
2: Fins aviat.
4: Fins aviat.

0: Hola, Anna, sóc en Sergi Ferrer de Ràdio Calella Televisió. Mira, Ràdio Calella Televisió, per cert, que és una de les emissores locals més antigues de Catalunya, que va néixer l'any 1980 i aquí continuem doncs, donant guerra. I jo, personalment, doncs mira, sóc molt de música i sobretot molt de videojocs. I escolta, que ara mateix sóc aquí en un lloc on m'he trobat doncs, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, la veritat. No et diré exactament què és, perquè tampoc vull donar pistes, però sí que et puc dir que és d'aquelles coses que encara es fan a mà, d'aquelles coses que es fan amb molta paciència i que tenen darrere d'aquestes un ofici d'aquells de tota la vida, saps? I he pensat, ostres, estaria bé explicar com es fa això de zero. Així que he estat veient tot el procés i més endavant us portaré aquest petit reportatge perquè descobriu doncs, què hi ha darrere d'aquest ofici. No et dic res més, Anna, que si no ja t'ho destapo tot.
1: Més endavant, mira, conta-hi demà.
2: A Rubí, si preguntes per un cognom per l'esbart d'en Saire, molts et diran el cognom Rubio. I és que la família Rubio ha estat arrelada a l'esbart d'en Saire des de la seva arribada fa 3 generacions. Així ho explica l'expresident de l'esbart, Isidre Rubio.
3: Hi havia en Jordi, el meu fill gran, hi ha la Montse, que és la meva filla, en Miquel, que és el petit, per dir-ho d'alguna manera, i a més hi ha la meva neta Júlia, que és una gran continuadora de la feina de ballar i d'organitzar, que m'agrada molt.
2: Però anem a poc a poc. Primer hem de conèixer l'Esbart d'en Saire de Rubí. L'entitat cultural rubinenca va ser fundada ara ja fa més de 100 anys, el 1923. Es dediquen a la promoció de la dansa catalana a través de l'ensenyament. Tenen tant escola de dansa com un cos de ball per organitzar espectacles tradicionals. Són una peça clau per la preservació de les tradicions locals de Rubí, com l'Aplec de Sant Mús, la Festa dels Xatos, la Ballada de Gitanes al carrer o l'organització del Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí, el Rubí Folk. Els seus espectacles han trepitjat alguns dels teatres de Catalunya i de la resta del món més importants, com per exemple el Palau de la UNESCO de París o el Gran Teatre del Liceu a Barcelona. L'Esbart té molts membres, però com hem dit, hi ha un cognom que es repeteix. El veiem en l'expresident Isidre Rubio, el secretari Jordi Rubio i la ballarina Júlia García Rubio. En definitiva, són una nissaga dansaire. Però com és la història d'aquesta nissaga? Com va començar? Doncs ens traslladem als anys 60, quan els germans Isidre i Florentí Rubio van venir a Rubí. Ho explica el Florentí.
4: La nostra arribada a Rubí va ser una conseqüència de que el nostre tiet Miquel Rubio va venir a prendre posició a l'actoria com a rector a Rubí. Evidentment, la nostra residència en aquell moment va ser la rectoria. I a partir d'aquí vam començar a establir o buscar amistat, coneguts de la nostra edat dintre de la població. Mica en mica sortien ocasions de fer xerrades al balcó i aquestes xerrades de vegades no tot era doncs, passant-s'ho bé, sinó que es anava aprofundint en activitats. Aquestes activitats, l'Isidre va ser un personatge important perquè doncs, hi tenia molta traça. I aquí va sorgir, per exemple, doncs, uns concursos de sardanes a Sant Feliuet, va sortir que ens animéssim més el jovent a participar amb els pastorets que es feien a la població per les festes de Nadal.
2: Per la primera generació dels Rubio de l'Esbart, la dansa va anar molt lligada amb l'església. Al cap i a la fi, van viure un bon temps amb el seu tiet, el mossèn Miquel. De fet, un dels germans, l'Isidre Rubio, va ajudar a construir l'església de Santa Maria al barri de les Torres de Rubí. Més tard, l'Isidre, juntament amb l'actor, cantant i presentador de ràdio i televisió Salvador Escamilla, van batallar per fer festivals internacionals de dansa tradicional i per portar-los a Rubí. El seu gran èxit es va materialitzar al Rubí Folk, que va estar fent-se a la ciutat durant 17 anys.
3: Nosaltres vam començar a batallar pels temes dels festivals de dansa, dels festivals internacionals. Havíem participat amb l'Esbart en una colla de festivals arreu d'Europa i sempre dèiem si fóssim capaços algun dia de fer-ho a Rubí, això. I, bueno, amb ell va ser un dels que animava la qüestió i que ja havia estat ficat amb els temes de festivals a Barcelona.
2: L'Isidre Rubio també va ser impulsor del projecte Sac de Danses, que buscava ensenyar als professors i a les escoles balls tradicionals catalans. Així ho explica Ana Maria José, amiga de la família Rubio.
5: El nostre va ser un treball de recerca de dansa catalana amb l'objectiu de formar docents per tal d'integrar la dansa catalana dins les escoles. Vam córrer per molts pobles de Catalunya filmant danses i llavors fent una programació per les danses que eren adequades a introduir per cada edat escolar.
2: L'Isidre Rubio es va casar amb Maria Josep Serra, una ballarina referent de la dansa tradicional a tota Catalunya, professora de dansa tradicional catalana i una de les persones que van treballar per implementar la música i la dansa a les escoles de Catalunya als anys 80. Els tres fills que van tenir també guarden una relació pròxima amb l'Esbart Dansaire. Escoltem a Jordi Rubio, fill gran i secretari de l'Esbart.
6: He estat 20 anys director de l'Esbart, 20 anys més ballant. Crec que tinc la dansa tradicional posada dintre. A més, m'hi he acabat dedicant professionalment. Per tant, es pot dir que el CUP va agafar i va agafar fort.
2: També tenim el Miquel, el germà petit, que no està a l'escenari, però que sempre participa en tot el que cal.
7: Després d'haver estat aquests també 18-20 anys al cos de dansa, a l'Esbari vaig néixer, per tant, no podria dir que porto els 46, gairebé 47 que tinc, i ara mateix amb temes de producció i sobretot amb aquest aspecte, no?, de que segueixin passant coses, de que es belluguin coses. Ara mateix no tinc cap tipus de càrrec a l'Esbart, ni de fet no l'he tingut mai, però si s'hi ha de ser, hi soc, i ja està. I pues, el dia de xatos farem la xocolata al matí.
2: I la Montse, la seva germana, que s'ha quedat darrere les bambalines, però mai ha deixat l'Esbart.
8: Sí, jo allà sempre m'ha fet molta vergonya davant dels escenaris, però sí estava a la part de darrere, a les bambalines. Soc de bambalines.
2: I l'última és la Júlia, la tercera generació, que també segueix ballant i ho fa sabent que això és part de la seva tradició familiar, de la seva nissaga. Així ho explica el seu avi, l'Isidre.
3: La Júlia, ara van amb una colla de companyes, van agafar les regnes de l'escola de dansa de l'Esbart i jo vaig estar molt content. Però vaig estar molt content, a més, perquè ella ho va justificar dient que d'alguna manera era una forma de seguir la nissaga familiar. Mm-hmm. I vaig dir, doncs això ho sento molt amb l'ànima, perquè és realment fa goig. Fa goig perquè realment hem treballat molt tots en aquest aspecte.
2: L'Esbart Dansaire de Rubí té un cognom que l'ha mantingut viu i l'ha fet créixer fins a ser una de les agrupacions de dansa tradicional catalana més importants de Catalunya. I el cognom és Rubio.
9: Ei, Mariona, molt bona feina. Genial aquesta família balladora. Com diuen els xarango, un món que balla és un món millor. Escolta'm una cosa, aquesta setmana, bé, aquesta setmana i els propers dies, com que no ens coneixem, li estem explicant a l'oient qui som cadascú de nosaltres, així que pots fer-me 5 cèntims de Ràdio Rubí i de qui ets tu, què t'agrada, o les teves aficions, o el que vulguis explicar-nos. Vinga, moltes gràcies, fins ara.
10: Hola, Anna. Jo sóc la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, i bueno, som un mitjà que emetem a la ciutat de Rubí, al Vallès Occidental, i som la ràdio municipal més antiga de Catalunya, amb quasi 50 anys d'història. I sobre mi, poca cosa. A mi m'agrada llegir, cantar i també estudio idiomes. En concret, estudio xinès mandarí i sóc molt aficionada pues, a les coses d'Àsia.
11: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de... Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les tempestes han deixat més de 60 litres entre el Berguedà i el Ripollès. Amb dades d'estacions oficials del Meteocat i d'altres no oficials, s'ha superat a Capdevànol, la Borredà, a Sant Joan de les Abadesses i a la Quar. A més, també s'han registrat més de 50 litres a Sitges i Olot. Encara es poden superar, tinguem-ho present, els 40 litres en mitja hora fins a les 6 de la tarda al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona, Moianès i Baixes. Mentre els xàfecs i les tempestes han tornat a aparèixer en punts del prelitoral de Barcelona, sobretot a la comarca del Vallès Occidental. Localment són forts i poden anar acompanyats, recordem-ho, de calamars a pedra i de fortes ventades. Anem a la plana política. PP i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegit Espanya davant de la crisi de Ceuta, que ha estat l'epicentre d'aquesta primera sessió de control de la legislatura. Escoltem el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal.
3: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
4: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
2: Sánchez ha negat que el seu executiu estigui sotmès a cap pressió i ha acusat Abascal de difondre desinformació, mentides i insults.
5: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
2: Per cert, que la Comissió Europea, ho hem sabut fa uns minuts, ha concedit més de 114 milions d'euros en ajudes per gestionar la crisi a Ceuta. Després de l'arribada, recordem, de 70.000 immigrants entre el 30 i el 31 de juliol. Brussel·les ha coordinat i facilitat la mobilització, diu, d'efectius de suport de Frontex, l'Europol i l'Agència de la Unió Europea per l'Asil per donar suport operatiu a Espanya per gestionar aquesta crisi sobre el terreny. I la Fiscalia, que demana l'internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa. Es tracta, recordem, de dos joves de 16 anys que se sumen als dos altres nois arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura. Aquesta tarda, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça Neus Català de Manresa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. La Viquipregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
1: Benvinguts i benvingudes, Viquifriquis. Aquí estem per presentar-vos un nou programa de la Viquipregunta a tot el nostre equip. L'Amador, en Robert i la Gemma. A la Viquipregunta d'avui parlarem de sobirania tecnològica. No us penséssiu pas que això de la sobirania tecnològica us queda lluny. Ens afecta, i molt, però potser no en som del tot conscients. Si pensem en clau de família, potser sou dels que veieu amb preocupació com els pares han de signar per autoritzar a l'escola l'ús de determinades eines, perquè tots sabem que pretenen obtenir les dades de preferències d'aquests alumnes per utilitzar-les en el seu profit i obtenir beneficis econòmics. I si pensem en clau de país, recordeu que fa un parell d'anys els catalans van ser perjudicats arran de la discriminació de la nostra llengua catalana en favor de l'espanyol pel cercador de Google? Va caldre mobilitzar recursos i entitats per crear un observatori, denunciar i quantificar l'efecte, redreçar i mantenir la vigilància perquè no torni a passar. Aquestes situacions són exemples recents de per què la sobirania tecnològica ens ha d'importar i molt. Per saber més sobre tot això, avui la nostra Viquipregunta és: què és la sobirania tecnològica? L'Amador ens resumirà què diu la Viquipèdia i entrevistarem a Jordi Mas, cofundador de Softcatalà, enginyer informàtic i activista per la sobirania digital, i acabarem amb coses de la Viquipèdia.

0: La Viquipregunta.
1: Què és la sobirania tecnològica?
0: Què diu la Viquipèdia?
2: Mira, la Viquipèdia ens diu que la sobirania tecnològica fa referència a la capacitat d'un país o comunitat per prendre decisions i controlar la seva pròpia tecnologia, en lloc de dependre de tecnologies estrangeres. Implica el desenvolupament de capacitats locals, la protecció de les dades, els drets digitals, i promou, de facto, el desenvolupament econòmic i polític sostenible per tal que la infraestructura i les tecnologies de la informació i la comunicació estiguin alineades amb les lleis, necessitats i interessos del país on s'ubiquen els seus usuaris. Com a corrent, aquest concepte s'inspira i dona suport a altres moviments com el programari lliure, el decreixement, l'economia social, la sobirania alimentària, la sobirania energètica, etc. Postula les necessitats d'empoderament col·lectiu en àmbits de les noves tecnologies. La sobirania tecnològica és una resposta a l'alta dependència de corporacions transnacionals, tant en sistemes operatius, en programari de gestió, en maquinari i infraestructures en l'actual context de globalització planetari. Les grans corporacions de software i les xarxes socials faciliten la gratuïtat dels seus serveis, com ens comentava la Gemma, a canvi d'obtenir les nostres dades esdevenint dependents. Les solucions a aplicar individualment són fruit d'iniciatives, sovint locals, que ofereixen cercadors, eines ofimàtiques, espais d'emmagatzemament, sistemes operatius per ordinador i per mòbils intel·ligents que ens permeten tenir accessos alternatius. A l'article de la Viquipèdia trobareu uns quants exemples útils d'aquests productes que podem trobar fàcilment a la xarxa. Però la dependència tecnològica no només afecta l'activitat de les persones i la protecció de les seves dades, sinó que produeix un efecte negatiu en el posicionament dels estats en el mapa polític econòmic mundial i, per tant, no surt en la foto de la globalització perquè vas depenent d'aquestes grans corporacions. En el cas d'Europa, l'interès per la sobirania digital està estretament vinculat a la regulació de l'economia digital. La seva estratègia se centra en minimitzar la dependència de la tecnologia i del capital que no sigui europeu. El panorama actual cal capgirar-lo perquè a Europa hem sentit sovint que ens estem quedant adormits en moltes coses, estem perdent pistonada, etc. Perquè feu una idea, cap empresa europea figura entre les 20 principals marques tecnològiques globals i s'estima que el 92% de totes les dades dels estats europeus occidentals s'allotgen als Estats Units. I això inclou les dades de les persones, però també dels governs regionals i estatals. Dintre d'aquestes iniciatives europees d'evolució, cal destacar els programes Galileo i Copernicus, que són eines creades a principis del segle XX, és a dir, que ja existia una sensibilitat, i que van néixer buscant la sobirania en termes de georreferenciació i observació de la Terra i del clima, perquè són elements que afecten per igual a tots els estats i no, diguem-ne, no estan subordinats a aspectes més localistes. Més recentment s'ha posat el focus en el reglament de protecció, en el Reglament General de Protecció de Dades. Això és amb l'efecte de reduir el mal ús de les dades privades que, per ser, ja aquestes grans corporacions ens agafen de manera sistemàtica. I també s'ha arrencat el programa Horizon Europa, que té com a objectiu aconseguir un impacte científic, tecnològic, econòmic i social d'aquelles inversions que es fan en la Unió Europea i que se centrin en investigació i en innovació, enfortint d'aquesta manera les bases científiques de la població europea en general. Per últim, fer notar que des del 2016, amb una aturada pandèmica, a Barcelona se celebra el Congrés de Sobirania Tecnològica. Aquest any, en concret, va ser durant el mes de març.
1: Déu-n'hi-do. Molta informació avui, un bon article de la Viquipèdia. Molta tecnologia, sí. Moltes dades.
2: Sí, sí, jo recomano mirar l'article, perquè aquí, com sempre, hem fet un resum, però hi ha moltes més dades d'altres projectes europeus. Ara, i fins i tot recentment hem sentit per la tele que hi ha un projecte per fer semiconductors fotònics que es quedarà a Barcelona.
1: Vale, però no diguis fotònics, que volem ser més divulgatius.
2: Bueno, fotònics vol dir que en comptes amb electricitat van amb llum.
1: Vale.
2: I per tant, però el més important és un projecte que es quedarà a Espanya, que es quedarà a Catalunya, en el nostre centre d'investigacions fotòniques.
1: Ho celebro. Parlarem ara, buscarem la nostra entrevista, perquè amb en Jordi Mas el que volem és parlar d'això amb un nivell més col·loquial. Anem per l'entrevista?
0: La Viqui Entrevista.
1: Aquí estem, a l'entrevista tenim avui en Jordi Mas. Benvingut, Jordi. Com estàs?
3: Hola, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
1: Estem encantats de tenir amb nosaltres el Jordi, que és nascut a Barcelona, té 52 anys, és enginyer informàtic i és un dels fundadors, ara fa 26 anys, de Softcatalà. Softcatalà, que és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu el foment de l'ús del català i de les noves tecnologies i que va néixer l'any 98 amb uns eixos principals com el voluntariat, el programari lliure i la llengua catalana. En Jordi es declara interessat per tot el que succeeix en la cruïlla del català i la tecnologia. Benvingut, Jordi. Agraïm la teva que hagis acceptat la invitació i et posem al davant un repte, perquè després d'escoltar el que diu la Viquipèdia, t'hem de demanar que ens ajudis a portar això al llenguatge més planer. Com explicaríem d'una forma més assolible què és la sobirania tecnològica i per què és tan important?
3: Bé, jo crec que la sobirania tecnològica és la capacitat de les persones i col·lectius de poder treballar en tecnologies que són obertes, que s'entenen i sobre les quals tenen un control de com funcionen i que les poden estudiar i modificar, no? O sigui que, en certa manera, la sobirania tecnològica permet ser sobirà, no? Poder decidir com utilitzes les tecnologies, com les modifiques i com les comparteixes amb altres persones, no?
1: Estem parlant al final de llibertat. Ser sobirans vol dir tenir llibertat per escollir, per poder triar el que nosaltres volem i el que necessitem. Entenem també que hi ha diferents nivells de sobirania digital. Podríem parlar d'una sobirania de les persones, una sobirania individual, i també d'una sobirania com a comunitat i com a país. Quines eines i quines solucions podríem implementar a cada nivell per ser més sobirans tecnològicament?
3: Sí, jo crec, jo penso exactament en aquest tipus de divisió. Jo penso que a nivell de sobirania digital personal és senzill perquè és més fàcil incidir sobre les teves pròpies decisions, no? Llavors, jo crec que hem de treballar en molts àmbits, no? Alguns àmbits que a nivell personal per mi són importants és quin tipus de programari fas servir, no? Jo crec que és important fer servir programari lliure, no? Que està relacionat amb la sobirania tecnològica i aquí tens opcions de sistemes operatius com Linux, amb distribucions de Linux que venen en moltíssimes eines que són totes lliures i són part de tot el que seria un programa de sobirania tecnològica, un ideari, no? Després, òbviament, tens totes les dades, no? Com treballes tu amb totes les dades, que avui en dia ens agrada treballar i poder compartir amb altres persones, amb el núvol, no? I aquí hi ha tota una sèrie d'opcions que poden ser alternatives a les més conegudes, que són les de Google, Microsoft i Apple, no? Com, llavors, aquest tipus d'alternatives del núvol també tenir-les en compte. Per últim, també és important tot el tema de coneixement lliure, no? Al final

0: que les empreses puguin oferir les seves eines, però el que és molt important és assegurar-nos que sempre hi ha una opció que és similar al domini públic, que està a l'abast de tothom i que tothom pot utilitzar, compartir i evolucionar lliurement, no?
1: No només això, sinó que hi ha tota una sèrie d'avantatges. El programari lliure, el treball de dades, el coneixement lliure, tot això que ens has referit, no hi ha cap motiu per malfiar-se, no hi ha cap motiu per pensar que no ens poden donar un nivell de qualitat i d'exigència com qualsevol eina privativa, en aquest cas, no? És a dir, ens hem d'atrevir a entendre que aquestes eines ens poden resoldre sense sacrificar per res la qualitat.
0: Sí, totalment. Jo crec que estem també en un moment de la societat on n'hi ha molta gent competint per les nostres dades, no? Jo crec fermament que aquesta generació la propietat de les nostres dades ja l'hem perduda, no? Segurament, espero que les properes generacions les puguin recuperar, però per mi ja l'hem perduda. Llavors, hi ha molta gent competint per les nostres dades. Hi ha molta gent competint pel coneixement, no? Ara en tot l'adveniment de la intel·ligència artificial, que és un gran canvi de paradigma per la societat i per la tecnologia. Tot això està en mans de molt poques empreses i ens interessa com a societat que aquest coneixement i la possibilitat de disposar d'eines d'aquest tipus estiguin a l'abast de tothom, no? Estudiants, ciutat civil, etcètera, no? Llavors, jo crec que són molts fronts on molta gent està molt còmoda en un escenari on la gent compra una sèrie de productes comercials, coneix molt poc i opera aquests productes sense pensar-hi gaire, no? I jo crec que com a societat ens interessa tenir aquest coneixement, tenir aquesta sobirania que ens permeti ser ciutadans educats en totes aquestes tecnologies i poder desenvolupar les nostres eines en els àmbits que siguin necessaris, no?
1: I això és especialment important per Catalunya? Una nació sense estat és més vulnerable?
0: Jo crec que al final hi ha unes certes característiques que nosaltres tenim, no? Per exemple, a nivell de llengua, de cultura, que tenim interès que puguem treballar amb eines, per exemple, no? Jo, per exemple, soc membre de Softcatalà, llavors nosaltres, una de les àrees on hem estat treballant moltíssim és assegurar-nos que en totes les tecnologies lliures, com molta altra gent està fent, nosaltres més organitzats a nivell de grup, altra gent en altres grups i també a nivell individual, doncs treballar perquè aquestes tecnologies estiguin també disponibles en català, no? Llavors, amb les tecnologies lliures i amb sobirania tecnològica, tu pots incidir sobre qualsevol projecte, sobre qualsevol eina, amb tecnologies no lliures o que no hi ha sobirania tecnològica, depèn de la voluntat de l'empresa que la crea o la institució que la creï, no? Uh-huh. Llavors, a nivell de llengua ens interessa moltíssim. A nivell també, jo crec, de cultura, no? És important que la nostra cultura estigui ben representada en totes aquestes eines. Ara, per exemple, veiem tots aquests models d'intel·ligència artificial, que és una eina molt potent que s'utilitza moltíssim per molts àmbits, incloent-hi l'automatització de tasques en el dia a dia, i és important que tinguin un context de lo que vol dir la nostra cultura, no? I mentre aquestes eines siguin tancades no podrem tenir la incidència que ens interessaria com a comunitat cultural, no? I per altra banda, crec que és important sempre també tenir en compte tot l'aspecte de privadesa de dades, no? De quina és la privadesa de les nostres dades i quantes d'aquestes dades volem compartir i en qui, no? I en aquest sentit jo penso que la regulació europea de GDPR ha sigut un bon pas endavant, però encara n'hi ha que continuen fent passos endavant.
1: Uh-huh. Ens dius que aquesta generació ha perdut el control sobre les seves dades, però estem a temps de fer alguna cosa amb la intel·ligència artificial?
0: Jo crec que la intel·ligència artificial sí, estem a temps. Estem a temps bàsicament perquè és un moment molt incipient on hi ha una evolució molt constant, no? Uh-huh. Llavors jo crec que estem a temps de definir exactament, primer, què vol dir intel·ligència artificial lliure, que és una cosa que està encara sobre debat, que vol dir que les dades on es creen aquests models són lliures, que els models són lliures, que el codi d'inferència és lliure, que el codi d'entrenament és lliure. Tot això és una cosa que s'està debatent. Jo personalment ho tinc bastant clar i gent que portem dintre de la tecnologia lliure molt de temps ho tenim clar, però també és veritat que ara n'hi ha tot un cert moviment que en anglès es diu open washing, no? Que vol dir una miqueta com blanquejar el fet de que tu no treballes en tecnologies obertes i et trobes, per exemple, en casos com pugui ser OpenAI, que sí, d'acord,

0: Whisper, que és un model de reconeixement de la parla. El model és obert, però no és ni el codi d'entrenament, que són totes les xarxes profunds, que és on està l'arquitectura del model, ni tampoc les dades que han fet servir. No? Llavors, també estem a temps, sí, perquè s'ha de definir en els propers anys. Jo crec que ara entrem en un pas important, en els propers 5-10 anys, on es definirà moltes coses a nivell d'intel·ligència artificial que seran blocs fundacionals de com treballem en el futur. Llavors, jo crec que estem a temps. Sí.
1: Estem a temps. Ens cal, suposo, voluntat política perquè els legisladors vagin en la direcció correcta i també ens caldrà formació perquè aquest jovent, aquests nois i noies a l'escola facin utilitzar la intel·ligència artificial des del tot el potencial que en té molt, però sense caure en tots els perills que també existeixen.
0: Sí, bueno, jo crec que tota tecnologia inclou riscos. Jo crec que en l'àmbit de la intel·ligència artificial són coneguts, no? Hi ha el problema de les al·lucinacions, per exemple, que són sistemes que encara no són fiables, que és una àrea on s'està fent moltíssima recerca. I existeixen diverses àrees que encara s'han de resoldre i per exemple, el cost no mediambiental que tenen aquestes tecnologies. Sí. I tot això són coses que estan a sobre de la taula de moltíssims científics arreu del món, de moltes comunitats lliures, i que s'anirà avançant. No? Mm-hmm. Però, òbviament, també té avantatges i són eines que estan aquí per quedar-s'hi i que s'incorporaran al nostre dia a dia. No?
1: Doncs, en aquests últims minuts, quin és el missatge que podríem deixar? Està al nostre abast assolir la sobirania tecnològica? Què hauríem de fer?
0: El meu consell és sempre, si tu hi creus, no, amb el concepte, fer servir. Jo crec que una cosa molt important és fer servir tecnologies lliures, fer servir dades obertes, fer servir coneixement lliure. Per què? Perquè simplement el fet de fer-lo servir incrementes el nombre de persones que són usuàries. Moltes vegades, quan contem quanta gent fa servir Linux, que és molt important, no? Fa molts anys, ara últimament hem pujat fins a un 4%, no? Pues usar-lo ja és un pas endavant que jo recomano a tothom, no? Hi ha clubs d'usuaris de Linux, hi ha encara instal·lacions, festes d'instal·lacions on s'ajuda la gent que potser no té els coneixements encara. Llavors, jo recomano primer fer-lo servir en tots els àmbits. I després, si es té l'ESMA, l'energia i el temps, òbviament col·laborar-hi, no? Mm-hmm. Jo crec que el model de, per exemple, de Wikipedia és molt clar, no? Tu el fas servir, el llegeixes i si veus un error, per què no? Editar-ho, corregir-ho i que tothom se'n pugui beneficiar, no? Llavors, en el programa lliure passa el mateix. Si tu veus una traducció, veus una errada, per què no donar un cop de mà i a poc a poc anar-te involucrant amb una cosa que no deixa de ser col·lectiva, similar al domini públic, que tots es beneficien. Jo, per mi, primer consell, fer-lo servir i una vegada el fas servir, connectar també a les comunitats locals, jo crec que és important, un grup d'usuaris de Linux, gent com pugui ser la Wikipedia de coneixement lliure, nosaltres el català que fem traducció, involucrar-te en aquestes comunitats i a poc, si tens el temps i l'energia, que no necessàriament el té tothom, per situacions personals, pues, involucrar-te i participar-hi, no?
1: Mm-hmm. Bueno, des del voluntariat ja és això d'acceptar l'aportació que cadascú bonament pugui fer i cadascú ha de saber que pot aportar el millor de si mateix per créixer junts, per compartir el coneixement i per compartir un noble objectiu que és treballar perquè el català i treballar perquè la tecnologia i el coneixement estigui a l'abast de tothom. Moltes gràcies, Jordi. Ha estat una molt bona entrevista, eh?
2: Sí, i tant.
1: Aquí, aquí els viquipedistes que som...
2: Entra pitjat uns altres territoris, fins i tot, parlant d'intel·ligència artificial, és molt interessant.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi. A reveure. Moltes
0: gràcies.
1: Una abraçada. Què, Amador, ens explicaràs coses de la Viquipèdia?
2: Vinga, va.
3: Coses de la Viquipèdia.
2: Mireu, avui parlarem dels topònims. No és una cosa rara, perquè ho plantejarem com un joc perquè us introduïu en el manteniment del Wikidata. Mira, a la Wikipedia hi ha articles sobre aspectes específics. Tothom l'heu consultat i sabeu que hi ha articles de moltes coses. Però també us haureu trobat amb unes coses que es diuen llistes. Les llistes no deixen de ser un inventari de diversos temes, com els càrrecs, els premis, el patrimoni catalogat, les obres d'art, les músiques, etc., que ens serveixen per poder tenir endreçada una col·lecció d'una àrea temàtica determinada. D'ençà que existeix el Wikidata, podem construir llistes amb tots els elements sense que calgui tenir el seu article corresponent en la Wikipedia. La qual cosa ens ajuda a saber què és allò que ens manca per posar a la Wikipedia perquè sabem que ho tenim en una llista de referència. Perdó. Nosaltres podríem dir que és com saber quants cromos ens falten de la col·lecció. Us volem convidar a participar per tal d'enriquir una d'aquestes llistes, ho farem com un joc, i us ajudarà a introduir-vos en l'edició de Wikidata, però haureu de treballar amb el vostre coneixement local. La llista de la que parlarem avui es diu Llista de topònims de... el nom del municipi. Val? Llista de topònims de Sant Feliu de Codines, de Vilobí d'Onyar o de Girona, és igual. Tenim un article per cada un dels municipis de Catalunya amb tots els seus topònims registrats en aquesta llista. Per entrar, jo ara us ho explicaré com si tingués una pantalla davant i jo l'anessi teclejant i l'anessi seguint, però vosaltres no cal que prengueu punts perquè serà massa ràpid, i el que us convido és a que, quan tingueu calma, quan pugueu dedicar-vos, us arrenqueu la Wikipedia amb el nom de llista de topònims del meu municipi i poseu el podcast aquest i seguireu les instruccions tranquil·lament. Si mirem la llista, per exemple, Sant Feliu de Codina, una dada important. El primer de tot és que per fer aquest exercici heu de tenir usuari de Wikipedia i estar identificat. Sempre hem dit que es pot entrar sense usuari, però per fer això, si voleu pujar fotos, s'ha d'estar identificat perquè ho exigeix el Commons. Molt bé, doncs ja teniu l'usuari i esteu identificats. Si entreu en la llista de topònims, veureu que surt una llista, com el seu nom indica, on es posa una foto, una petita descripció, les coordenades del lloc, què és, si és un element protegit. En alguns casos posa dates, per exemple, si és que està parlant de quan es va crear aquella cosa, aquell edifici, aquell el que sigui. Aquesta llista, que és molt llarga, molt llarga, molt llarga, perquè hi ha moltíssims, normalment un municipi hi ha al voltant d'un centenar, està estructurat per tipus. En el cas de Sant Feliu de Codina tenim arbres singulars, cases, rius, muntanyes, arbres, ja ho he comentat, i en fi, cada cas és diferent. Ja ho diré demà. Perdó, eh? Aleshores, dintre d'aquesta estructura pues, tenim les diferents línies. I del que es tracta és de allò que li falti o allò que considereu que està malament, pues, entrar i corregir-lo. Podeu afegir una foto, podeu revisar les coordenades. Ara direu, les coordenades com es fa? Revisar les coordenades només és dir, veure si el puntet que surt en el mapa, que ara us ensenyaré, com s'arriba, està posat a sobre de la casa que vosaltres sabeu que és aquella o no. I si no està posat, pues intentar arreglar-lo a través del Google Maps, que ens ajuda molt a donar coordenades exactes. Podeu arreglar altres coses com l'altitud, l'adreça, l'any de creació, depenent del que sigui. Com farem els canvis? Per fer els canvis, aquest article que esteu veient no és un article a Wikipedia, per tant, no s'entra picant modificar, perquè és una llista que està generada per Wikidata i, per tant, a cada dia o cada tres dies o cada una setmana es torna a generar nova i si feu modificacions us les esborrarà. Per tant, el que s'ha d'entrar és a Wikidata a canviar. Per entrar a Wikidata, al final de cada línia, al final de cada entrada, hi ha un llapis petitó i quan cliqueu entrareu a la fitxa de Wikidata, d'aquell ítem que està en la línia que heu clicat. Però, ara que ja us he explicat això, la forma que seguirem avui per fer-ho és una molt més visual. Si en comptes d'això us aneu a dalt de tot de l'article, o un lloc que diu mapa amb tots els punts, i cliqueu, entrareu en el WikiShootMe, que és un programa que ja vam parlar una vegada, que us ensenya tots els punts d'una àrea geogràfica en la qual manquen fotos i s'haurien de buscar. Doncs aquí, si entrem, veureu que hi ha un núvol de punts vermells i verds. Els verds són els que ja tenen foto i els vermells són els que necessiten foto. Per tant, ja tenim una cosa a fer. Si entreu un punt vermell, penseu en penjar una foto, és una bona oportunitat. Ara bé, tant en els verds com en els vermells, quan cliqueu, se us obre una finestreta i a dalt de tot la primera línia que surt és un enllaç a l'element a la fitxa de Wikidata d'aquest, diguem-ne, objecte que hem trobat i al qual volem modificar coses. Per tant, estareu en Wikidata, podreu modificar les coses que veieu que manquen, etc etc, però d'una manera més directa. Per què he recomanat aquest? Perquè aquí permet, a més d'entrar en Wikidata i canviar, permet que aquí mateix li carregueu la foto que volíeu penjar i ell ja s'encarrega de posar-la en el lloc que toca i d'enllaçar-la a Wikidata automàticament perquè surti a la propera vegada que es refresqui la pàgina per la qual hem entrat. Per tant...
1: Molt interessant.
2: Sembla enrevesat, però no ho és. Amb una pantalla davant és molt més fàcil.
1: Ho has explicat molt bé, Amador. Rapidet, perquè és que la ràdio té això, però de debò, agafeu l'ordinador, busqueu el podcast, el torneu a sentir, aneu parant i engegant cada vegada que us convingui i ho veureu, ho comprovareu, que això és fins i tot divertidíssim. Què? Hem fet un altre programa?
2: Sí, i es fareu famosos en el vostre poble perquè estareu tot el dia perseguint edificis i arbres per fer fotos i després posar-los en la Wikipedia.
4: Jo això ho faig amb el WikiShootMe, amb el mòbil,
2: sí.
4: I és molt fàcil. Sí,
2: sí. El pas que jo en el WikiShootMe ho faig quan viatjo, perquè estic en un lloc llunyà i aprofito l'oportunitat, i en canvi aquí el que estem dient és, si tens al costat de casa...
1: És
2: coses...
1: que hem de sortir al carrer com si estiguéssim de turistes.
2: Exactament.
1: Hem de badar boca als nostres carrers, a les nostres places, i compartir-ho amb tothom. Ei, nois, fins aquí la Wikipregunta d'avui. Recordeu, ens tornem a trobar a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM, en dues setmanes. I que tots els nostres podcasts estan a la nostra pàgina web, lawikipregunta.cat. I també tota la informació i tots els enllaços de tots els capítols en els que us anem explicant. Si ens voleu fer una Wikipregunta, a la web trobareu el formulari per fer-nos-la arribar. lawikipregunta.cat. Una abraçada. Adeu, Wikifiquis.
2: Adeu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines, diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha desclassificat avui els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta el 30 i 31 de juliol. Es tracta de 40 documents que es poden consultar de manera oberta a la pàgina web de la Moncloa. Es van fer entre l'1 de juliol i l'1 d'agost per diversos departaments i forces de seguretat de l'Estat, entre els quals el CNI. La documentació sobre l'entrada massiva de migrants inclou un document del Centre Nacional d'Intel·ligència del 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia als serveis secrets marroquins que diversos grups de Facebook i WhatsApp amb 180.000 seguidors estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Escoltem el ministre d'Administracions Públiques i Política Territorial i també comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, sobre el retorn dels migrants.
2: Si fuera tan fácil que estas personas volvieran a su país y teniendo en cuenta que el gobierno de España tiene la competencia de mayores y el gobierno de Ceuta tiene la de menores, ¿por qué no se hace con los menores? ¿Por qué el señor Feijóo del Partido Popular, para demostrar que es capaz de hacer lo que dice, no pone el ejemplo de que los menores se pueden devolver de manera inmediata? La respuesta es muy clara, porque no se puede ni con mayores ni con menores.
1: I Josep Lluís Trapero, plegat per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec, i ho ha fet per motius personals, diu, desvinculats a suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha parlat avui i que ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia.
3: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error a l'informe de les proves PISA. Ho farà petició pròpia després que Esquerra, Comuns, Junts, la CUP i Vox hagin també reclamat la seva compareixença. I el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco. Cobrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida, una trobada on la xarxa i Nou TV portaran els espectadors als concerts que es faran a la plaça Major amb Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dimecres 9 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la piscina municipal de Sant Feliu tanca la temporada amb 10.000 usuaris i obre el debat sobre l'ampliació del servei davant les onades de calor. La Macalu i Deixalles 81 porten un karaoke popular i un microteatre a la prèvia de la Festa Major de Sant Feliu. La Fundació Impulsa crida la participació de nous mentors al Moianès per acompanyar joves en risc d'exclusió social en els seus estudis d'FP.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dimecres 9 de setembre explicant-vos que la piscina municipal de Sant Feliu de Codines ha tancat la temporada d'estiu amb un balanç de 10.000 entrades venudes, una xifra que el grup municipal de primàries Codines ha qualificat d'encert gràcies a la decisió d'avançar l'obertura del servei a l'1 de juny, 3 setmanes abans del que era habitual. No obstant això, les altes temperatures de principis de setembre han generat debat al municipi sobre per què no s'ha allargat l'obertura uns dies més. Des del consistori argumenten que la durada del servei ve condicionada pels contractes de manteniment i socorrisme, que signen a la primavera, amb un pressupost tancat. Ho explica la regidora de logística, Maria Tur.
2: Sí que és veritat que podríem haver allargat el cap de setmana, però quan es fa la planificació i els contractes amb les dues empreses que gestionen la piscina, tant la de manteniment d'aigua com la de la que coordina les entrades i el socorrista, clar, tot això es preveu al març-abril. I també la dotació la inversió que fem a la piscina és la que és. Cada any el pressupost es dota tant per manteniment com per millores com per el dia a dia durant l'estiu.
0: De cara a la pròxima temporada, l'Ajuntament vol mantenir la data d'obertura a l'1 de juny i avaluarà si és viable econòmicament i contractualment estendre el servei durant la primera setmana de setembre.
2: I de cara a l'any que ve es tindrà en compte aquestes peticions que han arribat de que podria haver estat oberta el cap de setmana, per exemple. Ja considerem que el dia abans, el dia 7, ja no cal, perquè sí que és veritat que la gent està més per preparar el començament de curs. Evidentment, ens hem d'adaptar al clima, ens hem d'adaptar a les necessitats del poble i de cara a l'any que ve farà una valoració i si es pot allargar una setmana de setembre s'allargarà.
0: Una temporada de piscina municipal que tanca amb balanç positius pels usuaris, però que obre la porta a reajustar els calendaris de la gestió pública davant l'impacte del canvi climàtic. I seguim amb més informació de Sant Feliu. Ara ve la prèvia de la Festa Major i és que l'AMCALU assumirà enguany l'organització del vespreig de la prèvia a la Festa Major de Sant Feliu el pròxim dissabte 12 de setembre. A proposta de l'Ajuntament, l'entitat prendrà el relleu organitzatiu amb una aposta nova al municipi. Un karaoke popular acompanyat de sopar, música d'ambient i espais de ball pel jovent i el veïnat. La Jana Galimany i l'Anna Gomariz del MACALU ens ho expliquen.
3: Com a joves, quan estem a una festa, sempre, en general, ens agrada com molt pujar a l'escenari, fer una mica així el show i el peripé del micro i tot això, i vam dir, ostres, doncs potser és el moment de que a Sant Feliu hi hagi un karaoke i a veure què passa, a veure si la gent està animada i a veure si ho aconseguim fer una tradició i mantenir-ho i perdre la vergonya, estar amb la gent d'aquí al poble, que a la prèvia no creiem que vingui molta gent de fora, llavors com omplir-ho de la gent de Sant Feliu i gaudir-ho tant amb joves com amb els adults que s'hi animin a venir.
0: Més enllà de la música, la jornada inclourà activitats de dinamització per potenciar la participació entre els assistents. Entre les propostes destaca la recuperació del beer pong, així com jocs d'interacció social per trencar el gel.
3: La nostra primera idea, tal com ensenyem en el vídeo en el que publicitem el karaoke, és fer un beer pong, que al final això ho feia el col·lectiu per Festa Major i hem vist que aquest any ja no ho fa, llavors perquè no es perdi això, ho hem posat nosaltres allà dins. Llavors, també la idea de que cada persona quan entri rebi una paraula i durant tota la festa s'ha de trobar amb l'altra persona que rep una paraula. Llavors, a la que es troben hi ha una petita sorpresa i són dinàmiques així, molt senzilles,
4: sí,
3: però que fan unir a la gent.
0: Amb aquesta iniciativa, la EMCALUP busca no només oferir una alternativa d'oci juvenil per escalfar motors abans dels dies forts de festes, sinó també crear una nova tradició festiva i intergeneracional a Sant Feliu. I ara anem cap al Moianès, perquè la Fundació Impulsa busca nous mentors voluntaris a la Catalunya Central per aquest curs. Precisament el Moianès és un dels territoris on hi té més presència. El seu objectiu és donar suport als joves en risc d'exclusió social, becant-los per fer cursos de formació professional. Ens ho explica en Jordi Givert.
4: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martínez, la coordinadora de la Fundació Impulsa a la Comarca.
5: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
4: A més, la Fundació Impulsa busca persones i empreses que vulguin sumar-se de voluntaris a la xarxa de mentors Impulsa, persones amb trajectòria sòlida i vinculació amb el territori que acompanyin en el seu creixement professional i humà als joves seleccionats per rebre la beca. La Mercè Pedrissa, per exemple, és una mentora de Castellterçol.
6: Home, de mentora, a mi primera, que m'ha seguit connectada amb el món educatiu, perquè quan tu has fet de mestre... quan fas de mestre, dones molt, però també reps molt. I en el moment en què et jubiles, per molt que tinguis el teu temps per disfrutar de tot allò que t'agradaria fer, sempre queda com un petit buit que queda aquí per omplir, no? Uh-huh. I continuant el món educatiu, en aquest vincle, i a més de manera solidària, t'omple aquest buit, et fa sentir molt feliç, no? Això de...
4: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos en una dedicació aproximada de 5 hores al mes entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa.
0: Moltes gràcies, Jordi. I ara tornem cap a Sant Feliu, perquè la Casa de les Arts arranca el nou curs escolar ampliant la seva oferta d'activitats. A més de mantenir els tallers habituals de música i les sessions d'arts dels dissabtes, des del consistori s'està treballant per incorporar noves disciplines com la fotografia. Escoltem a Maria Tur, regidora d'Educació.
2: Després tenim les extraescolars que ofereix la regidoria d'Educació amb el Pla Educatiu d'Entorn. Les extraescolars accessibles aquest any seran d'art i de fotografia. Les d'art segur que es faran a la Casa de les Arts. La fotografia estem acabant de lligar amb l'empresa contractada quin seria l'espai idoni, perquè sí que és veritat que ha de ser un espai tancat i amb poca llum per l'àmbit que és la fotografia. Per tant, durant el primer trimestre i segurament el segon d'aquest curs, les extraescolars d'art, que funcionen molt bé, es seguiran fent a la Casa de les Arts i es fan els dissabtes.
0: Les matrícules per a aquestes activitats s'obriran en els pròxims dies, ja que el servei s'iniciarà més endavant, com és habitual en el calendari de les extraescolars. Paral·lelament, l'equipament es prepara per acollir noves propostes culturals i tallers a partir de l'octubre.
2: Després és veritat que tenim altres propostes d'artistes de Sant Feliu que hem d'anar rebent i algunes ja estan més o menys encaminades, però tot això serà de cara més cap a l'octubre. Pensem que la Casa de les Arts, la seva activitat ha d'anar creixent i per ara assegurades tenim l'Associació de Música i les extraescolars d'art. La resta són coses que aniran passant durant el curs.
0: D'aquesta manera, la Casa de les Arts es consolida un curs més com l'espai de referència per a la formació, la creació i la promoció de talent local al municipi. I tornem a la Emma Calo, perquè tres joves claners acompanyats de les seves monitores van completar el passat mes d'agost una estada de voluntariat de 12 dies al poble de Tardà, al Marroc. L'experiència s'ha fet en col·laboració amb la ONG Mano de África com a projecte de cloenda de l'etapa dels claners. Per finançar el viatge i la donació directa al projecte, els joves van estar treballant durant tot el curs en la manera de com recaptar diners. Ens ho expliquen la Jana Galimany i l'Anna Gomariz, membres de la Emma Calo.
3: Nosaltres, durant tot el curs escolar, a part de fer caus pedagògics, que és com li diem nosaltres, que són caus per aprendre coses abans de marxar allà i per poder treballar abans de marxar, també fem el que li diem nosaltres, campanyes econòmiques, com per exemple vam fer una paradeta al Sant Jordi, vam preparar el berenar de la festa infantil del Carnestoltes, vam fer la festa jove de Sant Joan, llavors fem diferents campanyes per poder guanyar diners tant pel que és la donació del projecte, per poder nosaltres anar allà, com pel que comporta el procés de nosaltres anar allà, com són els vols, l'assegurança i tot això.
0: Durant l'estada, els joves codinencs van dinamitzar tallers, jocs i classes de castellà pels infants de la zona. A més de la feina directa amb els nens, l'aportació econòmica vinculada al projecte serveix també per finançar infraestructures bàsiques al poble, com la millora de camins o la construcció de pous d'aigua. Més enllà del treball de camp, l'experiència ha deixat una profunda petjada en els futurs caps de l'agrupament.
3: Ens enduem molts aprenentatges, jo crec que compartits, tant per ells com per nosaltres. Ells poden veure una manera de fer i una manera de viure molt diferent, sobretot a nivell del paper de la dona. Veuen una dona molt diferent al que troben ells allà i el que veuen, a més de tot el que els ensenyem doncs, a nivell lingüístic a les classes de llengua o a nivell artístic als tallers. I nosaltres ens enduem doncs, un aprenentatge de com viuen ells allà i les diferències que hi ha. El gratificant que és que t'obrin casa seva i puguis sentir-te a gust allà només estant 12 dies.
0: Aquest és el tercer any consecutiu que la Emma Calo aposta per aquesta iniciativa de cooperació internacional. I és que en aquest últim any, com a claners, són els mateixos joves els que tenen la llibertat d'escollir quin projecte pedagògic o de voluntariat volen dissenyar per tancar la seva etapa i preparar-se com a futurs monitors. Des de l'agrupament Codinenc confirmen que triïn el projecte que triïn els joves de cara al curs vinent, els servirà d'aprenentatge com a futurs monitors.

0: I per anar obrint boca de les propostes que podreu trobar a la prèvia de la Festa Major d'aquest cap de setmana, tenim amb nosaltres a Paula Pazmiño. Ella forma part del grup de teatre amateur de Xalles 81, que durant els dies 12 i 13 de setembre, durant la prèvia d'aquesta Festa Major, faran un microteatre dirigit per Eloi Falgueres que té com a títol El cor a la Casa de les Arts.
1: Bona tarda, Paola, com estàs? Moltes gràcies per ser aquí.
2: Bona tarda, molt bé, molta energia, perquè comença el setembre i a part de començar les classes ve la Festa Major.
1: Festa Major, per això mateix estàs aquí. Bueno, més que res per la prèvia, perquè... Tu
2: ara,
1: formes part,
2: pas.
1: Exacte, poquet a poquet, tu formes part del grup de Xalles 81.
2: Sí.
1: I el dia 12 feu un microteatre que s'anomena El cor.
2: El
1: amb
2: fem.
1: Amb dues sessions.
2: Sí.
1: Aleshores, què? Com està tota aquesta preparació? Després ja anirem a saber com és, qui trobarem...
2: Vale.
1: Però primer a mi m'agrada saber com us heu preparat i d'on surt aquest microteatre.
2: Doncs mira, aquest microteatre surt d'un director de Xalles 81, que no és el director de Xalles, però doncs, és un home que està dins del grup i que, a més, és director a Terrassa. Doncs ell, l'Eloi Falguera, es diu així, és el dramaturg d'aquesta microobra de teatre i l'hem preparat a base de treball de taula, perquè en el teatre amateur, doncs, a vegades, anem molt a saco, i llavors la idea de fer una obra curteta és que puguem anar pas a pas i doncs, primer fer el treball de taula i analitzar què estem dient i per què ho estem dient, i llavors ja dir-ho. I així ha sigut.
1: I, clar, ara em parlaves del treball de taula, per qui no ho sàpiga, què és el treball de taula?
2: Clar, el treball de taula és primer analitzar el text que tens davant, perquè això, moltes vegades en el teatre amateur, doncs ens aprenem el text i ja comencem a assajar i a fer sense saber ben bé potser el que estem dient o amb quina intenció ho diu el teu personatge. Per això, bàsicament, doncs, llegir el text i veure el rerefons de les coses. Uh-huh. Això és el treball de taula.
1: I microteatre, per què és microteatre i no és una obra de teatre a l'ús? Quina diferència hi ha? Entenc que és la durada.
2: Sí.
1: Principalment.
2: Sí, és la durada. Sí, sí, sí. És simplement això, perquè igualment, bueno, almenys la nostra obra, El cor, també té com, entre cometes... un principi, un nus i un final, i llavors és el mateix que qualsevol obra, l'únic que 20 minuts.
1: Clar, ara sí que anem a entrar una mica en de què va aquesta obra del cor, que es diu, a part el títol és bastant... Aquí o sigui, jo estic llegint ara mateix el programa,
2: sí.
1: I la petita sinopsis, que és molt curta, posa: quatre amics es reuneixen a les golfes d'una casa pairal on hi troben un objecte antic. Què serà aquest objecte tan enigmàtic? Clar, deixa clar. Volar molt a l'imaginació.
2: Sí, sí, sí.
1: Alguna petita... 5 cèntims, allò que es diu 5 cèntims, de què va, què hi trobarà la gent que vagi a veure-ho...
2: Doncs jo crec que ho descriu molt bé i, a més, a mi el que m'agrada és que jo crec que és una obra més o menys per tots els públics, o sigui, que pot interessar a tothom. Perquè això té una part de joventut, perquè al final doncs, els quatre protagonistes som quatre amics que van a unes golfes i típica cosa que quedes amb els teus amics i ja-ja-ji-ji. Però també pot interessar perquè allò que troben és tot antic i tot té, el que dèiem, doncs una història de fons. Llavors, això, que pot interessar tant als joves que volen veure doncs, a quatre joves divertir-se, com potser a persones més grans que tenen més història i que també es veu reflexada a l'obra.
1: I el teu personatge? Com és? El personatge de la Paola, l'obra de El cor, el microteatre? Com doncs, és? Et sents identificada?
2: Doncs mira, el meu personatge es diu Lisbeth. I m'agrada molt perquè em sento molt identificada. O sigui, bueno, també potser perquè me l'he portat molt a mi. I perquè no és un personatge molt, molt concret. O sigui, si el fessis tu, te'l podries portar molt a tu, saps? però això, que s'assembla molt a mi, és molt divertida i té ganes de jugar i
1: manté aquella innocència, potser.
2: Sí, sí, sí. I també alhora aquesta xuleria que tenim els joves, que a mi m'encanta que tinguem tots. I això, m'agrada molt.
1: I com us prepareu els personatges, per exemple, per aquesta obra en concret? Què heu treballat? Què és el que més potser heu hagut de treballar?
2: Doncs el que treballem molt és estar actius. Perquè nosaltres a la vida real, o sigui, clar, els actors representem a personatges que en teoria són reals,
1: sí,
2: que podrien ser amics teus. I llavors nosaltres, o sigui, a mi el que m'ha servit molt d'aprendre és que nosaltres a la vida real no diambulem, saps?
1: No. A vegades
2: nosaltres
1: sí, però no
2: fem
1: sempre.
2: Coses,
1: sí.
2: O sigui, estem constantment fent coses. Llavors, moltes vegades, el que m'ha ajudat a treure-li ferro i a trobar com naturalitat en el meu personatge i que sigui un personatge real és fer coses i estar activa a l'escenari per no deambular i no, saps, caure en coses que són falses i que no tenen vida, saps?
1: I
2: no sé si m'explico
1: sí,
2: gaire bé.
1: Sí, sí, sí, t'has explicat perfectament, Paula. I ja per anar tancant, aquest microteatre el podran veure tothom qui vulgui. El dia 12, corregeixo-me si no m'equivoco, feu dues sessions. La primera és a 12:45 del matí i la segona a 6:15. Com és que feu dues sessions? Per què dues sessions? Una al matí i una a la tarda?
2: No t'equivoques, i a més, el dia 13 també en fem una altra de funció. A les 7 de la tarda, pot ser, o a 7:45.
1: A 7:45.
2: Doncs és el primer cop que fem dues funcions, perquè també és el primer cop que en fem una, o sigui, estrenem a Festa Major, i a mi no hi ha cosa que m'obsessioni més, perquè és fantàstic estrenar el teu poble amb la teva gent i això que tothom està convidat.
1: Nervis?
2: Una mica, però no sóc de posar-me nerviosa. Vull dir, estem a casa, estem a Sant Feliu, no hi ha perill. Jo crec que la gent ho gaudirà molt.
1: Doncs, Paula, fins aquí. Moltíssimes gràcies per ser a l'E59. Gaudeix molt del teu personatge.
2: Gràcies.
1: I que tothom vagi a veure aquest microteatre anomenat El Cor d'Eloi Falgueres.
2: Gràcies.
0: Sant Feliu viu el compte enrere per la seva festa major. Se celebrarà del 17 al 20 de setembre amb una gran quantitat d'actes que us anirem desgranant en les properes edicions de l'Eix 59. Però abans, aquest cap de setmana hi haurà la prèvia de Festa Major, un programa d'actes entre la Diada i diumenge. De tots aquests actes us n'avancem un Marca de la Casa, la gincama radiofònica d'Ona Codinenca. La ràdio repetirà l'experiència després de la bona acollida que va tenir l'edició de l'any passat. La gincama es farà diumenge 13 de setembre a 6:15 de la tarda. Els grups que hi vulguin participar només necessiten una ràdio FM, que és per on rebran les instruccions de les proves que han d'omplir, i les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a través del web donacodinenca.cat. I fins aquí l'E59 d'avui, dimecres 9 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies i ens escoltem demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han atès 91 avisos relacionats amb l'episodi de pluja des de la mitjanit i fins a les 7 de la tarda. La regió d'emergències de Girona és la que més n'ha generat, seguida de la metropolitana sur i de la nord. El telèfon d'emergència 112 ha gestionat també fins a les 7 de la tarda 398 comunicacions. La majoria de trucades s'han originat al Barcelonès, al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. L'alcalde de Barcellona, Jaume Collboni, veu la proposta de Llei Europea d'Habitatge Assequible presentada avui per la Comissió Europea com un aval a la decisió, a la seva decisió de posar fi a les llicències dels pisos turístics a la ciutat de 2028. Collboni ha assegurat que la mesura no té marxa enrere i ha reclamat que el futur marc comunitari blindi la capacitat de les ciutats per intervenir davant la crisi de l'habitatge. Ho ha dit en una declaració institucional en què ha celebrat que Brussel·les reconegui que els poders públics han de disposar d'eines per actuar en les zones de mercat tensionat.
2: Europa reconeix per primera vegada que els poders públics locals tenim el deure d'intervenir quan el mercat per si sol no és capaç de garantir un dret tan bàsic com és l'accés a l'habitatge. I per Barcelona aquesta proposta representa també la culminació d'una primera etapa de feina que hem fet durant aquests anys per situar l'habitatge al centre de l'agenda europea i començar, per tant, a canviar les regles del joc.
1: Més temes. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en comissió parlamentària perquè expliqui quines discrepàncies hi ha al departament i com pensa garantir l'estabilitat. S'ha referit a qui serà també el substitut de Trapero com a director general de la policia, Ferran López, com qui personifica, diu, l'aplicació del 155 als Mossos.
3: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: Els afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet demandaran també l'Ajuntament de Barcelona, segons ha avançat la seva advocada. La lletrada ja havia anunciat que denunciaria la Generalitat, però ara s'ha afegit a la demanda al consistori barceloní, una demanda que es presentarà davant de l'Ajuntament i davant de la Generalitat com a màxim el dia 14 de setembre. I acabem parlant del Festival Singulars, que torna al territori amb la tercera edició que amarida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, música, dansa i circ i òpera arribaran a diversos escenaris com el Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i també el Montsià.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Donem per finiquitat aquest mes de gener del 2026 i amb ell han arribat les primeres notícies gastronòmiques d'aquest any. Una de bona, com la propera obertura d'un restaurant amb aires de parada i fonda, i una d'inesperada, que dona peu a la incertesa de molts parroquians per quin serà el futur d'un dels darrers reductes de cuina catalana i de bon producte que queda al nostre poble. La paraula carnaval prové majoritàriament del llatí vulgar can levare, que significa treure la carn o abandonar la carn. Aquest terme fa referència al període de l'Edat Mitja, on l'Església Catòlica marcava la darrera oportunitat per consumir carn i gaudir de festins abans de l'abstinència de la Quaresma. Per això, des de les cuines del Parada i Fonda, diem, en carnaval no tot s'hi val. Entenent que de part dels licitadors hi ha un gran projecte amb bones idees, però que no cal entrar un calçador. Creiem que entre les dues parts es pot arribar a un acord i fer perdurar aquesta idea de mica en mica i que tot arribi a bon port. Així, els pobres parroquians podran continuar gaudint, entre d'altres, dels grans plats de bacallà i els arrossos de mar, encara que no sigui quaresma. Un dimarts més us donem la benvinguda al Parada i Fonda.
1: La gastronomia és un concepte cultural. I com a concepte, la cuina catalana existeix. La que no existeix és l'espanyola. Fermí Puig i Botell, xef i comunicador, un dels màxims exponents de la difusió de la cuina catalana tradicional.
2: L'entrevista.
3: Som a les portes de la Quaresma i a diferents pobles del territori català, les olles de ferro, d'aram i d'altres materials resistents al pas dels anys i amb milers d'hores de llargues coccions, tornen a bullir quantitats populars de l'ancestral i tradicional escudella de carnestoltes. Caralps, Talarn, Pons, Vidreres, Castellterçol... Potser algun altre lloc que la nostra capacitat d'investigació no ens ha permès afegir a la llista, i com no, Sant Feliu de Codines. Resisteixen al pas dels anys i fidelitzen l'esperada tradició, que sembla ser que no perd pistonada. Podem dir que antigament s'anomenava l'escudella dels pobres i d'aquesta manera es podia alimentar els indigents i gent necessitada per tal d'encarar la dura i llarga època de dejuni quaresmal. Avui, i més enllà de la litúrgia, l'escudella és tradició, trobada i gaudi d'un plat calent ben elaborat. Qui fa escudella a casa durant els mesos freds de l'any? Doncs de ben segur cada cop menys gent. Les lleixes plenes de tetrabrics industrials amb imatges de textures d'estovalles, com les de les àvies, són els substituts que totes les grans superfícies o botigues de conveniència, regentades per il·lusos coneixedors del més nostrat, on pot trobar per passar-ne via i així qui dia passa any empeny. Les noves generacions corren el perill de perdre aquests sabors tan únics. Però, per sort, iniciatives com les d'aquesta esperada diada de xup-xup i de gran feinada fan el valuós paper de protecció i defensa d'aquest acte majestuós, evidentment sostingudes de forma altruista i generosa per grans persones dels nostres pobles i indrets del país, al capdavant de les grans olles del Dia de l'Escudella. Que no pari de cremar la llenya. Carme Carné, Silvestre Serrats i Cisco Garriga, benvinguts.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
3: El proper dimarts us veurem a la plaça a omplir el plat o algun recipient per menjar l'escudella.
4: Com cada any, espero anar-hi, tastar-la, i cada any és diferent. També els col·laboradors són diferents. Nosaltres fa molts anys que vam començar i
3: vam començar
4: una colla amb un racó al costat de Cantalet. Que érem una colla molt petita, però ben avinguda.
3: Per això sou aquí.
4: Exacte.
3: Carme, també aniràs?
5: I tant.
3: Isisco?
6: També. Sí. M'agrada molt l'escudella a mi.
3: Sí. Carme, també.
5: També.
7: I per situar-nos una mica, i pels nouvinguts com jo o pels jovenets, per què es diu l'escudella de Pla de l'Os?
6: Bueno, era perquè estaven allà on era Cantaleta, allò és el Pla de l'Os. I al començar l'escudella allà, doncs es va dir l'escudella del Pla de l'Os, perquè es va fer en el Pla de l'Os.
7: No, perquè era el lloc on es feia i el lloc on es posava.
4: In situ, allà. Es va, en el racó, allà on tenien els aparcaments ara, que hi havia la creu, hi havia una creu allà que ja, ara hi ha la parada dels cotxes de línia, allà hi havia una creu i a davant de la creu allà té els aparcaments, allà hi van fer la parada per posar-hi les olles. Era el lloc més arraconat perquè tothom pogués passar.
0: Quan va començar aquesta tradició?
4: Parlem de bastants anys enrere, però molts.
2: Això va començar a l'any 79.
6: Jo et puc dir el dia i tot. Sí, perquè el 20 de febrer del 79, ho dic perquè va néixer el meu fill, i me n'hem recordat sempre.
2: De fet, la iniciativa va sortir assentats en allà al bar de Cantalet, un diumenge a la tarda, que anàvem dos en allà una estoneta, érem gent gran tots, eh? Bueno, llavors
4: no
2: era
4: tant,
2: més jove.
4: No
2: per
4: tant,
2: contar,
4: no tant,
2: no?
4: Perquè si fa 46
2: però,
4: anys...
2: Sí. I, bueno, va sortir l'iniciativa de dir, a veure, i per què no fem una escudella aquí en el Pla de l'Os? I el Javier Jou, que era l'ànima de l'empresa, va dir, diu, escolta'm, provem-ho. Si no surt bé, doncs mira, un any que haurem perdut.
3: Perquè això, o sigui, representa que algú sabia que s'havia fet antigament aquesta escudella.
2: Feia 50 anys.
3: O sigui, abans de la guerra.
2: Abans de la guerra.
3: Ja es feia.
2: Ja es feia. Però llavors es feia...
4: A la plaça.
2: A la plaça.
4: A la plaça es feia.
2: No, es feia a diferents punts
3: sí.
2: de Sant Feliu.
3: Ah, sí?
2: Es repartia allà baix a Can Deu.
7: No, no sé.
2: Vull dir, com si siguessin tres parts del poble.
4: Sí, però el principal era la plaça, que era el nucli, allà on passava tota la gent.
2: La gent,
4: els que passaven...
7: El punt de reunió.
4: Els rondallaires, que deien, que passaven amb el plat i recollien allà una mica d'escudella per menjar una mica de calent.
2: I allà es va iniciar, doncs, la trobada aquesta.
7: I quan vau començar, quanta gent hi anava? Anava força gent?
2: No, vam començar que érem poquets.
4: De què parleu? De la gent que va organitzar l'escudella
0: sí,
4: o
0: sí.
4: la gent que anava a buscar-ne?
7: Aprofitant la benentesa,
2: no.
7: La gent es va implicar molt o no?
4: Bueno, al principi
2: érem poquets, eh? Vull dir, no pensis que siguéssim gaire colla. Vull dir...
3: Per quanta gent va ser aquella escudella?
2: Aquella escudella vam
4: fer... Es van fer, em sembla que hi havien cinc
2: quatre
4: olles.
2: Calderes.
4: Quatre calderes.
3: Que encara són les que es fan servir
4: sí,
3: ara.
4: Sí,
2: però afegides
3: més.
2: I aquesta escudella, que devia ser per 200 o 300 persones...
4: Sí, no és que la quantitat exactament no el recordo.
2: No,
4: això ho portava Javier,
2: sí.
4: Tot matemàtic, i ell és el que va organitzar-ho tot i s'ho va muntar de la seva manera, que sempre i quan, vull dir, ell va voler que l'escudella es fes amb aigua de pou, de mina, que no es fes amb aigua del poble. Perquè no tenia por que hi hagués clor, que hi hagués alguna cosa, i feien portar
2: una cuba
4: des del Prat de Baix al matí, a la matinada.
3: Amb aigua de mina.
4: I allà a les 3 de la matinada, jo ja hi era, amb el Javier, i esperàvem la cuba, que descarreguessin les olles, perquè les olles havien d'estar impecables. Vull dir, no hi podia haver gens de verdet, havien d'estar ben aixugades, ben netes, i després hi tiràvem l'aigua. Si hi havia alguna pega, no es tirava l'aigua fins que les olles
2: fossin netes. La caldera estava neta.
7: Carai.
0: Cisco, i la recepta d'on va sortir? D'algun llibre?
6: No, això més aviat va sortir de la gent que diu que era més gran. Va ser que llavors es van augmentar les quantitats i tot, no? Però,
2: sí.
3: O sigui, és una recepta popular.
2: Sí.
6: Sí, que jo em fa l'efecte que tot el que tenia, em sembla que no m'equivocaré, tot el que tenia el Javier apuntat de tot, de les mires, tot, ho va passar en el grup Sense Estovalles quan van fer la primera vegada que es va fer la plaça. I li va passar tot. Em sembla, en el Madró, que és el que se'n cuidava, però tot, eh? Tot allò. I ell ho tenia... matemàtic, eh? No hi podia haver més d'una cosa que l'altra.
4: També tenia un cuiner oficial, que era el de Juret de Can Roger.
3: Exacte.
4: Uh-huh. Que ell era el capità sobre la cuina.
3: Val.
4: Ell, o sigui, havia, uns eren de suport...
3: Hi havia rols
4: de cadascú i cadascú feia la seva feina.
3: Com una cuina.
4: Ah, exacte, com una cuina. Vosaltres sereu els encarregats de la verdura, d'això, allò altre. Vosaltres fareu allò... O sigui, tot repartit, però el que portava el cap era el de Can Roger.
3: Molt bé. Però el que portava els pebrots era una... Em sembla que era la Carme...
4: Els pebrots penjats. Normalment
3: eh?
4: Sempre els portaven, sí. Els portaven. Les dones sempre han portat els pebrots penjats.
2: I si t'explico, la primera escudella va ser una odissea, eh? perquè després de bullir tantes hores, l'escudella, quan eren les 11 del migdia, no tenia gust de res. Perquè, esclar, no havíem salat els ossos, ni havíem salat res, ho havíem ficat tot fresquet.
4: L'experiència.
2: Amb l'experiència. Tu, i el Javier ve i diu, Carmen, això no té gust de res.
3: De res.
2: Dic, Javier, té una solució. Fotem-hi ave crem.
5: Hòstia,
2: què dius ara? Què dius ara? Dic,
4: però això no es pot dir, eh?
7: No es pot dir.
2: Bueno, no
3: ens sent
2: ningú. Això va ser el primer any.
7: No ens sent ningú.
5: Aquí estem entre amics.
3: No passa res. Espera. No crec que impugni ningú res.
2: No.
6: Fa molts anys ja ha prescrit això.
3: Es va fer una vegada i prou, no?
2: Mai més. Mai més. El segon any ja es va fer amb tot salat. Vol dir que vam anar a buscar la becrem, vam fer la repartició, ningú se'n va enterar i va sortir una escudella, bueno, tu, que, oita, la gent han continuat anant a buscar escudella no sé quants anys ja.
3: Molt bé.
7: Doncs, i tinc una curiositat, què ho feu, amb foc, amb llenya?
2: Amb llenya.
7: Amb llenya?
2: Amb llenya. Llenya s'ha fet amb llenya.
4: La llenya, abans, es anava a fer... quan la colla de Can de Pla
2: de
4: l'Os es feia entre els companys que anaven a tallar la llenya al bosc i la portaven allà. O sigui, no l'havien de comprar, se l'anaven a fer. Ens l'anàvem a fer.
2: Això.
7: Que hi havia per donar i per vendre, no?
4: No és per donar i per vendre, però sí, se'n portava bastanta. Un tractor, normalment.
7: Déu-n'hi-do.
3: Això l'Ajuntament...
2: No.
3: Ajudava amb
2: no,
3: cosa?
2: No.
6: Bueno, una mica ens donava, per quasi no es fer, podia no? dir que res. I en allà el que també fèiem era rifàvem un xai. Oh. Que jo era l'encarregat de vendre els números, que abans ja m'ho havia fet el meu pare, i llavors el meu pare, que es va fer més gran, m'hi vaig posar jo. I jo només feia que vendre números. I perquè l'Ajuntament donava pocs cèntims. Pocs cèntims. No com ara, que em sembla que ha canviat molt tot això ara. Però bueno, no vull parlar. Però ens donava molt pocs cèntims, i tot i això, amb els pocs cèntims que ens donava i la rifa del xai, encara hi ha vegades que no n'hi havia pas prou.
3: Qui però havia de posar diners de la butxaca, doncs entre nosaltres,
6: de tot, no? Sí. Una mica de tot.
7: Tothom ajudava com podia.
3: Molt bé, està bé. I la recepta sempre ha estat igual, eh? O sigui, és el que
6: crec
3: comentaves.
6: Que... Ara sí, ara sí. No sé si ara van canviat, però ja et dic, jo sé que la recepta la va donar el Javier Jou en el Madró, el primer any, que llavors me'n recordo que el primer any de la plaça no sé si li van fer com una placa en el Javier Jou o algo, i em sembla que es va dir que els havia donat tot perquè sapiguessin com a tot. Si ara ho han canviat, ja no ho sé.
3: Heu parlat molt del Javier Jou, que

0: seva per guardar les coses de l'escudella. Estava molt, molt implicat en això. O sigui, com el Javier, n'hi ha pocs.
1: I això com ho fèieu? Entaulàveu a la gent? O la gent venia amb el seu plat, no, el putxero?
2: No, amb una cassola... Així és com ara la gent va a la plaça i menja allà a la plaça, allà no, eh?
3: Això és nou, no?
2: Allà s'agafava una olleta, anava a buscar...
1: I cadascú es portava la seva.
0: Sí,
2: però et diré una cosa, eh? Cada casa augmentava la família.
1: Sí, sí. De cop apareixia gent de tot arreu.
2: No, venia gent que només era una persona i resulta que aquell dia n'eren sis a dinar.
0: Però, escolta, convidar la gent és molt bo. És molt bo.
3: Això està bé.
0: I era promoció d'escudella.
3: Si votéssiu plats de bledes, no vindria tanta gent.
2: No, segur.
4: No plats de bledes, no només que fessis pagar 50 cèntims.
3: També.
4: 50 cèntims. També.
0: En el moment que l'escudella es anava fent, els matins feien venir la canalla i les senyores repartien xocolata als nens per donar-los alguna cosa. I després, a cap d'un temps, jo els vaig dir, podem xocolata sola, potser aquests nens marxen una mica tristos. Diu, ja els donem caramels, no? Dic, els hauríem de convidar a esmorzar, també. Donem-los una mica de salsitxa, una llesca de pa, i a partir d'aquest moment es va començar a fer això.
2: Perquè els grans menjaven sardines, eh? No t'ho perdis,
0: ara.
2: Vull dir...
3: Es feia una mica d'esmorzar...
0: Sí, es convidava a la nengada. Menjaves nengades
5: encara es fa, des de tot això.
0: Encara es fa, sí. Bueno, abans...
3: I la quantitat màxima, recordeu, de quanta escudella, per quanta gent s'ha arribat a fer?
0: Al final deien 2.000 reaccions.
2: Sí.
1: Ostres, ja... I escolla ja, eh?
3: Joan,
5: una quarta part del poble.
3: Un arròs per 2.000.
4: No, però és que també, compte que també venia gent de fora a buscar-la. Sí.
0: I després vam fer dues olles extres, que les fèiem a part. Perquè això, o sigui, primer ho vam fer al Pla de l'Os, molts anys, i quan es va tallar el Pla de l'Os, jo, com que era integrant del Pla de l'Os, ens vam anar, i jo era del grup sense estovalles, els vaig dir, escolta, dic, no hauríem de deixar perdre això de l'escudella. Dic, què us sembla? I jo, quan sortia del sopar dels sense estovalles, m'anava directament allà al Pla de l'Os. I dic, per què no es perdo d'això? I al final vam anar xerrant i ens vam implicar els dels sense estovalles. Perquè jo vaig dir, aviam, sí. I sí, tothom s'hi va apuntar. I dic, doncs va, tirem endavant. I a partir de llavors s'ha anat tirant endavant.
4: I aquestes dues olles que diu que es va fer, que són dues calderes a part, eren les calderes que jo tenia a casa quan vam canviar les calderes de cobre les botifarres. I l'Agustí Marigó i el Joan Madró diu, què em faràs d'aquestes calderes? Diu, no, no que em faci. Dic,
3: cap allà.
4: Dic, diu, i si te les comprem? I si te les comprem? Dic, ah, dic, prou. Dic, què me'n doneu? Diu, res.
5: Bon negoci.
1: Són bons negociants.
4: El que sí que em sembla que em van convidar un vermut, això.
3: Sí.
4: I allà es van quedar, i encara les tenen. Sí. Són aquelles que fan a part.
0: Les va guardar l'Agustí Marigó. A casa seva els tenia guardades, sí. I bueno, ell també guardava el material perquè sí. Ja no tenia, el local era aquell. De casa
4: i encara seva. Són aquelles que es posen a part, que són diferents.
3: Molt bé, i aquí fent-se Castellterçol, que també coincidia, oi?
0: Sempre coincideix amb les mateixes dades.
3: Ells també ho són, són antics?
0: Ells potser són més antics que nosaltres. El que passa que ells no fan caldera grossa, fan calderes més petites i moltes calderes. No sé si fan més de 30.
2: Però molta grossa, eh?
0: Sí. Bueno, això ja és el sentiment de cadascú.
3: Sí, sí, molt...
0: És més greixosa.
2: És més greixosa.
3: Però també fot més fred allà dalt.
2: També.
1: No. I a part de la gent... No?
4: I una mica vermella.
0: Bueno, no busquem, bueno,
4: no és per criticar res.
0: No busquem pèrols.
4: Però jo crec que l'escudella d'aquí Sant Feliu, i encara les que es fa ara, és un 10.
5: És xapó. L'escudella.
3: No, a mi m'agrada molt.
4: Bueno, si el gènere no li posa... Sí.
1: Jo diria que sí. Quan les nanes anaven al col·le ho feien, però aquest any haurem d'anar-hi. Això se'ns falta... I amb això que dèieu que venia gent, que venia familiars que de cop apareixien i això, tenim alguna anècdota amb la Guàrdia Civil?
2: No.
1: No venia a rapinyar?
3: Venien ells? No. Venia la Guàrdia Civil a fotre un poquet?
2: No el teníem, la Guàrdia Civil, nosaltres.
0: Jo no ho recordo, eh?
2: No, a nosaltres, en la nostra època, la Guàrdia Civil no hi era.
1: Ja els havíeu fotut fora, ja.
2: Ja eren...
0: No, o sigui, hi havia la Guàrdia Civil, però no té res a veure amb l'escudella de la Guàrdia Civil.
1: No venia a garrapinyar?
2: No.
3: Molt bé.
6: Bueno, segurament l'escudella per a molts és una ocasió especial, pel que sigui, és el dia que tot l'any menjaran un plat tradicional popular i inigualable.

0: Ho enteneu com una obligació fer-la? S'hauria de ballar perquè aquesta tradició perduri?
1: Sí.
2: Jo perquè, solament perquè no es perdi la tradició ni el gust culinari, perquè hem vingut... Ara ens porten totes les tradicions de fora i les nostres les perdem. Sí. El que jo no voldria és que es perdés això. O sigui, una base que tenim, deixar-la perdre.
3: Jo també crec que l'Ajuntament no se la deixarà perdre. Perquè, aviam, sé que quan es volia deixar, perquè, clar... És que aquesta escudella val molts calés i no se sap,
1: eh?
3: Aquesta escudella te'n vas a més de 4 o 5.000 euros, eh? Ojo, eh? I clar,
4: es diu ràpid, això,
3: si no, eh? I no hi ha, bueno, sí que pots trobar, va, jo què sé, col·laboradors, jo què sé, 10 o 12 o 15, sí, és igual, però no n'hi ha prou, eh?
1: No cobreix.
3: Jo em fa l'efecte, no sé si ets, si serà exacte el que diré, jo em fa l'efecte que el que hi falta paga l'Ajuntament. Allà dalt no ens ho feia, això, eh? Perquè l'Ajuntament no vol deixar perdre aquesta edició, i crec que no l'ha de deixar perdre, no, no. Com si l'ha de pagar tota, vull dir.
0: Sí, no, són,
4: o sigui, potser la podíem promocionar més, no? I fer més com un reclam.
3: No et pensis, eh? Perquè, bueno, si tu dius que no hi has anat, vés-hi aquest any.
4: Això.
3: I veuràs que la cua de gent arriba més enllà d'on hi ha...
0: Sí,
3: allà al bar d'aquest de la Quintana, sí, però sí, molt més enllà.
2: L'any passat arribava al Tres Tombs.
3: El que passa que si no vols fer cua, te sentes a les taules que posen i allà te les serveixen. Mm. Vale? Ara la gent que va amb les olles per emportar-s'ho, hi ha gent que fot cua més d'una hora, eh?
4: Sí. Ja hi anirem a treure el cap.
5: Pensa que és com si vingués el Bruce Springsteen i anar a comprar entrades. És
0: el mateix. Hauran d'entrar a internet per demanar hora per fer l'olla.
4: És que em fa esta vergonya.
3: No, home, no, vergonya.
4: Després de 15 anys que potser... Però bueno, per això estic aquí a la ràdio, eh? Per aprendre i per...
3: No, no, bé, sí que quedaràs parat.
4: Quin dia és, per això?
3: El dia 17.
4: Recordem.
3: 17 de febrer.
2: L'escudella no es perdrà sempre que hi hagi gent que tingui ganes de fer... Nosaltres, perquè el Pla de l'Os va ser un grupet. D'aquell grupet se'n va passar un altre, que és el que jo vaig fer després del Cens Estovall. D'aquest Cens Estovall és l'Ajuntament. Sempre que hi hagi grups que més o menys... És com tot.
4: Que
2: hi hagi 10 o 12 persones que s'avinguin una mica i es tornarà a fer.
5: Les 10 o 12 persones que ajuden, que treballen, que col·laboren, tot això, però sempre hi ha d'haver algú, una persona,
2: que porti el timó, que és el que és el cap.
1: I llavors hi ha d'haver una persona que sigui cuiner.
2: Que sàpiga el tema.
1: Que sàpiga el què,
5: cou.
1: I el que s'hi posa.
4: Sí, sí. Sí, no, com tot, no és fàcil.
5: Anem-ho rematant, perquè...
0: Sí. Se'ns tira el tema. Estaríem aquí hores parlant de l'escudella, però se'ns tira el
5: Cisco,
0: tema.
5: Cisco, digues un cava que t'agradi molt.
3: Un cava? El Gramona, Imperial.
4: Bona elecció.
5: Carme, digue'ns un plat que t'encanti.
1: A mi el que m'encanta són els callos amb peus de porc.
0: Oh! Cisco, digue'ns un nom de noia.
3: Jo, un nom de noia, Montse.
0: Montserrat.
5: Silvestre, la teva cuinera preferida.
2: La meva filla.
0: Ah. Li has posat fàcil, eh? Li has posat fàcil.
5: I Cisco o Carme, aviam qui li fot abans. Dieu-nos una cançó.
3: Hòstia.
2: Boig per tu.
3: Exacte.
1: També.
3: Ara et diré una anècdota de quan jo venia els números. Va pujar, un any va pujar la senyora Marta Ferrusola.
5: Amb els missals o sense?
1: No.
3: Anava amb un parell de camàlics a darrere. Vale. I jo li vaig a vendre números. I el Javier jo em diu, no n'hi venguis, eh? Dic, que collons no n'hi vengui. Me'n vaig anar cap allà. Dic, senyora Marta, dic, li vinc a vendre números, que rifem un xai, que és per col·laborar per l'escudella. Diu, oh, no porto res. Dic, doncs com ho farem? Perquè jo, sense pagar, no els hi donaré. Sí mateix. I la senyora Marta Ferrol es va girar amb un d'aquests que diem els camàlics, o fumis, i diu, noi, paga.
5: Veus?
3: Els números se'ls va quedar ella, no el noi.
5: Esclar.
3: Ara, si llavors van passar
5: tots. Aquesta s'ho quedava tot.
1: No.
3: I el Javier Jo em va renyar. Dic, bueno, sí, bé, no...
5: Carme, Cisco i Silvestre.
0: Moltes gràcies per haver vingut i per parlar-nos d'aquest gran tema. Sí, aquí podríem estar hores.
5: La cosa no dona per més.
0: I gràcies per haver donat vida.
5: Ja hi tornarem, fem una versió 2.0 i...
0: Ja parlarem. És de més tradicions. A més, podem parlar de moltes tradicions. Sí. Segur.
5: Hem de parlar amb la teva filla.
2: Sí. Nosaltres som del poble.
5: Clar que sí.
2: Ah, nats, nats aquí, doncs, també Tèntics. Hem de col·laborar
5: massa, amb, massa aquest, àrea.
2: Amb aquestes coses. No, ja dic, jo les tradicions, perdre-les em sap greu. I em venen de fora, els hem d'acceptar? Sí, s'han d'acceptar tot.
5: Un equilibri.
2: S'ha d'acceptar, però el nostre no el perdem.
0: No. S'ha de mantenir i que perduri.
2: Exacte, exacte.
0: Vinga, moltes gràcies, eh?
3: Jo també me'n cuido igual que la Carme de la festa de Sant Antoni.
0: Sí,
1: i tant.
3: Jo també crec que és una tradició que no s'ho deixa perdre mai. Pel meu gust, per mi és la millor festa del poble.
5: I sort n'hi ha de gent com vosaltres.
0: Festa major de llibert.
3: Sí, però costa, eh?
5: Vinga.
0: Sí, sí. Vinga, gràcies.
2: Que tingueu un bon dia a tots.
1: Gràcies.

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns se compra llums. Llums!
2: Bueno, aviam què ens depara avui, què ens haurà portat avui en David.
3: No sé, si haurà anat al Condis, haurà anat al Bonària...
2: Aquest del mercat no...
3: Carrefour o...
4: Sou homes de poca fe, eh?
2: Hombre...
4: Aquest dissabte vaig anar al mercat. El que passa que el que em vaig emportar és un bon encostipat. No és que m'hagi fotut quatre carajillos, sinó que fotia un fred el dissabte al matí que...
2: Sí, sí, es va girar...
4: Que déu-n'hi-do. També t'haig de dir que el mercat està una mica desangelat, bueno, però bueno...
2: Tampoc no és d'estranyar. Tampoc...
3: Des d'aquí cridem els paradistes de mercats d'arreu de Catalunya...
2: Vam si podem omplir tota la Quintana.
3: Tenim una plaça que a vegades...
2: Quantes parades hi havia?
4: Era tristota, era tristota, però bueno...
3: Una guerra per allà, tu.
4: Però bueno, suficient per comprar els productes que em veuen cargar, que principalment el fer un bacallà de Caresma, doncs és el bacallà i pinyons. I mira, vaig aprendre quatre coses, vaig anar a la bacallaneria...
2: Ma, hi eren, i... així hi eren aquesta setmana, no?
4: Digue'm.
2: Aquesta setmana hi era, la
3: sí,
2: bacallaneria.
3: Tocava, tocava. Que la gent potser no ho sap, però la setmana que no hi són, són a Castellterçol.
2: Mm. Vale.
4: Ho va comentar. Bueno, mica... simplement dir una mica que em va dir que a part de salar bé un bacallà, l'has de deixar reposar 4 o 5 dies amb aigua i després el deixes assecar... I després ja el pots preparar per cuinar.
2: I vas canviant l'aigua també per...
3: L'últim moment, això.
2: L'últim moment fas aquells canvis d'aigua per si vols més salat o menys salat.
3: I vas provant. Sempre s'ha d'anar provant fins al punt que a tu t'agrada de sal.
4: Bé, doncs amb això ja vaig comprar una bona peça.
2: Sí, ja aquí comprar... podem...
3: Has dit bacallà i pinyons.
4: No, espera. Però...
2: Bueno, i ha comprat bacallà salat?
3: I els espinacs?
2: Ha comprat bacallà salat aquesta... Que està bé que l'hagi comprat, perquè així farem la feina de salar-lo i tot, però ara crec que es pot comprar bacallà fresc, no?
3: Sí. Sí, però és més complex del que sembla.
2: Ja.
3: El bacallà fresc que trobem ara és el bacallà escrell, que és un tipus de bacallà dels mars del nord, que és l'època, perquè han desovat, per dir una manera, i és quan la carn està millor, i d'això és un peix fresc, una textura ferma, però molt, molt ben parida. El que passa, que és delicat, i quan parlem de plats com el que volem fer, que són plats que hi ha les cocions, una mica elaboradetes, guisats i coses d'aquestes, és un bacallà que perilla que se'ns desfaria, potser, o ens passaria alguna cosa.
2: Molt bé.
3: L'escrei és un bacallà per fer pim-pam, al forn, cop de planxa, coccions superràpides. Per tant, aquí l'elecció d'un bacallà salat, molt millor, perquè el bacallà salat és un bacallà molt més intens, té molt més cos, no se'ns desfà, etc.
2: Molt bé, doncs així l'has clavat, David.
3: Acertat.
4: Bueno, tant en tant. I res, després veig una parada davant, que venen fruits secs, i vaig dir, posa'm aquí 200 grams de pinyons. I em van dir, de quins vols? I jo, què vol dir, quins vols? Pues, cony, pinyons de pinya.
2: Què vol dir, de quins vols?
4: I, bueno, així per curiositat, us haig de dir que al mercat hi ha dos tipus de pinyons, principalment.
2: Ah, vale, ara ho entenc.
4: Un que em van dir que són els asiàtics, que els fan els xinus a...
2: Un producte d'aquí.
4: Els van fer a pinyó.
2: Bona.
4: No, i són així molt més en forma de pera, molt gruixuts, i a la punta tenen com un punt negre.
3: Un ull.
4: Però quin és el seu problema? Que no tenen gust a res.
2: No tenen gust a res.
4: I l'avantatge és que són baratos, però al final, si estem en un bon plat...
2: Un producte català,
4: de la terra,
2: de la terra.
4: I el producte d'aquí pues, és la pinya d'aquí, el pinyol, és més petit, de color blanc, i té un gust molt... Molt
2: bé.
3: Molt intens.
4: I després vaig dir també, posa'm 200 grams
2: de panses.
4: De panses. I per curiositat, ja ho sé, que tothom ho sap, eh? Però les panses, el raïm assecat.
2: Molt bé.
4: Ahí lo dejo. I bueno, i amb això ja vaig dir, ja en tinc prou, però jo ho tinc aquí preparat. I ja us deixo les vostres mans.
3: No vas anar a veure els de la parada número 3 de la plaça?
2: Entenem,
3: 4, podria haver 3 o 4
2: parades. Sí, entenem que vas anar a comprar tot el que són els espinacs i això.
4: Això ja ho farem un altre dia de més...
2: Vale, ja parlarem d'ells, ja parlarem.
4: Quina verdura...
2: Bueno, això és bacallà amb espinacs, panses i pinyons. O sigui, anem a la recepta, molt bé.

0: la recepta del corpus. Dam dam darararam dam darararam dam darararam
1: dam dam darararam dam darararam. Bueno, doncs això, com hem dit que anem a l'abstinència, doncs hem triat aquest cop el bacallà de Quaresma, que si obrim el corpus és la recepta 183, però ens diu: vegeu bacallà amb espinacs, panses i pinyons, que és la 169. Que bec, Ferran, per això, que la teva primera edició no posa el número de recepta.
2: No, però bueno, número de receptes.
1: Si teniu la meva edició, és la recepta 169, i és això, bacallà de Quaresma, bacallà amb espinacs, panses i pinyons. Què necessitarem per fer aquest,
2: exacte, aquí aquesta recepta? Aquí tindrem 600 grams de bacallà de salat, que pot ser penca, morro, llom, però...
1: Sí, perquè no ens ha dit el David que havia comprat, que havies comprat.
2: Sí, ja sabeu,
3: llom.
2: Llom de bacallà.
1: Molt bé, molt bé.
2: Una ceba trinxada, un quilo d'espinacs frescos, si pot ser, i 8 grams, perdona, 80 grams de panses, 80 grams de pinyons, una mica de farina, sal, oli i aigua.
1: Molt bé, doncs amb aquesta farina el que començarem és enfarinar el bacallà, el fregirem i el reservem. Sofregim la ceba a la cassola i afegim els espinacs i anem remenant fins que estigui gairebé cuits.
2: Hi posem les panses, els pinyons, i col·loquem el bacallà que hem fregit damunt dels espinacs. Afegim un raig d'aigua, si cal... ho tapem i deixem coure, que s'acabi tot juntet, i ja ho tindríem.
1: Molt bé, és una recepta ràpida, fàcil, el que sí. Hi ha variacions, perquè jo a casa meva sempre s'hi posava ou dur. No sé, a casa vostra...
2: Sí, les variacions aquí ens diuen si poden afegir ous d'usos, si pot afegir prunes, a més els pinyons i les panses, a vegades també s'hi posa truita de farina, en lloc de ceba s'hi pot posar all i julivert picats, i al final es pot gratinar amb una maionesa, amb un all i oli amb ou o all i oli de mel. Al final es pot gratinar amb all i oli de codony també. Això ja seria una recepta que amb la llioli de codony, que és el bacallà a la colomina.
1: Sí, perquè hi ha diferents receptes, jo també en sé... Bueno, aquí també la posa, bé, la lleidatana, sí. Perquè tinc família allà i sé que tallen poma molt fineta i la posen per sobre.
2: Mi mare també havia posat, recordo perfectament, unes carxofes laminades fregides, també al moment d'acabar-ho, també les posava al damunt.
1: Jo no sé per què, però sempre me'n cau la bava en aquesta... Bueno, doncs aquí la recepta.
3: I això esperem... què ho reguem, això?
1: Bueno, ja, després tindrem una recomanació de què, amb què es pot regar.
3: Val.
1: Vale? Val. Aquí deixem una mica l'incògnita.
2: Un nou col·laborador, potser?
1: Sí, ja deixem incògnita i bé, nou col·laborador i ens diran què es pot regar.
3: Aviam si ens sorprèn.
1: Sí, va.
0: El fast food.
4: Bon dia, avui ens trobem el senyor Toni Sans, de Carn Granera, il·lustre personatge de Sant Feliu i de bon menjar. Bon dia, Toni.
5: Bon dia, bona hora.
4: Preparat pel torn de preguntes?
5: Vinga, som-hi.
4: Doncs comencem. Ets més de cuinar o que et cuinin?
5: De cuinar.
4: Quan cuines, quin és el teu plat estrella?
5: Canelons freds, vegetals, que feia la meva mare.
4: Mar o muntanya?
5: Tot.
4: On has menjat millor?
5: A Can Benet.
4: I pitjor?
5: Hòstia, molts llocs. Moltíssims.
4: Un plat memorable?
5: Memorable... Te'n diria molts, però un calamar farcit que vaig menjar al Rectangle de Barcelona.
4: I un plat per oblidar?
5: Moltíssims.
4: Plat més exòtic o estrany que t'has menjat?
5: No sé, amb algun restaurant d'aquests esferificadors que no saben què fan i ni saben què donen. Molts.
4: Per tant, cuina moderna o cuina tradicional?
5: Sempre la cuina tradicional.
4: Què mai pot faltar en un bon àpat?
5: Amb un bon àpat... una salsa, que és l'all i julivert, un bon vi i una bona postre.
4: Vi blanc o vi negre?
5: Vi negre.
4: Com el de casa?
5: com el de casa.
4: Ets de deixar propina?
5: Sempre.
4: Doncs fins aquí hem acabat les preguntes. Moltes gràcies, Toni, i bon dia.
5: Gràcies a vosaltres. Endavant.
6: L'agenda quinzenal.

0: Bueno, doncs ja tornem a estar a l'agenda d'aquests 15 dies, que com tots veiem que és Quaresma, Carnestoltes, hi ha una mica de tot, i comencem ja aquest dijous 12, que és dijous Jarder, que això és una festa que a la plaça Major de Vic celebra bastant, és bastant esperada, que fan unes jornades gastronòmiques, de música, tradició... Què hi podem trobar, David?
1: No, déu-n'hi-do, tenen una agenda apretadeta, apretadeta, I així és el que dius tu, hi ha molts concursos, d'embotits, de tot tipus de gastronomia, tastos, música, cultura... I, bueno, i així per curiositat, aquell dijous, a 10:15, fan un concurs de truites.
0: Oh.
1: Cosa que...
0: Això, aquesta la toca, el David, la truita aquí, la toca.
1: Aquí seria bon ari, però no crec que el Fages em deixi, I després a mitja tarda també fan una curiositat, que fan l'entrega del fuet d'or, que li diuen. Suposo que és el millor embotit i millor de la comarca. I no sé si després a la nit també reparteixen un altre fuet d'or a la Joanalla. No sé.
2: Altres fuets.
0: No, ja vi que ho toquen, això dels fuets.
1: Però bueno, tenen una agenda... A l'hora que vagis, algú menjaràs
0: o veuràs? Molt bé. Doncs pues bueno, també això, dir que aquesta setmana és Carnestoltes, que arreu del territori hi ha festes, no? O sigui Sallent, sigui Manresa...
2: Engega la fugia.
0: Sí.
1: Vosaltres us veig disfressats o no?
0: Aquest any, no, jo crec que no, perquè a més em quedo sol amb el Nadal. És Sant Valentí, també, això s'ha de dir, que es pot anar a algun restaurant... Sant Valentí.
2: Què és això, Sant Valentí?
0: Aquests que estan enamorats i van amb les parelles als restaurants...
2: Això és de províncies, no és pas d'aquí, això.
1: Jo faig el Sant Tinder.
0: Sant Tinder. Bueno, i ja passaríem al dimarts 17... que hi ha la tradicional menjada popular de l'Escudella aquí a la plaça del Sant Feliu, que qui
2: que
0: millor...
2: Sort, que per sort tenim gent davant que segueixen amb la tradició, que vetllen perquè això no pari i perquè tinguem festa i sopa durant anys.
0: Doncs gent com el Dani Fonoi. Bona nit, Dani.
3: Hola, molt bona nit.
0: Què tal? Bé, què ens expliques d'aquesta menjada popular?
3: Bé, doncs nosaltres, el grup d'Amics de l'Escudella, ho vam agafar el relleu al grup de Sense Estovalles, que ho van estar portant durant 20 anys, i la pandèmia va fer molta mal en moltes coses, i una d'elles va ser aquesta, que a partir de la pandèmia van dir que no es veien en cor de seguir endavant i que eren cada vegada menys i tot, i bé, doncs ens vam ajuntar un grup de gent, que som... Vam agafar una entitat que es diu Amics de l'Escudella i el que pretenem és seguir fent aquesta escudella Carnestoltes a Sant Feliu de Codines. Per això doncs, comencem ja a treballar aquesta setmana de principis de Carnestoltes, perquè doncs, la brigada s'encarrega d'anar a recollir totes les olles, que són totes olles deixades per diferents cases, per diferents cans, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, molt bé.
3: Menys dues, que eren propietats de dues persones del Sense Estovalles i que ens les van cedir quan van plegar, que són les dues que poden incorporar el foc a baix i la xumeneia al costat, que aquestes dues són propietats ara en aquest moment de l'Ajuntament i que també les fem. Una d'elles concretament la fem vegana i l'altra és la que fem per l'organització, perquè quan ja repartim tota l'escudella llavors ens toca dinar nosaltres i aquella és la que tirem nosaltres per poder dinar.
2: Per tant, Dani, feu una escudella inclusiva.
3: Exactament. Fem una escudella i intentem que sigui inclusiva d'aquesta manera que almenys els vegans puguin gaudir-la.
0: Disfrutar d'aquesta festa.
3: No els fem per les persones que la seva religió no els hi permet menjar porc, perquè porc n'hi ha, amb la resta. Vull dir que...
0: Val, poden menjar de la vegana.
3: Encara no l'hem considerat.
2: Perfecte.
3: És la que porta de tot, no? Una miqueta.
2: Molt bé, Dani. I escolta, ens podries fer allò 5 cèntims de com és l'agenda d'aquest dia?
3: Bé, l'agenda en realitat comença abans, perquè en realitat ens ajuntem el diumenge, 25-30 persones a l'obrador de Can Garriga i allà fem el que és les mandonguilles. Uh-huh. Agafem 90 quilos entre carn picada, farina de galeta, o bueno, farina de galeta, pa ratllat, diguem, uh-huh, i ous, i fem la massa per fer les mandonguilles. I jo tinc calculat per pes que durant el diumenge a la tarda, amb unes dues hores i mitja, les persones que som allà arribem a fer unes 20.000 mandonguilles.
0: Ostres, déu-n'hi-do, eh?
3: Aquestes 20.000 mandonguilles es afegeixen perquè ja tinguin una certa consistència i un cop fregides es reserven per fer-les servir el dimarts de l'escudella. Llavors aquest és una cosa de les que ja ve preparada, diguem, per l'escudella simplement s'hi tira cap al final, perquè totes les escudelles pues, tinguin la mandonguilla, que la gent diu, no, posa-hi mandonguilles, posa-hi mandonguilles.
0: La xitxa.
3: I... Sí, sí, digues, perdó.
0: No, digues, tu.
3: No, llavors el dilluns pues, ve quan es munta l'estructura, la brigada munta l'estructura, tots els estris es porten cap al pàrquing, que els darrers anys s'han reservat allà tres forats del pàrquing per poder fer tota la neteja de tots els estris i que es quedin allà a la nit, per poder el dimarts a primera hora, a partir de les 6, que és quan apareixem a la plaça, començar a fer primerament el foc i començar a portar ja totes les olles i tot per instal·lar-les a la plaça.
2: Molt bé.
3: El dimarts s'hi posa sorra, prèviament, com obteniran les olles, per poder posar la llenya a sobre, i aleshores, a partir de les 6, si cala foc amb aquesta llenya, es posen les olles, s'omplen d'aigua perquè comenci a bullir. Això, evidentment, és un procés que ben bé bullir fins a 8, pràcticament no comencen a bullir.
2: Clar.
3: Aleshores, per altra banda, tot l'equip comença amb galledes a posar els ingredients que van a cada una de les olles. Ja vam optar per tenir les galledes numerades, a veure què hi va dintre de cada olla, perquè les olles no són iguales. Per tant, s'ha de mirar la proporció que hi va de cada cosa. Vull dir, per exemple, si posen 40 quilos de mongeta i 40 quilos de cigrons ja cuits, per tant, s'ha de mirar la proporció que hi va aquí dintre de cada olla depenent del tamany. Hi van 45 quilos de fideus, tres quarts del mateix, les verdures, tota la carn, que tot porta les seves proporcions per cada una de les olles, perquè cada una sigui el més similar possible a la del costat.
2: Sí,
3: perquè
2: sí.
3: No sigui una més carregada i més espessa i l'altra sigui aigua pura, que no és això que es pretén. No? Es pretén que s'assemblin molt l'una a l'altra.
1: Déu-n'hi-do.
3: Aleshores... Això comença, hi ha un equip doncs, que comença a treballar amb les escudelles i, per altra banda, hi ha un altre equip que comença a preparar l'esmorzar de la canalla, perquè aquest mateix dia donem per esmorzar a tots els infants de totes
2: les
0: escoles i els instituts.
3: De les escoles, que són uns 700 i escaig esmorzars que fem. Què tenim d'esmorzar? Doncs, per esmorzar tenim el pa amb torrat amb una salsitxa, o bé, pa amb xocolata. Hi ha gent que no li ve de gust als nanos i els ve més de gust pa amb xocolata, per tant, doncs els hi repartim. I això és des de les 9 aproximadament fins a les 11 o un quart de 12, que van passant per allà tots els nens i tots van esmorzant.
2: Aquest esmorzar també és l'esmorzar que fa... Doncs, pot venir qualsevol altra persona a fer aquest... el que s'havia fet abans de la torrada i l'arengada i això, o no té res a veure?
3: En principi aquest és per les escoles. Nosaltres, al mateix temps, al costat de on muntem totes les olles, i fem un foc, i amb aquest foc, aquest any, l'any passat ja ho vam fer, posem arengades a disposició de la gent, i aquest any, a més, hi haurà botifarres.
2: Carai,
3: molt no gaire grosses,
2: però
3: això s'ho ha de coure cadascú que vingui. Qui vingui allà podrà coure-s'ho i podrà fer...
0: Tot això gratuït.
2: Que treballin, també.
3: Principi és gratuït, podrà fer un trago de vi, i això sí, hi ha una caixeta al costat, per si algú vol posar la voluntat, doncs sempre és ben acceptada, no? Perquè al final tot el pressupost ve per una banda de la subvenció que tenim de l'Ajuntament, que és la major part. Hem optat a una subvenció de la Diputació, que en principi jo crec que també ens l'adjudicaran, encara que no és gaire gran, però bueno, també fa força. I després d'algunes botigues o supermercats que ens donen el material gratuïtament i algun altre que aporta algun diner. Per tant, entre tot mirem de pagar i de poder tirar endavant aquesta escudella popular que segueix sent gratuïta per tothom que vingui, que a partir de dos quarts de dues, quan ja s'han tirat tots els ingredients... Penseu, per exemple, que tot el que són ossos i tot es posen en gàbies dintre de les olles.
0: Ah, però és fàcil.
3: I després aquestes gàbies es treuen i un equip de gent es posa allà a la taula a treure el que és la carn d'aquests ossos.
2: Un comestible, clar.
3: I tot això, un cop desfet, es torna a tirar dintre de les diferents olles perquè l'escudella sigui una escudella barrejada tal com Déu mana.
2: Quina feinada.
0: Molt bé, Dani, doncs moltes gràcies per aquesta feinada que feu.
3: I ja dic, a partir de les quarts de dues, qui vulgui menjar escudella, o bé se la poden portar cap a casa portant un estri per poder-ho prendre,
0: hi ha un tàper o...
3: I qui vulgui se la pot menjar allà a la plaça, perquè fem lloc per unes 300 persones que puguin menjar a la plaça.
0: Millor una olla que un tàper, no? Un tàper ha de ser resistent perquè deu estar bullint, això.
3: Tàper, perquè allò està bullint, allò està acabat de pagar el foc. Clar, clar. A vegades venen amb tàpers d'aquests de plàstic o tabac a buscar qualsevol cosa i dius, millor que
0: millor no te'l poso.
3: Una cosa, que això no hi cabrà. Ves, a la botiga del xinès allà a buscar alguna cosa, perquè si no aquí no ho podrem pas.
0: Molt bé, Dani, doncs moltes gràcies per seguir perdurant aquesta gran festa, no?
2: Sí, sí.
1: Bona feina.
3: I us hi esperem, si no esteu treballant al matí, o de cara al migdia, a les 3 encara en queda.
0: Sí, jo sempre faig una escapadeta al migdia.
3: Sereu benvinguts i segur que la podeu catar.
2: I si no hi podem ser tots, algú com el Joan, ja ens n'agafarà els que no podem venir.
3: I després la reparteixi.
2: Això mateix.
3: Cap problema.
0: Doncs vinga, gràcies,
2: Dani. Dani, doncs moltes gràcies i que no pari això, vinga.
0: Sí, que no s'apagui el foc.
3: Vinga, d'acord.
2: Salut.
3: Una abraçada ben forta.
0: Igualment.
4: Les recomanacions top.
0: Bueno, doncs avui a recomanacions incloem un nou col·laborador o partner, com ens va dir el Ferran.
2: No te n'en fotis, Joan.
0: No, és que m'agrada, hòstia, això. Que en aquest cas serà una persona que ens recomanarà bons vins, bons espumosos, bueno, una mica el món aquest. Ell és l'Albert Amigó, sommelier i alma mater del Bristó, com diem nosaltres, del Decantats. Bona nit, Albert.
5: Què tal, com esteu?
2: Hola, Albert.
1: Bona nit.
2: Escolta'm una coseta. Avui aquí hem parlat d'escudelles, hem parlat de bacallà, d'un bacallà de Quaresma. Què ens recomanaries per fer una bona escudella i després un bacallà amb panses i pinyons i ous d'usos?
5: Va, doncs per l'escudella... fem uns vins que estan de moda, que són els brisats, vale? I una garnatxa de terra alta, perquè al final l'escudella és un plat que té aquest punt greixós, llavors el brisat, l'origen és un blanc amb una mica més d'estructura, que et fa aguantar perfectament aquesta part més greixosa.
2: Molt bé.
5: I llavors, amb el bacallà, per trencar una mica tòpics de blancs amb peixos i negres amb cans, me'n vaig a un negre.
2: Vale,
5: em vaig un negre i augeret, vale, un trapat, varietat de la Conca de Barberà, i em vaig amb el Julieta de Josep Foraster, perquè sí que té aquest punt més lleuger i més refrescant, que ens va bé amb el bacallà, però també té la tonicitat d'una varietat negra, com és l'atrapat, que ens va molt bé per acompanyar, bueno, tota la part de les panses i els pinyons.
2: Fantàstic, i a més això, no? que hem trencat esquemes i tòpics. Mm. I...
5: Clar,
2: això està bé, això, no, està,
0: això
2: bé.
0: Està bé. I venim aquí, això, a trencar esquemes.
2: Perfecte, Albert. I tot això ho deus tenir per allà a la botiga, no?
5: Correcte, correcte. Sí, sí, els trobo decantats.
2: Doncs vinga.
0: Explica una mica, si vols, decantats, que... com va, com funciona això?
5: Decantats és un projecte que vam començar amb l'Anna, la meva parella, ara fa gairebé un any i mig, que, bueno, és una botiga, bar de vins aquí a Sant Feliu, on intentem obtenir vins diferents i que la gent provi coses més peculiars, de projectes més petits i de bons vins, i que el poble puguem prendre vins decents.
0: Molt bé.
2: Això molt està bé, molt bé, i que la gent aprengui, que això està sempre...
0: Bé, que n'aprengui d'una persona que en sap, que, bé, que aquest home la toca, o sigui...
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Aquest home també té un programa, bé.
2: Molt bé.
1: Bueno, Albert...
5: Una mica davant de la cervesa.
0: Sí.
1: Va. Anava a dir, guarda'm un parell d'ampolles,
5: Va, ja us en guardo.
1: Va.
2: Vinga,
0: gràcies.
5: Adéu.
0: Adéu.
5: Adéu.
0: Bueno, doncs això, ja, recomanacions vins, tops també, ja anirem fent que vagi recomanant algun dia més. I què més podem recomanar avui?
2: Bueno, tenim el tema aquest del curs extraescolar de cuina per infants i joves de 10 a 16 anys, sí, que es diu Avui cuino jo.
0: Avui cuino jo.
1: Si jo no puc anar-hi, no?
0: No.
2: Home, si et fots una perruqueta, tio, i una gorra, i 16 passes,
1: Tinc bona cara encara, no?
0: Mira, les teves filles i els meus nanos podrien anar.
2: Tens la pell de dofí encara, tio.
0: I com va això del curs?
2: Doncs aquest curs el fan al centre cívic els dijous, a 6:15 de la tarda fins a 7:45, i engega això el 12 de febrer i més o menys acabarà mitjans de maig, una cosa així. Sí,
0: em sembla que són 12 sessions.
2: 12 sessions.
0: Bueno, bé, que n'aprenguin, que n'aprenguin.
1: Doncs haurem de treure el cap,
2: no? Canalla, i sobretot pares, això és una oportunitat d'or. Sí, sí. Perquè... Va. El jovent i la canalla que aprenguin a cuinar, això està molt bé.
1: Que n'aprenguin!
0: Molt bé. Hòstia, i parlant de canalla, em sembla que avui també has portat un altre col·laborador així...
2: Sí, top. Avui tenim un col·laborador, bueno, és un dels millors que de moment han passat per aquí, sí. Pel programa. És el Roger Vilasans. Hola, Roger, què tal?
6: Hola.
0: Bona nit, Roger.
6: Bona nit.
2: Com estàs?
6: Molt bé.
2: Sí?
6: Sí.
2: Fantàstic. Escolta'm, que em van dir que vas estar a Barcelona, que vas anar a veure una exposició molt xula i que sortint d'aquesta exposició vas anar a un restaurant.
6: Sí.
2: Com es deia aquest restaurant?
6: Quibuca.
2: Quibuca.
0: Oh, Quibuca.
2: Què, és cuina tradicional catalana o no? O és cuina, què, japonesa, potser?
6: Japonesa, sí.
2: Sí? I què? Què tal? Com va anar? Què et va agradar més?
6: El yakisoba, sí. I el ramen.
2: Vas fer un ramen?
6: Sí.
2: Molt bé, i ens ho recomanes?
6: Sí.
2: Sí? A tots?
6: Sí.
2: Homes, dones i tots els nens de Sant Feliu?
6: Sí.
2: Doncs va.
0: I això què era, bufet lliure o és d'aquests que van plats i vas agafant els plats?
6: No era un bufet lliure, era... et van portant els plats.
0: Ah, la carta, molt
2: bé.
0: El
2: que tu demanes,
0: I,
2: no?
0: I peix sí. D'aquest cru també vas menjar, tot allò embolicat amb aquelles... fulles i tot allò, no?
2: Els maquis...
6: No.
0: O sigui,
6: no.
0: Tu ets més de cullera. Molt bé, sí. Molt bé.
1: Però què vas agafar, cullera o aquells palets que foten aquells restaurants?
6: Cullera.
1: Una cullera.
2: Els has saps fer pràctic. Córrer els palillos aquests o no?
6: Una miqueta.
2: Has d'anar agafant pràctica, no?
6: Sí.
2: Molt bé. Fantàstic.
0: Bueno, com veiem que és un bon vivant, també sí. Potser el podrem tindre que...
2: De tant en tant et trucarem o vindràs perquè ens va molt bé que ens expliquis coses de restaurants nous, eh?
0: I on estava aquest restaurant, per cert?
6: Al Poble Nou de Barcelona.
0: Molt bé. Sí, em sembla que aquests del Quibuc en tenen més d'un, eh?
2: Sí?
0: De on tocar bé, aquests.
2: Molt bé. Doncs res, ja... I serà qüestió d'anar-hi, això
0: sí,
2: està clar.
0: Sí, sí, tot s'ha de provar. Sigui amb cullera o amb palillos, però s'ha de provar tot.
2: I ja ens hi coincidim allà i el Roger també.
0: Bueno.
2: I ja ens hi deixa alguna cosa.
0: Ah, sí.
2: No? Perquè m'han dit que menges molt, eh?
0: Home, algun dia ha vingut a la penya i és de bon jalar aquest nano, sí, sí.
2: Molt bé. Doncs vinga, Roger, ens veiem. Que vagi molt bé. Gràcies, eh?
6: Adéu.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs aquí s'acaba el programa un altre cop. Ens ha fet avui amè, amb això de l'escudella i tot aquest tema.
2: Ja el tindríem.
0: Molt bé, doncs...
2: David, tot bé?
1: Tot bé, una mica empiucat, però...
0: Sí, bueno, així estem tots una mica, eh? Però bueno...
2: A fotre algun brou.
0: Bueno.
2: Algun brou i algun whisket.
0: Tot es farà. Bueno, doncs
2: vinga,
0: fins d'aquí 15 dies. Vinga, gràcies a tots i bona nit.

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: I a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Soc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Doncs bon vespre, avui ens dona Codinenca, un dimecres més, els del Bar de Sardanes, a l'estudi d'aquesta casa Ona Codinenca. Us portarem això, una hora de sardanes i avui alguna cosa més, que avui passarà allò que ens agrada tant quan tenim gent a l'estudi, que potser de sardanes n'escoltarem poques, però ja ho veurem. No, ui, el Toni ja m'està fent que no amb la mà. Toni, bon vespre.
1: Molt bona nit, què tal, Ramon?
0: Escoltarem les sardanes que toquen.
1: Escoltarem totes les sardanes que puguem i més.
0: Doncs això, així ho farem. I el control tècnic amb l'Albert, què tal?
2: Molt bon vespre, molt bé.
0: Tots aquí, els tot tios ja. I busques a punt?
2: Sí, sí, sí.
0: Anem agafant confiança, oi?
2: Molta més, sí.
0: Els canvis tècnics que hi ha. Que és
1: però són per bé o no, aquests canvis?
2: Són per bé, eh? Sí, la sensació, sí. Sí, sí, sí.
1: Hasta jo ho podria fer, poder?
2: Jo crec que sí, Toni. Un dia seurem aquí tots dos.
1: No m'hi busquis aquí dintre.
0: Tu vas provocant i ja veuràs com algun dia sí. Hi cabràs a dins la peixera.
1: No, no que m'ofegaria jo, aquí dintre hi ha massa aigua.
0: No, no, no. Estic sec. Doncs, Toni, et volia preguntar el diumenge què tal el final de festa major...
1: Doncs realment molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí. Per ser fora ja de la Festa Major, que ja era 15 dies ja que havia passat acabat la Festa Major, doncs la sorpresa va ser que va venir molta gent. Jo sempre dic el mateix, fa 3 o 4 anys érem 5 ballant i ara aquest dia érem 50. I a més va venir la colla de Vic, que ja està composta entre la gent de Mollà i de Vic i alguna persona de Caldes de Montbui.
0: Aquells que feien aquells moviments tan...
1: Aquells que anaven tots igual, que saltaven tots alhora, que feien tots els passos bé, i que m'hi vaig posar mitja sardana i vaig acabar rebentat i vaig dir no m'hi poso més ja. Aquest dia em vaig donar compte que estic molt baixa forma.
0: Bueno, és qüestió de no parar.
1: Abans aguantava, però ara ja, escolta tu... L'edat, això és.
0: Jo me'ls mirava, no em vaig atrevir a posar-m'hi, perquè dius, ostres, abans faria falta anar algun assaig amb
1: segurament,
0: aquesta gent.
1: Sí, perquè has d'estar escoltant. El que la porta doncs, et va marcant tot el que tens que anar fent i has de saber el que t'està dient.
0: I així que són de Vic, aquesta colla?
1: És una colla de Vic, però que competeixen.
0: Van a concurs.
1: Són concursos, vol dir que són gent que en saben, que assagen com a mínim dos cops per setmana.
0: Déu-n'hi-do.
1: I més al cap de setmana, llavors se'n van al concurs. Per tant, n'han de saber. I ens havien vingut molt al darrere la meva senyora i a mi, però sempre havien dit que no, perquè anar al concurs és molt lligat. Dos cops per setmana ves d'assaig, després estàs obligat a anar al concurs, vull dir, és un problema. A nosaltres sempre ens agrada molt anar, ens agrada molt les sardanes, però sempre el nostre aire i que no ens vinguin amb obligacions. Que ja en tenim prou-tes, eh? Que ja en tenim prou-tes, eh? Ja et puc dir que aquest dematí... A 3:15 estava a l'Institut de Vigues ensenyant ballant sardanes, eh?
0: Ah, carai. Ah,
1: a 3:15 de matí estava, eh?
0: Això ja entra a currículum escolar o què?
1: 40 nanos, dels quals 20 eren d'aquí, i els altres 20 de Noruega.
0: Ah, d'aquestes estades que fan...
1: D'aquestes que fan intercanvis.
0: Ostres, que bo.
1: I els em va trucar l'Elisabet, que és la que porta tot aquest tema, i em diu, has de baixar. Dic, sí, home... I diu, sí, sí, has de baixar a fer un curset de sardanes. I sí, sí, hem fet curs i hem fet llarg. El problema és que no ens enteníem, però bueno. I els deia, tu ho vés traduint, perquè jo...
0: No duec poc, oi?
1: D'anglès no en sé ni bé. No, parlen l'anglès.
0: Ja, ja, ja.
1: Però jo dic, ni anglès, ni noruec, ni història. Si vols, com a molt castellà una mica i s'ha acabat.
0: I fes que no prenguem mal.
1: Exacte, que no prenguem mal. Però no, no, ha anat molt bé, també, ha anat molt bé. Doncs res, estem molt contents, des de l'agrupació estem molt contents, i ara ja el dia 2 de novembre, Salvatana i concert i sardanes una altra vegada.
0: Diada del soci.
1: Diada del soci.
0: I amunt. 2 de novembre.
1: Ah, doncs, 2 de diumenge, anem, diumenge a la tarda.
0: Anem avançant agenda, que això...
1: Diumenge a la tarda, 6:15 farem el concert, i acabat el concert, que serà, suposo, sobre les 7 o 7:15, llavors començarem les sardanes, fins que s'acabin.
0: Molt bé, doncs va, arrenquem, que jo volia això fer una mica de síntesi de com va anar aquesta ballada i per tant, doncs, començarem amb una de les sardanes que es va acabar la ballada, perquè la setmana passada es van anar passant, però ens en van quedar algunes al tinter, i tot i que no era una plec, va sonar aires de plec. Per tant, doncs, tirem el YouTube a veure com sona i arrenquem. Som-hi.

0: Doncs, Aires de Plec.
1: Aires de Plec. Aires de Plec, una sardana que es va estrenar l'any passat. I que... No, el 24 es va estrenar.
2: Sí, l'any passat, ja ho dic bé. Ja no sé ni l'any que estic, eh?
0: Encara és l'any passat.
2: Encara és l'any passat. Es va estrenar l'any passat i que va arribar a la final de la sardana de l'any i que realment va ser premiada com a joventut, com a compositor jovent, perquè l'Aniol és una sardana de l'Aniol Masdeu, un xicot que va néixer a Figueres i que va néixer el 2001, per tant, imagineu-vos a 24 anyets que els tingués. Però ell és un trompetista, professor i compositor de sardanes. I, com us dic, el 25 va rebre aquest accessi a la sardana de l'any, amb la sardana aquesta que acabem d'escoltar, Aires de Plec. Ell, encara que no ve de la música, perquè ell va estudiar enginyeria informàtica a la Universitat Politècnica de Catalunya i va fer un màster de formació de professorat a la Universitat Internacional de La Rioja. Va estar de professor, però llavors li va agafar el tema de les sardanes, va posar com a trompetista a la Cobla Principal de Banyoles i tenia dos grups, un que es deia Bufa Tramuntana o Som Boits, que deu ser el mateix grup, que anaven por ahí doncs, tocant la trompeta. Res, només té dues sardanes, aquesta que hem escoltat, i el Batecs de Complicitat, que aquesta també la va estrenar el 2023 en l'aplec de la Bisbal de l'Empordà.
0: Molt bé, doncs, per tant, aquí hi ha molta història per n'omplir amb aquest noi.
2: Esperem que sí. Segurament. Ara ens està pujant una colla bastant joves. Bastant joves. Aquest n'és un, el Kirze Heian és un altre, i hi ha una noia també que és molt jove. I que estem tots expectants, aviam què ens faran.
0: Ja va bé. Molt bé, doncs seguirem. I ara en tenim un altre de punt per sonar. No la tenim a punt?
3: No tenim a punt perquè tinc un petit problema amb el ratolí.
0: Ah.
3: I no puc accedir als programes de l'ordinador.
0: Val.
3: Sí, que és un problema...
0: Doncs haurem d'anar a buscar la discoteca i agafar un vinil.
3: Sí, pràcticament.
0: L'únic que ens falta el giradiscos.
3: Alguna cosa així, sí.

0: La Cristina Xas, Cris, bon vespre.
1: Hola, bona nit.
0: I l'Enric Claramunt, què tal?
2: Bon vespre.
0: Tot bé?
2: Tot bé.
0: Doncs ens ve a explicar una cosa que a mi m'agrada molt, personalment, que vingueu a explicar-nos la proposta que porteu, perquè jo ja ho he dit sempre que el Ball de Gitanes, suposo que és el fet de ballar de 27 anys, deu quedar alguna cosa. I ens veniu a fer la proposta de... que fer un ball de gitanes a Sant Feliu de Codines.
1: Sí, però és un ressorgiment, no és una idea nova.
0: No, no, per això, però... No hi ha res, està tot inventat, ja no...
1: Estava amb el taxi, titirí, històries de taxi... Sí. I em diu, tu i jo que ens portem tan bé, hi ha tanta confiança i som tan honestos, no? Sí. Què et sembla, això? I com que jo sempre pujo el carro de tot, he estat a tot arreu, dic, vinga, anem-hi. Són tradicions, és que és maco.
0: Molt bé.
1: És una bona iniciativa i engloba molta gent de diferents edats, no? I és cultura popular.
0: Sí, sí, total, total.
3: O sigui, això ho vau pensar mentre pujàveu amb el taxi?
1: Sí, a l'hospital. Sí. Mai tornar.
3: Però tu, Enric, crec que ja vens de família de ball.
1: Sí, sí, sí, és ell el culpable.
2: La família de Caldes, que ballaven, i tota la vida escoltant lo del ball de gitanes, i, bueno, és una motivació més, i per ells i per la cultura del nostre país.
3: Perquè aquí a Sant Feliu tenim constància que n'hi havia hagut, de balls gitanes.
2: De fet, sí. De fet, tenim una foto, no?
1: Sí, hi ha molts textos, diversos llibres estan a la biblioteca, es poden trobar. N'hi ha del 1800, no? Hem comentat, 1916 i alguna cosa de l'última ballada, alguna cosa així.
3: O sigui que això ja ve de fa molts anys enrere, eh?
2: Sí. De fa molts anys enrere. Sí, sí.
1: Sí. Sabem que hi era, però no sabem per què es va perdre, no?
2: Bueno,
1: més aviat.
2: Sobretot que era, no? Després va venir la guerra i tal, i tot es va perdent, no?
3: Aquí es devia frenar, segurament.
1: Doncs aquí tenim una fotografia de la plaça Nova el 1916.
3: Que és la foto que tenim allà al cartell, que és el cartell que heu fet.
1: Sí, bueno, tinc un parell de documents, però sí, és la del cartell, aquesta. Portàvem també una roba molt diferent, no? Molt tradicional, molt... No com a tot arreu, diguem-ho així, no?
3: Perquè és la roba que es portava fa... Esteu parlant de 100 anys.
2: 100 anys.
1: Sí, bueno, ara s'ha modernitzat tot.
3: Més de 100 anys, vaja. Per tant, la roba que es portava és molt diferent del que es porta ara, això està clar.
2: Totalment. Mm.
0: I a la foto es distingeixen homes i dones ballant o...?
2: Sí.
1: Sí.
0: Sí,
2: sí. Es distingeix força bé i, clar, també hem de fer també una mica d'estudiar una mica... La història
1: L'altre que tinc, que no hem posat, els homes van amb americana, corbata, camisa blanca, sí, i sí. Les dones, òbviament, van amb faldilla, però casco va diferent, també, una mica. El mateix estil, però diferent indumentària. Una mica lliure, menys els homes, que són més homogènics.
3: Bueno, està bé.
1: Sí, ens hem d'anar documentant, però bueno, també hem d'anar actualitzant, no?
2: També podem demanar ajuda del qui ens escolti, que si vol aportar doncs alguna cosa al Ball de Gitanes o en aquesta foto surt algun familiar, doncs que també ens ho podria dir, i així ens podem reiniciar-ho bé.
1: Sí, perquè és el que hem dit, no és una invenció nova, volem reprendre el que feien en un altre segle, no?
3: Sí, en definitiva, aquest voleu poble. Recuperar el que es va perdre en el seu moment.
1: Exacte.
2: Correcte.
3: Que sigui, eh?
2: Correcte.
3: Estem amb la idea aquesta de recuperar això. Ara esteu en la fase de buscar balladors.
2: Sí. Correcte.
1: Allà, la recerca de balladors, gent busqueu? Engrescada.
3: Què busqueu? Joves, petits, grans?
1: Això, el que vam dir, és que engloba tothom, no?
2: Engloba tothom.
1: És molt familiar. Pot venir una família sencera, per exemple. Balla molt un gran amb un petit, també. S'ha fet a molts llocs, que el Puig ens ho va explicar, no? També, que vam tenir una conversa maca.
3: Que vols dir, el pare o la mare pot ballar amb la filla o el fill?
1: Hi ha llocs que ho fan, això, que sí, fan això.
0: Jo ho he vist, això, sí.
1: Sí.
0: Gent adulta ballant amb nens de 3-4 anys, que just...
3: Però això no és normal. El normal és que els nens vagin amb els nens.
0: Sí.
1: Bueno, però un ball puntual, per exemple, de festa major, saps? Fas una i la fas així.
0: No, no.

0: resta
1: eren, eren colles fixes. De fet, el que feien era... eren casats i casades, els casats ballaven, els homes ballaven amb una nena petita i les casades ballaven amb, una, amb un nen petit. Ah. I ballaven els dos alhora, i hi havia un moment que els nens s'asseien i ballaven els grans, i després s'asseien els grans i ballaven els nens. Un ball molt més senzill, no? Que era un tipus ball de Sant Ferriol, o balls així molt... de, molt... sense punts.
2: Molt planer, molt planer, no?
0: Sí. Això que dic jo, englobador de famílies, no? Sí. No cal buscar certa edat, no?
1: No, no, no, i... i
3: petits, grans...
0: per tots.
1: I si hi ha gent de gairebé 80 anys que també ballen encara avui en dia.
2: 80 anys?
1: Sí.
3: També els animem, que vinguin.
2: Doncs va.
1: Jo en conec un que si no en té 80, en té 79.
2: Bueno, jo conec una que en té 70, un o 72, que balla a Vigues, i també té 70 i pico d'anys, i balla, i fa uns salts, un cara, que aquest dia que la vaig veure li vaig dir, ostres, estàs en forma, estàs en forma. Bé, en principi, doncs, esteu en aquesta fase, l'objectiu és arribar a quantes persones, més o menys?
0: A veure, és que no pots posar una xifra, no?
2: Home, però que pugui començar... necessites un mínim per poder
0: sí,
2: començar.
0: Sí, hi ha un mínim que ha de ser una mica maco, no serem quatre, no?
2: No, amb quatre no començarem.
3: Hem de sumar i...
0: la trentena estaria bé o alguna cosa així,
2: entre
0: no?
2: 35 i 40?
3: Sí, sí, sí.
2: Estaria bé?
3: I sumar i amb tothom.
2: Evidentment.
0: Clar, és... sempre hi ha una baixa d'un dia o alguna cosa, no?
2: No però
0: per tant, val menys anar coberts, per si hi ha algun acte, alguna cosa...
2: Oh, és més maco
0: que no
2: a plaça.
0: Anem quatre, saps?
2: A plaça, quan surten,
0: ben plena,
2: que estigui
0: ben...
2: plena,
0: sí,
2: que no pas
0: sí.
2: Que estigui buida, això està clar. Molt bé, un cop tingueu això, llavors és la segona fase, que és la de...
0: recerca del dia i hora, no? D'assaig.
2: Buscar un lloc.
3: Buscar un lloc d'assaig.
2: Buscar la data, l'hora i un professor, suposo.
0: Això més o menys està molt encaminat ja a través de la federació i contactes, igual que els padrins també.
2: Padrins? Què vols dir, padrins?
0: No sé, no veu dir que hi havia d'haver uns padrins?
2: Allà m'expliquen això dels
0: ja
2: padrins.
0: Ja tenim padrins, que ens vinguin a padrina el primer dia. Així serem més.
1: Des voler referir a colles convidades sí. Per completar la ballada, no?
0: Jo vaig néixer a Palau i l'ha ballat tota la vida. Estic amb una senyora de 92 anys als matins i se'n recorda d'haver ballat. Imagina't. Allà tothom hi ha passat, menys jo, ben bé.
1: A Palau també hi ha molta...
0: hi ha molta tradició d'això, sí.
1: Hi havia el... Peter... no.
0: Com a castellà, no sé.
1: Sí, sí, bueno, és això. La... en pobles del Vallès n'hi ha una pila que ho ballen. Que és el... i voleu fer els balls típics que es fan en el Vallès, no? De...
3: exacte.
1: La catxutxa, el pas,
3: sí.
1: La jota, el xotis...
3: sí.
0: Tot. A Vigues també hi ha gent interessada. Estan tantejant moltes coses d'aquí al voltant.
2: A Vigues n'hi ha, de gitanes.
3: Sí.
0: Però hi ha alguns que van tirar la canya.
3: Sí.
2: Ah, bueno.
3: Tot és suma.
2: Sí, sí, no, no. I un cop ja estigui tot en marxa, després què?
3: Quan sigui tot en marxa, doncs això s'ha de fer per Carnestoltes i és important fer-ho. Per Carnestoltes i ja, doncs, convidar els padrins i començar, doncs, no sé si aquest any, no sé si podrem, o per l'altre, però s'ha de començar per Carnestoltes. Seria important fer-ho en aquesta data, perquè és quan es fa.
1: Bé, la tradició manava per Carnestoltes, però és allò de les tradicions també s'adapten i es belluguen.
0: No?
1: I a pocs pobles... una ballada local a nivell de Carnestoltes sí que molts pobles ho fan, però després la temporada gitana es pot allargar cap a, fins a final de maig.
0: Pots fer més o festa major, també anar fora. És ja que si fem un assaig setmanal, per exemple, que anem, tenim bolos, no?
3: Sí.
0: Que no es refredi la cosa i que no es torni a perdre.
3: Exacte.
2: En principi heu començat siguent una secció de l'agrupació sardanista.
0: Sí.
3: Sí.
2: Vol dir que a nivell de l'agrupació també podem colar algun dia amb una ballada, amb un aplec per fer un ball o fer
3: dos. Exacte, sí, sí.
2: Això sí que es podria fer, per veure ja com us veieu vosaltres, perquè, clar, una cosa és anar a assajar i una altra cosa és sortir a plaça. Llavors, veurem aviam què tal va. Però ara imagina que jo em vull ballar gitanes, com ho tinc que fer?
0: T'inscrius i ja està.
2: Algun.
0: Jo sóc sardanista també, et passo un paper d'aquells que vas imprimir tu.
1: Però... Ja en teniu un mes.
0: Què preguntes?
1: Toni, ja et trobaré a ballar.
2: No, jo quan he dit jo volia dir algú del poble.
3: Doncs,
1: algú
0: i els nostres telèfons, els cartells, i a les xarxes socials.
2: Ah, vale, però jo no tinc ni cartell ni xarxa social. Què tinc que fer?
0: L'Aixàs és famosa, jo què sé. Te truquin al taxista o a l'Aixàs.
2: Ara t'agrada, ara m'agrades. Ara has dit, truqueu al taxista que us vindrà a casa i us portarà el fulletó. I
3: exacte. Diré, eh?
2: Molt bé.
1: No, aquest diumenge es va començar a repartir fulls d'inscripció.
0: Sí.
1: I va haver el... Sí. I va haver algú que va...
3: Sí,
0: molt bona rebuda.
3: Molt bona rebuda, amb 14 inscrits.
1: Ah, molt bé.
3: I esperant els que s'apuntin, els que ens han dit que sí.
0: Que el públic era molt, molt gran, no?, en edat, però trobar 14 de diferents edats, de petits fins a 40, passant pels de 20, va estar bé. La gent es va apropar expressament a aquests, que no ballaven sardanes.
1: I es farà també campanya a nivell escolar, entenc.
0: Sí, aquesta és la idea. No sabia si anar a fer unes xerrades, com hem fet a vegades amb el correfoc, pel risc total i això, o dir als professors, si no tenim temps per horaris, de que reparteixin els papers per classes.
3: Exacte,
0: i els diguin de deures, porteu això al papa i la mama.
1: Molt bé.
3: I res, esperem pares, avis i nets.
2: Molt bé. Posem ens han fet una petició...
1: Sí.
2: Ramon, posem una d'aquestes peticions i després ja continuarem.
1: La d'Empordà, oi? Que
3: sí.
1: Havíeu demanat.
3: Sí,
1: doncs,
3: sí.
1: Ara sí, Albert, tot a punt? Sí, el ratolí...
4: Tot a punt.
1: El ratolí no està escuat, el tenim en cua?
4: El tenim en cua.
2: Ja l'has trobat, doncs ja està.
1: Doncs va, endavant amb aquesta peça d'Empordà. Som-hi.

0: L'Empordà, una de les mítiques i clàssiques.
1: De l'Enric Morera. Bueno, de l'Enric podem parlar tot un programa, eh? Vull dir que si vols algun dia podem fer un monòleg només d'aquest senyor. Només ho dic, que va néixer a Barcelona el 1865 i ens va deixar el 1942. Va fer 56 sardanes, de les quals una és aquesta, l'Empordà, però tantes importants com la Santa Espina, les Fulles Seques, la Sardana de les Monges, són sardanes que tenen molts anys, però que en el seu moment doncs, van tenir molta... En el seu moment, i encara ens les demanen ara, encara hem d'anar posant sardanes, perquè com ara avui els nostres convidats doncs, encara ens l'han demanada.
0: Ha sigut també l'Enric, no?, que l'has comentat aquesta.
2: Sí, l'he demanat jo, perquè el meu avi Ton la cantava i jo en els meus fills també els he cantat.
0: Sí, que ja ve de lluny. Molt bé, doncs, veure, això de les gitanes, arrenqueu, ànims, que el més difícil és això, arrencar i començar una història. Després mantenir-la també és complicat, però ja és prou difícil començar.
3: La idea és fer-ho, merci.
2: Moltes gràcies.
0: I esperem que la propera vegada ens digueu l'actuació primera tal dia i tenim dos o tres colles de diferents edats per poder fer els balls.
3: Omplim la plaça.
0: I a veure com va. Doncs no sé si teniu alguna més a comentar.
3: No, això engresca la gent.
2: Sí.
3: Tot el caliu i de bon rotllo, que serà el que farem.
1: La gent que ja s'hi ha apuntat, doncs que busqui un altre, que se'n vagi engrescant.
3: Sí, el boca a boca.
1: El boca a boca és molt important amb aquestes coses.
2: Boca orella, boca a boca.
1: Exacte. Sí. Exacte. Doncs res, molta sort i endavant i ja sabeu que per el que vulgueu estem aquí.
2: Moltes gràcies i també volem que també Ramon vinguis amb nosaltres.
0: Ja hi soc.
2: Sí? Ja hi ets?
0: Ja hi soc. A ballar no, però ja hi soc. Ja us ho he dit del primer dia.
2: I l'Antoni també. Molt agraït a l'Antoni. Sí.
3: A ballar, a tots dos, sí.
0: A ballar no... D'entrada dic que no. Ja...
3: Però ets un pedestal, ja, en certa manera.
1: De sèrie ja hi som, però a l'hora de ballar ja ens costa una mica més.
0: Bueno,
2: et vindrem a buscar a l'últim minut.
3: Temps al temps.
0: Escalfa que et toca sortir, no?
2: Exacte. Sí.
0: No, ja vos he dit que temes tècnics de punts i de balls i tot això s'ha de mirar i s'ha de fer com evoluciona i ja ho anem seguint. Molt bé, doncs gràcies per venir. Us podeu quedar a comentar el que vulgueu i nosaltres seguim amb una sardana més que crec que és una petició de la Cris, oi?
3: Pirineu.
0: Sí, doncs va, escoltem-la, a veure com sona... I no t'envallis, que també et preguntarem per què l'has triat.

0: Una sardana amb un ritme curiós.
1: Bueno, són sardanes balladores.
0: Sí, sí, té un...
1: Aquests compositors d'abans pensaven en els balladors, en la sardana de plaça, que en diem ara. Ara
0: per,
1: no.
0: Per disfrutar.
1: Ara tot és tècnica, la copla es vol lluir i els balladors ens quedem un pam de nas. I dius, escolta, tu...
0: Però també, també està però... bé que un músic disfruti.
1: Sí, vale. Amb una ballada dius, vale, posem-n'hi una, dues, però mateix a cada ballada que dius, que quan marxes dius, bueno, jo no torno més, l'any que ve no vingui.
0: No m'he cansat.
1: Així és com a Sant Feliu aquest diumenge. Tothom va sortir supercontent perquè eren sardanes molt balladores. Doncs ja puestos que això no ho tenen tan, tan clar. Aquesta sardana és molt maca, eh? S'ha de reconèixer que és molt maca, és d'en Jaume Vilà. I en Jaume, a més, en té una que per mi encara m'agrada més, que és Saltant les Roques, que aquesta sí que encara la posem nosaltres de tant en tant. Va néixer a l'Alt Empordà el 1917 i es va morir el 1977. Vol dir que es va morir bastant jove, eh? Amb 60 anys. Ell va estar fins a... va estar a la Copla Empuritana, Empuritana, ja ho diré demà això, Empuritana, de Verges. Fins al 36 que va esclatar la guerra i, evidentment, així es va acabar tot. Acabada la guerra, es va incorporar a la copla, la principal de l'Escala, com a primer trompeta, on el seu pare doncs, ja hi tocava com a segon trompeta. I el seu germà, també el Josep Maria, tocava el fiscorn. Hi havia tota la família en aquesta copla, eh? La principal de l'Escala. I va acabar pràcticament els seus... últims, des del 1957 fins pràcticament quan ja es va morir a la principal de Figueres. Però ja us dic, té algunes sardanes molt maques, com aquesta que vam d'escoltar, i per mi també Saltant les Roques, que és una altra també molt maca.
0: Molt bé, aquesta ens l'ha demanat la Cris, i hi ha algun motiu? Perquè just estàvem a l'Empordà i hem seguit tot el Pirineu, l'Empordà ja és mig Pirineu, gairebé.
2: Home, encara tinc mig peu, jo, a l'Empordà, però l'he demanat més que res perquè tota la meva família és absolutament nascuda al Pirineu de Lleida,
0: sí.
2: No? Tota, tota, tota. I també perquè has dit que és molt peculiar i molt balladora i molt...
0: Sí, sí, sí, té ritme, té ritme.
2: Pues com jo. Ja, m'identifico ja amb la música i el meu caminar.
0: Molt bé.
2: Però és un homenatge una mica al Pirineu que hi tinc al cor.
0: Molt bé, doncs és això, no perdre els orígens, no?
2: Mai.
0: Per no perdre l'identitat. Bé, bé, doncs seguirem amb una peça més que tenim a punt.
1: No, no vols fer l'agenda o fes una altra peça?
0: O fem agenda, val.
1: Fem agenda?
0: Sí, tirem amb l'agenda, sí, sí.
1: Sí, perquè també és un cap de setmana bastant ple.
0: Està complert, doncs va, sí. Que passi la trinca, a veure on toca anar a ballar.

0: Bé, doncs anem a veure aquest cap de setmana on anem, podem anar a ballar sardanes. Aquest dissabte, a les 11 del matí, tenim la primera ballada a Ivorra, amb la Copla 11 de setembre. A les 12 tenim una altra ballada a Cunit, amb la Copla Sitgetana. Ens apareix un aplec, també aquest dissabte, a 4:45 de la tarda, a Montesquieu, amb dues coples, la Bisbal Jove i la Principal de la Bisbal. A les 5 també hi ha el Picat, un altre plec, el setè plec de la Sardana, amb la Copla Reu Jove i Contemporània. A les 5 de la tarda tenim una ballada amb els Lluïsos Copla, en la Garriga. A 6:15 tenim una altra ballada a Tossa de Mar, amb la Principal de Llobregat. A les 6, una ballada a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la Vila d'Olesa. A les 6 de la tarda, a Sant Vicenç dels Horts, la Copla Baix Llobregat. A les 6 de la tarda, també a Calafell, tenim una treballada amb Bellpuig Copla. A les 7 de la tarda, a Caldes de Malavella, amb la Copla Foment de Montgrí. També aquest dissabte, a les 10 del vespre, tenim un concert amb la Copla La Principal de Llobregat, que la fan al Cinema de Montserrat, a Tossa de Mar. Tot això és dissabte. Ara comencem diumenge, que comencem ja amb aplecs. Tenim tres aplecs de seguida. A les 10 del matí tenim l'aplec de Flix, amb la Copla Principal de Tarragona, a l'Ermita del Remei. També tenim un altre aplec, el 52è aplec de la Sardana de Ripollet, amb les coples Juvenil, la Sabadell, Vila d'Olesa i Marinada. Comencen a 10:45. També a 10:45 un altre aplec, el 38è aplec de la Sardana, a Tossa de Mar, Ciutat de Girona, la Flama de Farners i la Principal de Llobregat. I ara continuem amb les ballades. A les 11 tenim a Riudellots de la Creu, amb la Principal de Porqueres. A les 11 també a Bellprat, amb els Lluïsos Copla. A Balaguer tenim la Copla 11 de setembre, 11:45. També a 11:45 a Gavà tenim la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la Contemporània. Això és un aplec, és 31 aplec de Gavà. O sigui, dues coples Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la Contemporània. Una ballada a Santa Maria de Palautordera, amb la Verga Jove, a 11:45, a Vall d'Oreig, a les 12, no ens diu la copla, però bueno, suposo que hi deu haver una copla. També a Ripoll, a les 12, tenim la copla Canigó, a les 12, Cassà de la Selva, la Principal de Cassà. La copla Tàrrega la tenim a Penelles, a les 12 del migdia. També a les 12, a Vilanova i la Geltrú, tenim la copla Maricel. També a les 12, a Gironella, tenim la copla Juvenil Ciutat de Solsona. A la 1 tenim la copla Salvatana, a Rosselló de Segrià. A 2:45 tenim la copla la Principal de la Bisbal, al Batarrec. Un altre plec, 54 plec de la Sardana de la Vila de Súria, amb les coples Verga Jove, Súria i Juvenívola de Sabadell, a partir de les 4 de la tarda. A Torelló, un altre plec, 55è plec de tardor, amb les coples Milenària i Mediterrània, també a partir de 4:45 de la tarda. A les 5 de la tarda tenim una ballada a Capdavànol, amb la Principal de Banyoles. A les 5 de la tarda, a Llinars del Vallès, tenim la Genissenca, una que la tenim molt a la vora i que hi hem d'anar i no podem faltar-hi, eh? Caldes de Montbui, 6:15 de la tarda, amb la Bisbal Jove. Suposo que Caldes de Montbui deu ser...
1: Festa major
0: ja, eh?
1: Correcte.
0: Festa major. A 6:15, a Sant Andreu de la Barca, tenim la Vila d'Olesa. I, per últim, un concert a Vilanova i la Geltrú a 6:00 de la tarda amb la Copla Maricel.
1: Déu-n'hi-do.
0: Tot això tenim aquest cap de setmana, només dissabte i diumenge. Però com que això és impossible que us recordeu de tot el que us he dit, el de sempre, entreu a Som Sardana, busqueu agenda i allà podeu trobar tot el que us he dit i podeu remenar i buscar el que més us convingui.
1: Molt bé, doncs seguirem amb una peça més que també va sonar el diumenge per anar acabant de passar el repertori i veure si ho atrapem avui. Una que va sonar també que... Jo vaig sentir gent que estava asseguda que van dir la millor sardana que es pot posar.
0: Veus?
1: Allò que, per gustos, però és veritat, eh? És una gran sardana que... És Cap de Creus, és una que sol sonar el dia 1 de gener, oi?
0: Sí.
1: Just quan despunta el sol. Per tant, doncs, ara ja no despunta el sol, i suposo que hi ha lluna plena encara avui, si els núvols ens la deixen veure, em sembla que n'hi havien. Però de moment cap de creus, a veure si us agrada. Endavant.

0: Què?
1: Cap de Creus, una peça
0: fantàstica, no?
1: Molt potent, també.
0: Què dius, que ara vam tocar aquest dia a la plaça i què dius que va passar?
1: Bueno, que hi ha un punt que és un clap-clap, no? S'ha d'aplaudir. I en el moment que vaig voler aplaudir, els peus se'm van despistar. Dius, ara, dreta, esquerra, esquerra, dreta. Però em va passar el primer cop. I després els altres dos o tres que vaig aconseguir-ho va...
0: Ja no et va passar.
1: Ja va anar més quadrat.
0: Perquè estaves ja
1: més... En un d'aquells que vaig quadrar ja em van trepitjar, però... ja passa.
0: No, ja és una gran sardana del Rafael Cabrisas, que va néixer a Cadaqués el 1888 i es va morir el 1950. Va era instrumentista i compositor de sardanes. Curiosament, només no va anar mai a escola. Sempre va rebre lliçons del seu pare, que ja tocava. Per tant, tenia sardanes autodidactes, vull dir, no estava influenciat per ningú. Ell tocava el piano, el clarinet i el contrabaix. I, evidentment, doncs, feia sardanes, que també era una cosa que li agradava molt. Va fer quasi unes 40 sardanes i aquesta doncs, és una de les possibles més maques que va fer. O com a mínim la que agrada més a la gent. Però en té algunes també molt conegudes com Plou i fa sol o Tot menjar amb blat de moro. Són sardanes que no és que es posin massa, però que sí que tenen aquella cosa de plaça, allò que dèiem sempre de plaça. No?
1: Una dada curiosa, que si no va anar mai a escola, però... Va tenir el suport a casa, no?
0: Sí, a casa, seu pare. Seu pare va ser el que li va ensenyar tot el món de la sardana i de la música. Perquè, dic, no va anar mai a escola, Llavors, el seu fill, sí, el seu fill ja, que era pastisser, es va casar amb una noia de Cadaqués, evidentment, i aquesta sí que llavors aquests ja van anar a l'escola, i ja és una altra història.
1: No, segurament que viurien aquells anys que Cadaqués potser només hi arribava per mar, no? va triar molt a audir-se la carretera de Cadaqués.
0: Podria ser, estem parlant del 1888.
1: Per això, finals del segle XIX.
0: Podria ser.
1: Una altra època.
0: I tant.
1: Molt bé, doncs ja anirem acabant i ja que hem parlat de Vall de Gitanes, acabarem tal com s'entra en el Vall de Gitanes, amb el so de a la festa.
0: No digues que farem el galop, ara. Sortirem ballant d'aquí, el galop.
1: El pas, en nivell de gitanes.
0: Amb el pas. Pas.
1: De gitanes és el pas a la festa, no és el galop de marxar, sinó el pas d'entrar.
0: No t'hi dic res perquè no entenc res de gitanes.
1: No. Va, ara quan és un pas doble, molt conegut,
0: segur,
1: sabràs quina és.
0: Molt bé.
1: Doncs res, us emplacem pel dimecres que ve, que... Si tot va com ha d'anar, tindrem el Jordi Adomí amb la sardana cantada, que l'agenda no l'hem pogut quadrar fins a la setmana que ve. I us diem el de sempre. Moltes gràcies per ser-hi i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i sobretot moltes sardanes. I us deixem a la festa. Som-hi.

one trying to make things right.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

de manual. Pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer tant càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Ernest.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.